0: professor de professió.
1: Que bé.
0: Que he hagut de posar-me el barret de moltes més feines, eh?
1: Ja,
0: però,
1: ja,
0: però bueno,
1: però...
0: El barret de pallasso no me'l drec. Aquest no me'l drec, no? Llavors, sempre he estat molt, molt, molt lligat amb la música. Sempre m'ha agradat molt tenir música en directe als espectacles. Això no és sostenible, ja t'ho dic ara, eh? Perquè podria posar un disco, però és igual, no volem ser rics, volem ser feliços, no? I fer allò que ens agrada més. Total, que aquest projecte de l'Arsígula, el Circus Band, fa 2 anys ens vam trobar amb aquest senyor d'aquí i amb uns altres músics, que és en Pemi Rovirosa, cosa que a mi me'l van recomanar i em van dir anem a parlar amb ell, i jo vaig pensar, hòstia, perdó, ens dirà que no.
1: El Pemi de l'Axambusto, no?
0: Clar, el Pemi de l'Axambusto, anem a veure'l, vale, ja. I jo sempre dic, el no ja el tenim, no?
1: Clar.
0: I el no el teníem, no? Però ara ho explicarà ell. Jo estic superagraït per les ganes que hi ha posat, pel bon rotllo, per la implicació que ha entrat al projecte. Ara després ja parlarem de
1: l'espectacle en si,
0: eh? Però hem aconseguit una composició de la companyia que... No sé, composició està ben dit, no sé... Una formació de músics i actors,
1: sí,
0: que jo estic encantat de la vida. És de les millors formacions que hem tingut. I no sé si he dit que l'any que ve fem 30, eh? Fem 30 anys de productora. Ja et dic, ara mateix estem en un moment espectacular.
1: Que bé, que espectacular. Ho celebrem, doncs, ho celebrem.
0: Sí.
1: A més, ja despertes aquesta energia, eh?
0: Crec que sí.
1: Bé, eh?
0: Jo soc dels veteranos, ja. Que...
1: No, però...
2: Aquí estic.
1: Clar, però em refereixo... Clar, aquesta trajectòria, que també si hi ha temps en parlarem, que espero que sí, que és... Tu, tota la teva vida l'has dedicada... aquestes arts escèniques de carrer, el gest, el teatre...
0: El teatre,
1: no? I això se't nota, no? Si
0: sí, sí que, és que és tota la vida fent
1: clar,
0: el mateix.
1: Això...
0: Clar, jo dic 30 anys a la productora, però jo de professió en porto 43.
1: Imagina't.
0: 43 anys.
1: Imagina't.
0: I crec que amb l'energia i amb la saviesa, no?, d'haver passat tants anys, clar, ara és, entre cometes, molt còmode. Hi ha algunes situacions perquè ja les domines, no és com quan ets jovenet que comences, ja estàs al carrer.
1: Clar.
0: Ara tenim ja aquella experiència que ens dona haver tastat molts públics, molts indrets diferents, molts festivals, no tan sols a Catalunya, sinó arreu d'Espanya i arreu d'Europa, també. Hem voltat per tot arreu. I, ostres, tot això portar-ho ara, aquesta companyia, tota aquesta experiència, i a més, ajuntar l'experiència de la gent que hem trobat, que en té molta i de molt potent,
1: clar,
0: jo crec que això és una bomba, vamos, una bomba que no té fre, ara mateix
1: sí,
0: no té fre.
1: Sí. Tota l'experiència, tot i que sou molt joves, eh? El Pemi també és molt jove,
0: gràcies,
1: també.
0: Som els grans de la companyia.
1: Sí, de la companyia sou els
0: grans. I del germà Llobregat,
2: també. Amb diferència.
1: Bueno, però és això... utilitzem aquest bagatge per lo positiu, eh?
0: I
1: l'experiència que en aquest cas pot aportar el Pemi, que trepitjant molts escenaris, també veient-les de molts colors, suposo, Pemi,
2: de
1: des de
2: colors.
1: Molts anys, amb molts projectes musicals diferents,
2: molts.
1: No només amb els Laxambusto.
2: Ben bé ho saps tu.
1: Exacte. Però que deia el Melcio, t'arriba una proposta de fer un espectacle de carrer, i això farà un parell d'anys només, no?
2: Ara fa dos anys.
0: Sí.
2: A veure, el secret està en el dia que el conec i em transmet totes les ganes. Sí, totes les ganes. I al principi sí, és el que hem comentat sempre, no? Primer és una trucada estranya, si vols fer això, jo amb la meva dona, amb l'Anna, ho comparteixo, dic, m'acaben de trucar per si vull fer teatre de carrer. I dic, hosti, no ho sé, jo ja tinc una edat, ja vinc de tornada, no he fet mai. I ella em diu, home, no sé, mai saps, no? Quan, no? Se t'obren portes contínuament en aquest món.
1: I està bé travessar-les
2: i veure què hi ha al darrere, no? Per decidir, no? I, bueno, des del primer moment, encantadíssim, perquè és un món que érem, ara ja no ho estan, però era molt desconegut per mi. És un món que he descobert genial en tots els aspectes, molt professional, no és allò aquell pensament que pot tenir molta gent de 4 hippies que van pel carrer fent no, és una cosa molt seriosa.
0: Ho érem al principi.
2: Bueno, com els grups de rock, no?
0: Clar.
2: Érem 4 penjats que feien música i
0: clar,
2: al final, no?
0: Clar.
2: Però he descobert molta professionalitat, uns projectes molt ben treballats, molt de respecte per la música... per tots els mitjans tècnics per portar-la a terme, les idees artístiques són molt divertides, i després una cosa que a mi m'ha frapat des del primer dia és sortir al carrer i veure el somriure de la gent, no?
1: Clar.
2: O sigui, el somriure d'aquell nen, d'aquell pare, d'aquell avi que s'està passant d'allò, que aquella hora que està, que, perquè els hi plantegem històries superabsurdes i superfriquis i estan allà entregadíssims que es entren en el paper i a mi això és una cosa que és un món que a més és el que ha dit el Marció, que ens ha portat per, jo no sé, hem fet tot Espanya, moltes actuacions, moltes i no n'hi ha cap que surtis que diguis, hosti, sempre és divertit i agradable i tornes a casa recompensat, no?
1: Que bé. És que el carrer plantejat d'aquesta manera artística, és molt especial, no?
0: És especial, sí, és un llenguatge molt interessant.
1: No ho aporta, que no ho canviem ni molt menys, i de fet l'espectacle que parlarem ha saltat a un escenari.
0: Sí.
1: Un escenari i un teatre també és molt especial, sí, sens dubte. Sí. Però el carrer...
0: Al carrer
1: t'has de guanyar la gent.
0: Clar. Mira, això ho parlàvem ara fa uns dies. Tenim una col·laboradora, bueno, Mirada Externa, que és direcció, que és la Marta Renyer, i ho estàvem parlant amb ella fa poc, que una companyia que ve del carrer, de fer teatre de carrer, entrar a l'escenari té moltes més avantatges que no una d'escenari que vulgui sortir
1: clar,
0: al carrer.
1: Clar.
0: Per què? Perquè nosaltres hem tocat totes les disciplines, com aquell que diu. O sigui, tots els papers de l'auca al carrer. I ho acaba de dir el Pemi. T'has de guanyar la gent. La gent està al carrer i a veure què em porten aquí.
1: Clar.
0: Jo no he comprat una entrada.
1: No.
0: A veure què arriba. Llavors, és... O sigui... Wow.
2: No hi ha opció de baixar l'energia.
0: No.
2: Has de sortir a tope i concentrat i donar-ho tot perquè has d'arrencar aquell somriure de la
0: des
2: gent.
0: Des del zero. O sigui, el zero ja és a dalt de tot.
1: Sí. De zero a 100,
2: no surts mai amb el partit guanyat, no?
1: Ja.
2: Es diu? O sigui, la gent sempre és diferent. La gran majoria de gent, com que són indrets diferents, segurament no et coneixen, per tant, tens que guanyar-te-la.
1: Molt bé.
0: T'has de guanyar. Ara ja comencem... Bueno, ara no, amb aquest espectacle primer de carrer, perquè ara explicarem aquesta dualitat.
1: Sí, el salt que heu fet
0: no,
1: al
0: el salt que hem fet a interior, però amb el primer espectacle, que es diu Tant per tant, Sabata Gran, Messier Florian, Tant per tant, Sabata Gran, clar, amb el Pemi ho parlem sovint, tu presentes un espectacle, el públic no el coneix, de moment no et segueix ningú, ets tu qui arribes allà, l'ensenyes, que et segueixin. Ara és quan ja la gent ve a veure l'espectacle.
1: Sí,
0: o sigui, ens hem adonat que anem per ciutats a festes majors i ens diuen oh, que venim de Sant Feliu, que ja us havíem vist, o venim de l'Hospitalet, que ja us havíem... Clar, això ja és el teatre de carrer que diguis, et venen a veure d'una altra població, a veure un espectacle de carrer, ostres, això és un gran què.
1: Clar,
0: és un gran què.
1: Que
0: algú han vist.
1: No, és evident. És evident.
0: Amb aquest espectacle, el primer de la Ziggurat Circus Band, el Messier Florian, nosaltres tenim una estructura, tenim un guió, com diu el Pemi, tot molt professional, tot molt ben fet, estructurat, ben pensat. Sí, sí.
2: Ens ho patem sempre.
0: Però, clar, juguem amb una carta que jo crec que és molt divertida, i és que depèn com ens trobem al pati, arrenquem per un costat o per un altre. O sigui, jo no puc començar mai parlar ni parlo. I ells... Ho saben, ara ja. Al principi anàvem molt perduts, pobres, no?
2: Sí.
0: Com de començar?
2: Ell, sempre que comencem, abans de començar el bolo, ell sempre repassem el guió.
0: Repassem un guió.
2: Aquí farem aquesta, i quan acaba el miro dic, vale, sí, però llavors em giro i penso, no farem
0: no
2: res.
0: Podem,
1: no estigueu preparats, per què no?
2: No, perquè has de saber jugar en cada moment quin públic
0: igual tema. Tens un supernúmero, com fem de la inauguració, que és molt xula, i fem participar molt la gent, i potser en el moment que arrenques, en el lloc que arrenques, no tens el públic que necessites per aquell moment. Bueno, és igual, comences d'una altra manera,
1: sí,
0: ja ho faràs,
1: sí.
0: No passa res. O sigui, la nostra estructura es pot anar canviant, són peces que les pots anar movent
1: sí,
0: i no...
1: Sí, sí, sí. Però això és el que dèiem, és l'essència del carrer.
0: Sí.
1: No? És l'essència del carrer.
0: Sí.
1: Com ho diuen allò, la millor improvisació és la que està guionada, no? I aquí
0: sí,
1: és una mica al revés, no?
0: Sí,
1: el millor guió també es pot improvisar, en certa manera.
0: Sí.
1: No? I aquest és això,
0: pel
1: que veig.
2: És una improvisació, tot s'ha de
0: dir,
2: que ha d'estar molt ben preparada per poder, segons, sobre la marxa anar
1: canviant. I tant. Doncs això, digues.
0: No, anava a dir, i rebre, aprendre també, que és el que m'ha après en tants anys, les mirades del públic. Veure com està de receptiu, què és el que vol, perquè tu d'entrada tampoc no et pots menjar la gent en el zero, perquè és un momento, no?
1: Clar.
0: Què està passant aquí? Llavors, clar,
1: suavecito.
0: Has d'anar calibrant i has d'anar mesurant una miqueta com tens aquest públic. Per això nosaltres ja tenim una sèrie de números, accions, que ja parlen d'això, d'aquesta intensitat, de com entrar perquè el públic ja ens acompanyi, ens entengui,
1: clar,
0: ens llegeixi, vegi de quin pal anem, no? Perquè, clar, d'entrada pot ser allò... Hòstia, som veteranos,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: allò...
1: sí, sí, sí, es faran ballar aquesta gent, no?
0: Claro, claro.
1: No, està molt bé. Això porta l'experiència, també ho dic amb el seu,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí,
1: aquest
0: sí,
1: saber,
0: sí,
1: saber llegir el públic ho porta l'experiència, ni més ni menys, eh? Ni més ni menys.
2: Segur.
1: Això, ara sí, va, anem cap a l'espectacle, eh?
0: Sí, anem, anem.
1: Això, eh? És a dir, hem de fer la falca, que és això, diumenge 18 d'octubre, proposta dins el temporada al Teatre Àngel Guimerà, que són els germans Llobregat.
2: Sí.
1: Expliqueu-me això. El salt és a cobert, a l'escenari, en teatre.
0: Sí. Sí, algú ens va dir, ara jo no recordo qui va ser, que ens va dir, escolta'm, per què no feu un espectacle de sala? Perquè amb la bogeria que teniu al carrer seria brutal veure'ns. I no ens ho vam pensar. Jo ho vaig dir, dic, som-hi. El Pepi em va mirar com dient... és molt prudent, el Pepi és un tio molt prudent, eh?
3: Però m'agrada reposar-ho.
0: Sí, clar, clar, clar. Perquè jo sóc el boig, jo, a mi m'és igual, eh? Jo tiro, tiro. I menys mal que ara el tinc amb ell, que és... un moment, això ja ho para un moment. Però sí, sí, ens vam decidir, ens hi vam anar posant, i vam rescatar una cosa que hi havia en un calaix, que això ve de... d'unes idees molt xules, que són uns germans que són uns barruts.
3: Són uns desastres. Uns penques.
0: Però són molt bona gent, són molt simpàtics i són molt, tenen molt bon rotllo. I munten un grup que es diu Germans Llobregat, que han estat per tot el món, fent concerts per tot el món. I han conegut personalitats importantíssimes, han rebut regals de tot arreu, han treballat en grans escenaris, no? I ara arriben amb els seus grans èxits.
1: Molt bé.
0: I ens venen a ensenyar i a compartir tot allò que han viscut en aquestes gires...
1: D'acord, que és allò, un recorregut,
0: sí,
1: per on han passat els germans.
0: Sí, exacte. Portem un tastet de les anècdotes que ens han passat...
3: Viscut per tot el món. És un viatge, una aventura...
0: És un viatge.
3: Que expliquem, no? Venim a casa d'explicar com hem triomfat per la resta del món. I venim a explicar els nostres èxits, les aventures, les coses bones i dolentes per les
0: algunes
3: que han passat.
0: Sí.
3: Han passat moments molt tristos, molt dolents, hem passat moments molt alegres. I bueno, és un viatge, una bogeria de viatge, t'ho hem de dir, que la gent riurà molt, la gent... Bueno, es quedarà com que és això.
0: Sí. I hi ha aquesta combinació que tant ens agrada de música-teatre. Sí. Pallassos, hi ha un llenguatge de pallassos, que als pallassos ens ha caigut el nas, eh? Vull dir que hi ha l'Àlex i jo, que jo ja havia portat nas fa molts anys, però arriba un moment que als pallassos se'ns cau el nas i no passa res, eh? Sent el mateix pallasso o vist que ho era abans, eh?
2: Sí, sí.
0: I clar, aquesta combinació del carrer... de l'espectacle de carrer, que estem treballant amb 5 músics, que és la bateria, la guitarra, el baix, el saxo i la trompeta, el que hem fet en l'espectacle de sala és prescindir, pobres del Marc i del Roger, no?, que estan d'acord, eh? Saxo i trompeta els hem tret i ens hem quedat amb el power trio, no? Guitarra elèctrica, baix i bateria, rock and roll,
3: sí, música,
0: han estat pur.
3: Tot és música en directe, sí, sí, que ja han composat cançons per l'espectacle.
0: Música directa i cançons fetes, en aquest cas, pel Pemi, no?
1: Clar,
0: vull dir que composades...
3: Sí. En breu les enregistrarem i les publicarem, també.
1: Sí, que...
3: sí, sí. És un espectacle molt xul, on els músics hem hagut de...
0: També actuen, també treballen, també. Bueno, també treballen tocant,
1: sí, sí.
0: Però
1: opa, també actuen. Veure el Pemi en segons... Quines interpretacions
0: no seu perdeu, això, eh? No us ho perdeu, el tac, no us ho perdeu, de veritat.
3: Bueno, jo
0: perquè anem per terra, vull dir, ha sortit un pallasso, de veritat,
1: sí,
0: sí, pallasso boníssim.
3: Sí, actuem i fem de pallassos,
1: sí,
3: no?
1: Sí, sí, clar, que bé.
3: I realment és, al principi dius, què estic fent, no? Perquè, i bueno, vas veient que sí, que sí, que t'ho creus i que funciona.
1: Sí,
3: per mi ha sigut una experiència, bueno, bestial.
0: Sí, sí. Són els pallassos que generen aquelles situacions absurdes, surrealistes, que poden venir del no-res i que de cop i volta tot és un joc. És un joc divertit, és un joc de compartiment, de bon rotllo. Aquests germans es poden emprenyar, però passa una mosca i al moment ja s'enretenen amb aquella mosca i ja estan jugant amb aquella mosca. Vull dir que, no, és com els nens, al final, aquest llenguatge tan xulo dels nens que poden estar avorrits amb una cosa i els hi plantegen una altra, salten, se'n van, venen d'aquí allà.
1: De fet, és l'estreneu aquest divendres a Viladecans.
0: A Viladecans, a l'Àtrium.
1: Correcte, però després hi ha el següent bolo i és aquest divendres.
3: Són dues estrenes.
0: Són dues estrenes, són molt xulos. Nosaltres no només estrenem una, estrenem dos.
1: Vinga!
0: Home, ja que ens hi posem, no?
3: dues parts del territori, a Viladecans, i el dia 18 aquí al
1: teatre. Aquí al Vendrell.
3: A les 5 i mitja de la tarda.
0: Dos quarts de 6.
1: No ho hem dit, però ja se sap. Aquí al Vendrell, la temporada, les entrades disponibles, com sempre, a través d'internet, al temporada.cat, presencialment el divendres al matí a la recepció de l'Escola Municipal Pau Casals, i una hora abans a taquilla, sempre i quan l'aforament així ho permet.
3: Sí.
1: Vostè de memòria, ja.

0: molt treballat. I després portem el Víctor Solana a la bateria, un noi de
1: Vilobí,
0: del Penedès, de Vilobí. Després portem el d'aquí, el Vendrell. Bueno, ell dirà també de Calafell, però Vendrell, Calafell, el Campos,
1: el Campos, l'Àlex Pereira,
0: que és
1: de Vilanova, de Vilanova i la Geltrú.
2: Tot queda a la vegueria.
1: Sí, sí, el gran Penedès, no seria?
0: El gran
1: Penedès. Sí, sí. Són els actors i nosaltres. El Pemi, el Marcial, sí.
2: Ostres, de debò. És que jo, el Pemi, no sé si en aquest aspecte ho coneix. Jo soc molt de... sense anar a lo psicodèlic, s'ha de dir, però jo soc molt d'energies, de veritat. I com que parlem amb tanta gent, a vegades el que t'acaba transmetent és aquesta energia. I jo crec, i s'està traspuant, que, ostres, aquesta energia de debò que s'està traduint en ganes de venir a veure l'estrada.
1: Segur que sí, no us ho perdré. Vine
0: amb la canalla.
1: Quina
0: edat
2: té la canalla, ara? Doncs mira, 9 i 13.
1: Buah,
2: ideal.
0: Què tens que fer el 18 a la tarda?
2: Ja ho canviarem.
1: La veritat és que el Pemi l'ha anomenat molt bé, aquest viatge. O sigui, des de que entres al teatre, entres en un viatge que no te n'adonaràs, parlant amb els mots que s'utilitza, flipareu molt, i quan s'ha acabat dius, ja està això, què ha passat aquí? Què ha passat aquí? És molt trepidant, tot plegat. És supertrepidant.
2: Doncs no, això...
1: Acabem baldats, acabem
2: no, rebentats. Amb aquesta energia que torno a dir, que desbordeu, és a dir, aquesta energia es transforma,
1: Total.
2: Que bé, doncs, ja ho hem dit diverses vegades, diumenge, dia 18, dins el temporada, el Teatre Àngel Guimarà, no us ho perdeu, i trobareu això que hem intentat explicar ara mateix. Marcial, Pemi, de veritat, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres i a tu, clar que sí.
2: I molta merda.
0: I molta merda, molta
1: merda.
2: Que vagi bé.
1: Gràcies.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: cabeza de ratón.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Escoltes ICAT.
1: Yeah, poc i oli. Com ho fèiem abans? Ho saps? Ok. Imagino els meus...

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla, no és viu.

0: sona la música de Pola? Qui contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: De grup de noies, no tenim classe els de massa i la de grup jove sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vos també que sembleu més joves del que
4: sí, sou. Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li posa la llengua, que això segurament és un dia més d'una vegada.
8: Aneu amb la bandera de Gel Band.
0: Digues, Maria, oi?
9: Creu com una de Girl Band.
10: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Dieu no, no i no.
10: Sí.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, com un acord entre els tres, no?
1: A la de tres. Fem un fa major, un fa major.
4: Clar,
1: va.
4: Sí, clar.
1: Una, dos.
4: No.
1: Sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mela!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: El cinema fantàstic torna a Sitges.
1: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
0: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
1: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
0: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
2: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
3: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
2: Recapta!
3: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
4: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
5: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencia.
6: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
7: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
4: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
8: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Escoltes, ICAT.
10: Ja comença a fer-se...

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. La Sala Beckett presenta Torcides, divas desubicades, artistes martiritzades i virtuositat dubtosa en un espectacle de Les Nenes Theater, una de les companyies revelació del panorama estatal. Del 24 d'octubre al 8 de novembre. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per ICAT. Linkat.
1: Gota arriba al Teatre Nacional de Catalunya. Clown, màgia i teatre físic per descobrir l'origen de tot. L'aigua. Un espectacle familiar, poètic i sorprenent de Txema Muñoz. Premi Max 2026, el millor espectacle de carrer. Gota, del 15 d'octubre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. ICAT. Escoltes, ICAT.

0: escoltes ICAT.
1: Som ficticis. Àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes, vora un preu.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
0: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
1: de la teva vida.
4: Okay, 3, 2, 1, let's jam.
5: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
6: Jazz Batussi.
7: El cantant i guitarrista Lead Belly va fugir de la presó en més d'una ocasió, però va ser la música que el va alliberar definitivament de la vida penitenciària. Amb el temps es va convertir en tota una inspiració per músics de generacions venidores. Aquesta setmana farem un repàs del seu cançoner.
5: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Milers de manifestants a favor del decret de l'habitatge digne, 3.000 segons l'Ajuntament de Barcelona i 15.000 segons el Sindicat de Llogateres, han omplert aquest passat vespre la plaça Universitat, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Abans de començar, han fet un minut de silenci davant la Universitat de Barcelona amb les llanternes dels mòbils enceses. Una gran pancarta amb el lema vaga general, això tot just comença, i els dibuixos de dues flames han encapçalat la protesta al costat d'una altra que deia el negoci de l'habitatge mata. La manifestació ha anat pel carrer Pelai, plaça Catalunya, Fontanella i via Laietana. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
2: Aquestes primeres hores del dissabte l'ambient és fred a l'alta muntanya, amb valors que no passen dels 4 a 5 graus. A l'interior de Catalunya tenim valors entre els 5 a 10 graus i a tota la línia de la costa tenim valors entre els 10 a 15 graus. Amb un matí de dissabte que tornarà a ser tranquil, amb el pas, això sí, de molts núvols als prims que ensejaran aquest cel més blanquinós, a la tarda aquests núvols tendiran a marxar quedant un cel molt més net a núvols. Sí que és cert que la zona del Pirineu, sobretot més occidental, esperem el creixement de nuvolades, però que no ens deixaran precipitacions. Amb les temperatures al migdia, que seran una miqueta més altes respecte a les d'ahir divendres, sobretot a l'interior de les comarques de l'Alt Empordà, del Baix Empordà i també del Camp de Tarragona, on aquests valors s'acostaran als 25 graus.
1: I en successos, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'assassinat, com diem, agressió sexual i robatori violent. El veredicte per unanimitat ha declarat provat que la nit del 26 de juliol del 2023 Antoni Montpar va esperar que la víctima tornés de treballar, amagat al replà de casa seva, i quan entrava a casa la va abordar per l'esquena i la va deixar inconscient amb una clau d'arts marcials. Les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més. I en mobilitat, amb motiu d'aquesta operació sortida del pont del 12 d'octubre fins a les 9 de la nit d'ahir divendres, dia 9, ja van sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona un total de 280.000 vehicles, un 49% de la previsió total, que es xifra, segons el Servei Català de Trànsit, en uns 570.000. I en els esports, en futbol, en l'inici de la jornada de Lliga i l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a 1. Al temps afegit, Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per a les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
2: The day I stopped being so happy that day I started to feed on my dream. Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream. Aquesta fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports, podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.
0: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.

0: En principi, sempre una secció que ens dona peu a parlar del món de l'empresa, dels protagonistes i d'una mica, no?, dels noms que donen referència a aquest món empresarial de la comarca i de la demarcació, m'atreviria a dir, però això ens dona peu a parlar de moltes altres coses. Bé, per presentar una quinzena més aquesta secció, ens acompanya, i crec que això ho fa de forma ja habitual, la Laura Domingo. Laura,
1: bon dia.
0: Bon dia, com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Sí, et tocarà anar venint a tu, doncs, entenc,
1: sembla,
0: intueixo,
1: sembla que
0: Que bé. Bé, fantàstic, no?
1: Molt bé, sí.
0: Que bé. Que bé, doncs la responsable d'introduir-nos justament les qüestions i els temes que voleu explicar, que voleu portar amb els convidats i convidades que ens porteu cada 15 dies. Que tu organitzes molt bé i després vinc jo i ho trenco tot. Però bueno, ja forma part de la gràcia de la ràdio, i a més quan és aquesta ràdio i és aquest programa, i quan sóc jo,
1: sí,
0: si em permets.
1: Sí, sí.
0: Però sempre amb la idea de donar a conèixer allò que hem vingut a parlar, això sempre, Això sempre, això sempre. De què parlem avui, Laura, perdona?
1: Doncs mira, doncs avui ens acompanya José Carlos Eiriz. Ell és el director general de la Fundació Santa Teresa d'aquí del Vendrell. És una entitat amb més de 50 anys de trajectòria que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones i generar oportunitats d'inclusió social i laboral. José Carlos, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Per començar, m'agradaria saber en quin punt es troba ara mateix la Fundació.
2: Uf, complicat. Això és com fer una foto de final d'any, no? I avui en dia la Fundació està desenvolupant múltiples projectes. Està en un moment de consolidació de moltes coses que hem iniciat en el passat i de desenvolupament de nous projectes per donar resposta a reptes que es plantegen a la comarca i a les persones de la comarca.
0: De fet, és que no pareu mai, José Carlos, sempre d'innovar, sempre anar un pas més, no? Sempre amb aquest rerefons social, estaria ben dit.
2: Sí.
0: No? Amb un rerefons social, això sempre,
2: Evidentment. Nosaltres estem per donar resposta a les necessitats socials.
0: Correcte.
2: De les persones i del territori. Això de no parar és com qui va en bicicleta.
0: Ja.
2: Si deixes de pedalar...
0: Si vas en marxa, oi?
2: Clar. Ara hi ha bicicletes que funcionen soles.
0: Correcte,
2: amb
0: correcte.
2: Amb bateria, però no és el cas. Sí. Les empreses necessiten, i les organitzacions, com la Fundació, necessiten que pedalis contínuament.
0: Clar.
2: Evidentment per innovar i per fer les coses de maneres diferents, però també per mantenir el que tens i
0: clar.
2: El que estàs fent.
0: No, està clar. Està clar, si no malament,
2: Si no malament, és imprescindible.
0: De fet, mira, és una reflexió personal. Avui, quan sabia que veníem, no sé per què ha vingut aquesta reflexió personal al cap, de debò, José Carlos, és a dir, ostres, com dir-ho, no? És a dir, en principi l'empresa convencional, és a dir, no vull dir noms que no s'han de dir, és a dir, persegueix bàsicament un ànim de lucre, no? És a dir, una empresa el que fa, doncs, és doncs guanyar uns diners, pagar unes factures i seguir endavant amb el seu negoci, i com més millor. En canvi, vosaltres, des de la Fundació, aneu molt més enllà, és a dir, el vostre objectiu final no és el lucre, sinó que és el suport social i l'ajuda social cap a moltes persones i cap a molts col·lectius, i amb aquest objectiu social aconseguiu doncs una potencialitat per seguir oferint aquests projectes. M'explico, és a dir, sense tenir un ànim de lucre, aconseguiu molts recursos. M'explico, I jo penso que, ostres, doncs és per reflexionar.
2: Això és l'economia social.
0: Ja.
2: O sigui, quan poses el capital per tal de poder donar serveis a les persones i fer créixer les persones, el que aconsegueixes és que aquest capital creixi.
0: Clar.
2: Quan l'objectiu del capital és retribuir al capital, estàs amb una visió no economicista, d'alguna manera.
0: Clar,
2: o economicista, però no amb el que hauria de ser realment l'economia. L'economia ha de ser posar en comú béns per millorar el benestar, per millorar la qualitat de vida que tenim tots els ciutadans, d'alguna manera.
0: Sí.
2: Llavors, l'economia social és això, és posar precisament aquests recursos per davant de tot.
0: Correcte.
2: A favor de les persones i del territori.
0: També una mica el focus, en certa manera, no? Mm. És molt, molt globalitzat per això, és a dir, que no, avui en dia, doncs, no, aquest món empresarial ferotge, no?, de sempre intentar arribar més lluny, de trepitjar qui faci falta per aconseguir més diners, per aconseguir més vendes, no sé com dir-ho, no?, que tot va cap aquí, és a dir, va una mica al contrari d'aquesta filosofia que vosaltres defenseu.
2: Sí, però la vida en veritat no és això. No és guerra, no és competir per recursos. És tot el contrari.
0: Sí.
2: És col·laborar. Hosti, les persones són molt més feliços quan col·laborem, quan estem amb els altres, quan som capaços de crear conjuntament.
0: I tant.
2: Per què hem d'estar dins d'un sistema econòmic que fomenta el contrari? L'individualisme, la lluita d'uns contra els altres.
0: No, està clar.
2: I si mires moltes de les empreses a nivell mundial més exitoses, el que fan són processos col·laboratius, de treballar conjuntament amb moltes altres organitzacions, posar pel davant els seus treballadors, posar pel davant aquest objectiu, aquesta missió, aquest propòsit, no?, de l'organització de benestar, i amb això aconsegueixen sostenir-se amb el temps i créixer, també.
0: Tornem al guió, perdoneu. Estem aquí per justament conèixer les novetats i, bé, amb aquestes novetats importants que des de la Fundació esteu portant a terme. Justament una mica la conversa d'avui ha d'anar cap aquí, perdoneu, però em feia gràcia fer aquesta reflexió inicial per una mica també marcar el que crec sempre ha estat la Fundació Santa Teresa. Em fa l'efecte, perquè ja fa molts anys que es coneixem, José Carlos. Va, seguim. Anem a aquests nous projectes, cap a les novetats, oi?
1: Una d'aquestes novetats és la formació. La Fundació està ampliant de manera important una nova oferta formativa, no? Quina és aquesta?
2: Sí, l'oferta formativa s'ha d'adaptar sempre a les necessitats de l'entorn i buscar, i nosaltres així ho fem, no?, aquells col·lectius que tenen més dificultats per la seva inserció, com els podem ajudar a millorar la seva capacitació i poder inserir-se en el mercat laboral. Dins d'aquest àmbit de la formació, tot el que desenvolupem des de l'Escola de Turisme del Baix Penedès, relacionat amb l'hostaleria, el turisme i el comerç, doncs té un paper molt important, perquè s'aconsegueixen cada any moltíssimes insercions. I també, i és molt important per nosaltres, que molts joves que havien fracassat amb el sistema ordinari, amb el sistema escolar, puguin tornar a creure en si mateixos i reincorporar-se als estudis reglats. I això per nosaltres és un gran èxit, i per les persones i les famílies també. Llavors, una de les coses que estem treballant aquest any és el posar en funcionament l'antic Fort Miret.
0: Home, i tant.
2: Llavors, aquest és un projecte molt maco on podrem formar persones en fort, en pastisseria i també amb atenció al públic, en un espai d'alguna manera emblemàtic i que volem que es converteixi en un reconeixement a aquest ofici tradicional tan important a les nostres terres i que de mica en mica es va perdent, no?, amb altres fórmules de venda de pans i de pastissos més industrialitzades i no tant amb el carinyo que ho han fet els nostres avantpassats. Llavors aquest és un projecte important amb el que estem treballant i que suposa, doncs, la recuperació d'un ofici. No, ben segur que no totes les persones que passin per aquesta formació trobaran feina com a forners o com a pastissers, però sí que permetrà, doncs, que recuperen aquesta confiança en si mateixos, que aprenguin un ofici que després els hi pot servir no tan sols amb una feina, sinó també a casa seva, i que això suposi, doncs, un rellançament d'aquestes persones, doncs, per guanyar confiança en si mateixos i abordar el futur d'una manera diferent.
0: A més, la formació professional, que està agafant també molta volada aquests darrers anys, o la importància de la formació professional, que bé, que també és cert, que és evident que sempre, doncs, certes posicions, certes carreres, certs estudis són importantíssims, però hem encaminat molt cap aquí i ens hem donat compte que ens fa falta professionals en diferents sectors i àmbits diferents, que també siguin formacions professionals reglades, oficials, oficioses. Home, i el forn, la pastisseria serà un d'ells, perquè jo crec que mai passarà de moda, si es pot dir així, que és apreciar el producte.
2: Sí, i tant. I mai ens ho farà la IA.
0: No, exacte, i també volia dir-ho, també volia dir-ho, és cert, que potser la intel·ligència artificial està també traient a florir la manca de mà d'obra qualificada i professional, sens dubte. Clar, a més, aquí, com, clar, heu fet una doble feina importantíssima, que és també recuperar un espai, jo crec que també molt estimat per vendrellencs i vendrellenques i per gent de la comarca, com és el Forn Miret, que va ser un sotrac quan va tancar, com ha passat amb molts altres negocis familiars, històrics i centenaris d'aquell municipi, que sempre dol en certa manera, i poder fer aquesta vessant de recuperar-lo, però a més amb una variant formativa. Ostres, està molt ben pensat això, José Carlos, està molt ben pensat.
2: Sí, encara no és una realitat, però estem treballant en el projecte i esperem que els propers mesos de l'any vinent pugui entrar en funcionament.
0: Clar, què faltaria, doncs, en aquest aspecte?
2: L'adequació de l'espai.
0: Sí?
2: No, és diferent un espai formatiu que un espai de treball, com era el propi Fort. I llavors cal una reconversió de l'espai, coses que inicialment potser no s'havien plantejat, però també pensem que és interessant, com que les persones puguin allà anar a aprendre alguna cosa, inclús els productes que allà s'elaborin. Llavors, estem treballant en el projecte per tal que en aquests propers mesos es pugui executar i tirar endavant.
0: Clar, sí que hem conegut fins ara, i també l'Albert de Coma-ruga, bé, l'Escola de Turisme de Coma-ruga també és un exemple, no?, que són cuines menjadors pedagògics, tenen una cosa així, però en canvi obradors pedagògics no se'n coneixen tants.
2: No.
0: Perquè la filosofia també és aquesta, no?
2: Sí.
0: És a dir, formar-se i aprendre en un entorn 100% professional i obert al públic.
2: Exactament. Aquest és l'esperit del projecte.
0: Clar.
2: I que, a més, serveixi com a reconeixement a aquest ofici tradicional.
0: Correcte.
2: Aquest espai sigui un lloc per posar en valor la feina que han fet durant molts anys.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Totes aquestes persones.
0: Hi ha demanda per això? Us ha arribat allò, demanda de formacions d'aquest tipus?
2: De fet, estem fent aquest tipus de formació actualment a l'Escola de Turisme.
0: Val.
2: Però, clar, és diferent haver-se de desplaçar fins a Coma-ruga que poder-ho fer aquí al centre del poble. Doncs pensem que és això,
0: sí,
2: el
0: sí,
2: pas
0: sí.
2: Següent, doncs la col·laboració amb l'Institut Andreu Nin i amb l'Ajuntament del Vendrell és fonamental en aquest cas per tal de que sigui un projecte compartit, no?
0: Clar.
2: Això que dèiem abans,
0: sí.
2: No és un projecte de la Fundació, és un projecte compartit per moltes persones i organismes d'aquí del nostre municipi.
0: Molt bé, les sinergies.
2: Exacte.
0: Entre els àmbits públics, privats, però també amb iniciatives compartides i que poden anar a bon port, com és l'aspecte d'avui. Potser és una de les novetats més importants, no?, aquí al Vendrell, a priori, no?
2: Sí. Una altra novetat aquí al Vendrell és que estem transformant, adequant les instal·lacions que tenim aquí a l'Avinguda Santa Oliva per adaptar-nos a una realitat que ja tenim aquí a sobre des de fa anys i que ens vindrà amb molta més contundència en el futur, que és la realitat de les persones amb trastorn de l'espectre autista.
0: Val.
2: Tenim moltíssimes persones ja les que estem donant atenció, que tenen aquest trastorn, i moltes que venen, que estan a l'escola i que també han començat a treballar amb ells a través de diferents projectes adreçats a aquest col·lectiu i a les seves famílies. I llavors el que estem fent és adaptar espais per tal de que siguin més silenciosos, més respectuosos amb les singularitats d'aquest col·lectiu i de les persones d'aquest col·lectiu. Perquè quan els poses amb moltes altres persones i en espais més sorollosos, doncs no estan en bones condicions, no se senten bé, no se senten a gust, es posen intranquils, i llavors estem, bueno, adaptant espais. Aquest és un tema molt important. Un tema molt important que estem treballant des de fa anys i que tenim, doncs, ara en aquests moments moltíssimes persones ja molt especialitzades amb el treball amb aquest col·lectiu que, bueno, que per nosaltres és significatiu i molt important i que està permetent, doncs, que millorar la qualitat de vida no tan sols dels seus d'aquests nois i noies, sinó també de les seves famílies.
0: Clar, és lògic. I també aquesta doble vessant, no?, que sempre ha tingut la Fundació en tots els seus projectes, que és aquest àmbit formacional, professional, però també assistencial. Això tampoc no ho he oblidat mai. No, que és aquesta assistència directa cap als usuaris de la Fundació, a les seves famílies, i jo penso que un exemple, un biomi, podien ser els serveis residencials. Que sí. També esteu cada vegada potenciant, De fet, hi ha un projecte molt ampli a Calafell, també.
2: Doncs sí, els serveis residencials són fonamentals per molts aspectes, en molts aspectes, no? Les persones que tenen algun tipus de discapacitat o trastorn mental i que decideixen en un moment donat que es volen independitzar, que poden sortir de casa sols o amb parella, doncs poder-los donar el suport allà on visquin aquestes persones és fonamental. Llavors tenim molts pisos, des de les que viu des d'una persona fins a quatre.
0: Sí.
2: Tenim diferents ja residències també per tot el municipi, i ara posem a començaments d'any intentarem posar en funcionament el complex residencial aquest que estem acabant d'equipar en aquests moments a Calafell. És un projecte igual que el que vam desenvolupar fa uns anys a Calafell del centre de dia i centre ocupacional, que integra persones amb discapacitat i persones grans, amb activitats i serveis que són diferenciats i molts altres que són comuns i participen conjuntament, sempre que ells volen, evidentment,
0: no?
2: I en funció dels seus interessos, dels seus gustos. Llavors, aquest complex residencial que ja està construït i que actualment estem equipant, està pensat per persones grans, per persones amb, i per persones amb discapacitat intel·lectual. Amb tres tipologies de serveis: residència per persones grans, residència per persones amb discapacitat, que és una tipologia de servei que no teníem fins ara, i ja residència per persones amb discapacitat intel·lectual. La... és un projecte també supernovedós, no? On hem incorporat el coneixement, l'experiència de l'entitat durant molts anys, però també, a més, la... com s'ha desenvolupat aquest tema en altres països. Ens hem fixat molt en els països nòrdics, estem treballant amb unitats de convivència petites, els pisos on viurà aquesta gent. No hem de pensar en una residència com les que coneixem a l'ús, sinó que són petites unitats de convivència de 6 persones.
0: Sí.
2: I estem pensant, bueno, per tant la gent viurà com a casa seva, realment, no? Però l'essencial d'aquest projecte, més que el propi complex, és que això és un punt que acaba d'adonir tot un projecte d'atenció a les persones allà on viuen les persones.
0: Val.
2: O sigui, el projecte es diu com a casa en joc perquè el que volem fonamentalment és que la gent pugui continuar vivint allà on vol viure, que normalment és a casa seva.
0: Clar, clar, clar.
2: Llavors el projecte, doncs, els elements essencials d'ell és el suport a les persones a casa seva.
0: I tant,
2: val?
0: Clar.
2: Llavors, per a aquelles persones que ja no poden o no volen viure a casa seva, doncs estan als serveis residencials.
0: Molt bé.
2: El complex tindrà una capacitat total de 120 places, que són moltes persones, però, com us deia, amb unitats de convivència de 6.
0: Val.
2: I, per tant, doncs, serà conviure en família.
0: Clar, no, està molt bé. Que també hi ha com aquest canvi de paradigma, no? Jo crec que en aquest sector social i d'acompanyament està canviant moltes coses, per sort, no? Que també, després en parlarem segurament, que és el tema de la inclusió, el tema d'aquest acompanyament, que fins ara com molt, era com molt... com dir-ho, no? Com molt patriarcal, no? Molt, no em surt la paraula, que era com molt... no?
2: Protector.
0: Exacte, molt protector, massa, inclús ara jo sé que tot és un acompanyament, és això, el que fem és acompanyar o acompanyeu, vaja, les persones que ho puguin necessitar en qualsevol dels seus àmbits, i estem parlant de qualsevol tipus de situació, gent gran, malalties, el que sigui,
2: De fet, el model de treball nostre es diu l'atenció centrada en la persona.
0: Correcte.
2: I l'atenció centrada en la persona serà serveix per tothom, igual per una persona amb discapacitat, que per una persona gran, que per un nen que està en l'àmbit escolar, per qualsevol persona. És com adaptem els nostres serveis i els nostres recursos per donar atenció, l'atenció que necessita cada persona en cada moment de la seva vida.
0: Val.
2: No? No és que la persona s'hagi d'adaptar
0: no,
2: a la institució,
0: exacte,
2: a l'organització, sinó que és l'organització i els seus professionals els que s'han d'adaptar per donar el servei que cada persona necessita en el moment de la seva vida en el que està.
0: Està clar, està clar. I per això està canviant, eh?
2: Sí.
0: Costa, potser una mica en pes en fundacions com la vostra, que són les que feu una mica aquesta feina de fons, d'anar empenyent, suposo que moltes vegades allò picant pedra i tocant moltes portes d'estaments més públics, que són potser en definitiva els que finalment també tenen la clau, per poder arribar a aquests canvis.
2: Al final la clau de tot això és... Hi ha dues maneres de funcionar en aquest món social. El que manda comanden d'alguna manera els papers, les instruccions, els, no, les normes generals, o amb el que manda és la pròpia persona.
3: Clar.
2: O sigui, amb el món comercial, no, parlem de que qui mana és el client, no? Doncs, però hi ha empreses que no estan adaptades a això, i qui mana sembla que sigui l'empresa, sí, i el client ha de comprar el que li diu l'empresa. En el nostre cas està molt clar. Nosaltres hem de fer els serveis que voldríem per nosaltres mateixos, i per tant el poder l'hem de posar amb la pròpia persona. Quins són els objectius que vol aconseguir la persona? Està realment disposada a comprometre's a aconseguir aquests objectius? Si ho està, nosaltres som el seu suport.
0: Clar.
2: Però clar, és una manera de funcionar diferent, no? Molt més efectiva, perquè realment estàs treballant amb allò que les persones volen, però molt més complexa al mateix temps, perquè t'has d'adaptar a cadascuna de les persones.
0: Clar. Això comporta més recursos, més coneixements, més professionals.
2: Jo amb el tema dels recursos tampoc estic del tot d'acord.
0: No em referia només a recursos econòmics, en general, recursos en general.
2: Recursos en general, sí. De fet, jo sempre dic que quan tens... tu ets fuster i tens tan sols un martell, el farà servir per tot, aquest martell. I si el que has de fer és cargolar un cargol, aquell martell no serà l'eina adequada. Acabaràs clavant aquell cargol. Jo penso que les organitzacions, les empreses, però les organitzacions socials sobretot, hem de tenir una gran caixa d'eines. Perquè... d'alguna manera aprofitaràs molt millor els recursos i seràs molt més eficient amb l'eina adequada en el moment adequat que necessita la persona.
3: Val.
2: I llavors, això significa tenir molts més recursos. Doncs segurament el fuster és el mateix, no? Però si té l'eina adequada,
3: clar,
2: aquella cosa que li podria trigar molta estona i no queda de la forma adequada, doncs quedarà perfectament enganxada o perfectament feta la feina i amb molt menys temps. No?
0: Està clar. És un bon exemple, eh? Ho has explicat molt bé. Qui pot accedir als vostres serveis, José Carlos?
2: Com sabeu, clar, tenim serveis molt diversos,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: Els serveis d'acompanyament i suport per poder tenir una feina, doncs tota persona que tingui unes dificultats especials per accedir al món del treball. Hi ha aturats de llarga durada, hi ha, sobretot, moltíssims joves que volen accedir a una primera feina, persones amb discapacitat, amb trastorn mental, dones que es volen reincorporar al mercat laboral després d'haver dedicat tota una sèrie d'anys als seus fills i que no tenen una preparació pel mercat actual. Per tant, en aquest àmbit, molts col·lectius molt diversos. Amb el tema de la formació, doncs també, però sobretot qui se dirigeix a nosaltres, doncs moltíssims joves, molt joves nouvinguts, que han arribat aquí al país sense papers i que arriba un moment que han de regularitzar la seva situació, poder tenir un ofici i accedir a una feina.

0: és un trastorn mental, va, fonamentalment. Per tant, en funció de la tipologia de servei, unes persones o unes altres. També tenim, tant a Calafell com aquí al Vendrell, ja com a Duga, servei de menjador social, no? Per a aquelles persones que no tenen per menjar, doncs, i qui pot accedir? Doncs qui diuen els propis ajuntaments,
1: ja,
0: no?
1: Clar.
0: Quines són les persones aquestes sense recursos que necessiten aquest tipus de servei. Per tant, en funció de cada tipus d'activitat, tots a l'àmbit de l'atenció als nens amb TEA, doncs això, nens amb TEA i les seves famílies,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Com ho gestioneu, això, José Carlos? Perdona, deixa'm-ho dir. Cada branca que estàs dient ja suposaria per mi, és a dir, ja suposaria una feina diària de 24 hores, però en canvi toqueu tantíssimes tecles i totes les feu bé, per suposat. Uau!
0: Bueno, totes són millorables.
1: Sí, bueno, tant, sí, sí.
0: Aquest és l'esperit.
1: Sí, si no arribaríeu on esteu, segurament, Però refereixeu que toqueu tecles importantíssimes i us toca gestionar temàtiques, jo crec que, ostres, molt profundes i molt extenses.
0: Sí, bueno, quan tens una missió,
1: sí, sí, clara, sí, sí,
0: no?
1: Sí.
0: I la missió de la teva organització també, d'alguna manera, coincideix amb el teu propòsit personal, el problema ja no són les hores, el problema no són els projectes, sinó...
1: No, ja.
0: Que vols donar resposta a això i, per tant, has de crear l'estructura que sigui capaç de donar resposta a aquestes necessitats.
1: Clar.
0: I, clar, a diferència de vegades de les administracions públiques, no?, que tenen una limitació, que és el recurs. Us diu, no, és que no tenim pressupost i, per tant, el següent que està a la llista no pot rebre el servei. El nostre pensament no és això. Quan hi ha una necessitat, has de buscar quins són aquests recursos. A vegades no els tens, però... intenta aconseguir-los, treballa per poder-los aconseguir, no? I de vegades els recursos no són econòmics, són altres persones, per exemple un recurs enorme que ens ajuda moltíssim en molts àmbits de la nostra feina és el voluntariat. Tenim moltíssimes persones voluntàries a la Fundació que fan possibles projectes, per exemple com el Bon Dia, estem trucant doncs diàriament unes 140 persones, 150, per saber com estan, persones que viuen soles, grans, la major part d'elles,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Clar, això si ho has de fer en professional seria impossible,
1: no, clar,
0: amb el cos que té. En canvi, doncs hi ha moltes persones que estan col·laborant en tot aquest projecte i en donar suport doncs, a aquestes persones grans perquè se sentin acompanyades, perquè tinguin algú a qui explicar-li el problema que tenen, i a més hi hagi algú al costat que els pugui ajudar a resoldre aquella situació que els angoixa en un moment donat. No? Per tant,
1: wow. Sí, bueno. Veus, cada cosa que vas dient i podríem dedicar una bona estona al programa o gairebé una secció sencera a parlar de cada qüestió que aneu fent, perquè com dic, són de prou calatge i prou interessants per poder explicar-les. Avui hem fet, tot i que portava un guió molt extens, hem fet una petita part, ho sento Laura, que te l'encarregues una mica de fer-ho això. És evident que és que ho dic en moltes ocasions i més o menys ho anem complint, que és, has de venir un altre dia, José Carlos, amb més temps a poder anar perfeccionant i explicant tots aquests temes. Hem apuntalat alguna coseta, però és obvi que ens deixem moltes més. Però gràcies per venir, José Carlos, de veritat.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me a la federació, per haver pensat amb nosaltres amb aquest programa i a tu, Pere, perquè 4.039 programes es diu ben aviat, però és moltíssima feina les esquena i ho fas a més magnífic, que arribes molt fàcilment a la gent amb la teva forma de ser i d'expressar-te.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: T'ho agraeixo. Gràcies, José Carlos. Laura, tenim agenda.
2: Tinc agenda.
1: Vinga.
2: Aquest mes tenim dues grans cites. La primera és aquest divendres, dintre del marc de les Fires de Santa Teresa.
1: Sí.
2: Estarem a l'Espai Viu del Vendrell de 5 a 7, on organitzarem l'Espai Negocis, que és una trobada amb 10 empreses del Gran Penedès que presentaran els seus projectes, productes i serveis. Ho farem en un format àgil amb l'objectiu de generar noves connexions i oportunitats de negoci.
1: Val.
2: També el 23 d'octubre estem a Neàpolis, Vilanova, en una nova edició del CREA, el Congrés de Dones d'Empresa. Aquest any, sota el lema de la disrupció, parlarem d'intel·ligència artificial, innovació, lideratge i noves maneres d'entendre l'empresa, amb ponents superpotents.
1: Molt bé.
2: Al final són dues cites diferents, però amb un mateix objectiu, connectar persones, empreses i territori.
1: Molt bé.
2: Ara sí, moltes gràcies i ens veiem d'aquí 15 dies.
1: Perfecte. Gràcies, Laura. Que vagi
2: gràcies.
1: Bé.
2: Gràcies.

0: dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: Estàs escoltant la repetició dels millors moments de la Calaixera.
3: La coral polifònica Joan Toldrà del Vendrell i la societat coral del Penedès, el Coro, que uneixen les seves veus en un concert solidari aquest mateix diumenge, que a més serà diumenge de fira. Un concert anomenat Música i Vida. És evident que és una doble proposta solidària, però sobretot musical. Per parlar-ne i per conèixer-ho al detall, ens acompanya el president d'aquesta entitat, de la coral. És en Joan Carles Compoi. Com estàs?
4: Molt bé, Pere.
3: Sent? Gràcies per acompanyar-nos.
4: Per nosaltres és un goig poder estar aquí i donar veu.
3: Que bé, que bé. A més, escolta'm, Joan Carles, esteu en un estat de forma excepcional des de la coral, eh? Sí o no?
4: Jo crec que sí.
3: Que sí.
4: Hem avançat molt.
3: Que sí.
4: Hem avançat.
3: Teniu molts cantaires, que això sempre és bo i necessari, eh?
4: Més o menys sobre una veintena.
3: Imagina't, sí, sí, que teniu un bon nombre de cantaires. A més, m'has passat la llista dels concerts que heu fet i que encara us queden per fer, d'aquest 2026. És una passada. És a dir, esteu treballant molt, esteu fent molta feina. I també suposo que tot això quan es... A veure, sempre l'heu fet bé la feina, eh? Això que quedi clar, eh? Sí, sí, però és obvi que quan hi ha aquesta energia compartida i quan hi ha tants concerts que et fa que encara assagis més, fa que tot surti més rodat, no? Musicalment parlant, que sé.
4: Efectivament, efectivament. Intentes, doncs, moltes vegades mitjançant la tècnica i ha, a més hi ha una munió molt bona dins dels membres de la coral.
3: Molt bé.
4: I, clar, el fet de tindre un fotiment d'ensajos el que fa és que estiguis desitjant poder demostrar al públic, demostrar
3: clar,
4: doncs,
3: clar,
4: aquesta
3: clar,
4: feina.
3: Clar, allò que heu fet als assajos, clar, de fer-ho públic, és cert.
4: Efectivament.
3: Clar, també tot plegat ha coincidit amb el canvi de direcció, actualment és en Jordi Pasqual.
4: Sí.
3: Que, quan fa que és director musical ell?
4: Mira, és director a partir... Va ser a partir de l'11 de setembre del 2024.
3: Val. Jo potser em va ser més recent, però...
4: No, dos anyets
3: ja.
4: Sí, sí, sí.
3: Justament tot coincideix, de fet, no? Suposo que aquesta reestructuració musical comporta tota la resta. També recordo que havíeu vingut aquí a parlar-ne de la coral i que també feia una mica aquesta crida cap a noves veus, que la gent s'animés a participar, que vingués a cantar amb vosaltres. Vull dir que és tota aquesta feina que va començar ara fa uns anys i que això, que clar, ara s'està recollint els fruits, no? En certa manera
4: sí,
3: em fa
4: sí,
3: la
4: sí, pica,
3: eh?
4: Sí, vull dir... A la coral polifònica fa molts anys
3: clar.
4: I soc més de
3: 5
4: anys.
3: Amb el nom de Joan Toldrà és obvi.
4: Sí. I doncs aquest canvi doncs, ens ha anat molt bé.
3: Uh-huh.
4: Ens ha anat molt bé perquè té una forma de d'ensenyar diferent i a més doncs, tots plegats estem en una mateixa direcció.
3: Que bé.
4: Que és aquesta.
3: Clar.
4: Poder fer actuacions que valgui la pena.
3: I tant. Però suposo que una coral... és evident, que el pal de paller, el leitmotiv és la música, és el cant coral, per suposat, eh? Però també és un punt de trobada, no? També té aquest component social, no? Que és un punt de mans del cant coral, de mans de la música, que es trobeu per cantar. Vull dir que també té una vessant social, això.
4: Evidentment, socialitzes moltíssim, clar. Perquè, clar, doncs, allò que et deia, que érem una munió, tots els membres de la coral, i de fet, doncs, allò que moltes vegades a nivell personal, doncs, allò que anem, va, vinga, fem un sopar,
3: clar, això.
4: Fem un sopar entre tots i xerrem d'això i parlem de l'altre. És fantàstic, la veritat.
3: D'això es tracta.
4: D'això es tracta, sí.
3: Exacte, de cantar, però també de compartir moltes estones.
4: Sí.
3: Doncs justament això, el fruit dels concerts que s'han fet i que han de venir, com ara dèiem, un dels importants, també he sentit a dir amb algun escrit que he vist que potser és del més important de l'any, aquest concert,
4: sí.
3: No? Aquest diumenge.
4: És molt important, i més que res és el fet d'aquesta col·laboració que es fa amb la Societat Coral del Penedès, pel tema d'aquesta crida contra el tema del càncer.
3: Val.
4: Vull dir, alguns membres de la nostra coral han passat per aquesta història, i familiars i coneguts, i vam pensar, doncs, fem-ho.
3: Que bé.
4: Fem-ho.
3: Així doncs, això, com dèiem al començament d'aquesta conversa, és una trobada musical, però també això,
4: solidària.
3: Solidària, correcte, amb aquest concert. De fet, tot va començar, no?, aquesta relació amb aquesta coral vilafranquina i també amb aquesta vessant solidària, va començar el mes de maig, de fet.
4: El 17 de maig vam, en aquell cas va ser a benefici de la Fundació L'Espiga, i vam fer això. Ens vam ajuntar les dues corals, vam parlar, vam ensejar i van tirar endavant, va ser tot un èxit.
3: Molt bé. El títol d'aquest concert, que no l'hem dit, és Música i Vida.
4: Sí.
3: I al maig ja portava aquest títol, aquest concert?
4: No.
3: O no? És a dir, l'heu adaptat o l'heu...
4: Nosaltres l'hem adaptat a
3: aquest concert. Música i Vida, perquè, a més, ara ho explicaràs tu, segurament. Música i Vida és una de les frases mítiques d'en Pau Casals, aquest any és el 50è aniversari, sí, del seu naixement, i que n'estem parlant moltíssim, que de fet en Pau Casals ho deia, no?, que per ell Música i Vida era la mateixa cosa.
4: Sí.
3: I suposo que parteix d'aquí, això?
4: Efectivament. El títol de la frase de Pau Casals: no es pot separar la música de la vida.
3: Clar.
4: Efectivament. I d'alguna manera és per celebrar els 150 anys del seu naixement.
3: Clar, clar. Quants hi temps, doncs, És a dir, musicalment parlant, solidàriament parlant, i a més amb la celebració d'aquest aniversari que també us hi afegiu amb els 150 anys de Pau Casals. És a dir, que és un concert que agafa moltes coses. Escolta, i podeu afegir un altre més, que és el concert de fira.
4: Efectivament, que feia temps que no ho podíem fer, i aquest any ha sigut una data perfecta.
3: Molt bé. Ja hem dit que és aquest diumenge, això sí que ho he dit en diferents ocasions, aquest diumenge 11 d'octubre, no hem dit encara, tot i que ho podem sobreposar, que és a l'Església del Vendrell, a l'Església de Sant Salvador.
4: Efectivament, sí.
3: Així que la cita és aquesta, aquest diumenge dia 11 a l'Església de Sant Salvador, a partir de les 7 de la tarda.
4: Sí, a les 19 hores, sí.
3: Que és el concert de fira, i després dels molts actes que es faran durant tots aquests dies a nivell popular i tradicional, doncs aquesta tarda de diumenge, vespre de diumenge, doncs també composarà tot aquest concert. Va, anem cap al repertori. Què heu preparat, Joan Carles? Què podem trobar en aquest concert?
4: Pues mira, és un repertori molt variat, amb música sacra, popular, contemporània, i amb unes propostes diferents per part de cadascuna de les corals.
3: Val.
4: No et volem avançar gaires detalls per mantenir una miqueta la sorpresa.
3: No, ja està bé,
4: però
3: està
4: sí
3: bé.
4: Que hi ha alguna peça especialment vinculada a Pau Casals, i també cançons molt conegudes i estimades pel públic. El concert acabarà amb un parell de peces interpretades conjuntament per les dues corals.
3: Val.
4: Sí, sí.
3: Que també ja és habitual, en aquestes trobades corals,
4: és
3: un cant comú final,
4: Sí.
3: Molt bé.
4: Sí.
3: Clar, ho dic jo, crec que ho sentiu, no sé si ha canviat aquests darrers anys, però sempre ho sentiu molt còmode amb la música sacra. Amb la música religiosa.
4: Amb la música sacra, música lírica... Sí. Tot i que ja et comento que amb aquest concert hi haurà una miqueta de sorpresa.
3: Val.
4: Perquè hi haurà això, música contemporània.
3: Bé.
4: Però sí, sempre... O sigui, el concert... per exemple, el de la Sagrada Família, que va ser fa un mes, més o menys.
3: Sí.
4: Bueno, allà havia de ser més aviat música sacra, evidentment.
3: Per l'espai, eh? Per l'espai, per l'espai.
4: Per l'ubicació. Però també agafem coses de música contemporània que té algú a dir.
3: Molt bé, que bé. Bé.
4: Sí.
3: Que és el que... És la feina que s'ha de fer als assajos, suposo, no?
4: Evidentment.
3: Perquè a l'hora dels assajos per veu...
4: A més, ho fem amb l'idioma concret, si és alemany o és anglès, i això necessita...
3: Molt d'assaig.
4: Molt d'assaig, molta pràctica i molta dicció.
3: Clar. Perquè tu, a banda de ser president de la coral, de l'entitat com a entitat, ets tenor...
4: Sí.
3: Ets tenor, eh?
4: Tenor, tinc dues...
3: No recordava si eres tenor o baríton. Tenor, eh?
4: Tinc dues filles, que són soprano.
3: Molt bé.
4: Vull dir, més o menys som cinc sopranos, hi ha cinc contrals, cinc tenors i cinc baixos.
3: Vaja, està ben repartit.
4: Està ben...
3: Molt bé, està ben distribuït.
4: Sí.
3: Molt bé. I el que dèiem, la feina s'ha de fer els assajos, això sempre?
4: Sempre. Sí, has de ser una miqueta disciplinat.
3: Ja. Quan assajeu vosaltres? Quants dies acabeu assajant?
4: Nosaltres, quan no hi ha cap concert, però que ja ho veus que els tenim molt a sobre un de l'altre... Però quan no tenim d'allò, és en un ensaio, concerts tenim els divendres.
3: Val.
4: De 8 a 10, els divendres, de 8 de 20 hores a 22. I si no, doncs, a vegades hem d'agafar i fer assajos per veus.
3: Ah, clar, que és lo normal també a les corals, eh?
4: A les corals, doncs, vinga, va, els tenors, els baixos, els supers. Llavors vas triant els dies i per fer-ho.
3: Molt bé. Què tal és el Jordi Pasqual?
4: És una persona molt disciplinada.
3: Ara, jo fins que anava per aquí, eh? El coneixem musicalment parlant, sobretot, perquè hem parlat amb ell amb altres costes i altres treballs que fa, i sempre És que
4: és molt, molt disciplinat, o sigui, disciplinat. Tot que som una coral amateur, no som professionals,
3: sí, no, queda clar.
4: Però intenta, doncs, que... la seva tècnica i el seu saber fer... Doncs que nosaltres ens empapem com una esponja i intentar que quedi bé.
3: Molt bé. Home, i és pianista, no? El seu instrument és el piano, ell.
4: El piano, efectivament.
3: Molt bé.
4: Sí.
3: Ostres,
4: sí.
3: Per això que té aquesta figura,
4: sí,
3: realment
4: sí,
3: persona concisa.
4: Sí.
3: I, ostres, que interessant. També suposo que m'ho lligat a la seva professió, que també
4: sí,
3: crec que tothom coneix a què es dedica. Sí que una cosa una mica va lligada a aquesta personalitat, però no treu que tingui doncs, aquesta expertesa, aquesta qualitat musical que la trasllada justament cap a la coral. Anem cap a aquesta part solidària, que és important, que és això, aquesta lluita contra el càncer,
4: sí.
3: Així que tot el que es recapti de les entrades d'aquest diumenge anirà contra la Lliga contra el Càncer.
4: Sí.
3: Ja comentaves que una mica la motivació ja va venir d'aquest concert del passat mes de maig, que ara la potenceu, i també vehiculada una mica els testimonis de la pròpia coral i que, desgraciadament, han patit aquesta malaltia.
4: De la teva gent, del voltant. Hem volgut donar suport a una entitat molt present al nostre territori. Dins de la coral, com t'he comentat abans, i del nostre entorn, hi ha persones que han viscut de prop el càncer, i que actualment hi viuen i conviuen. Volem contribuir amb aquesta tasca de la Lliga, sobretot per fer saber a les persones afectades que estem al seu costat.
3: Clar, que bé.
4: Sí, la recaptació serà per la Lliga contra el càncer. Serà una aportació de 10 euros, però que es pot donar més.
3: Això
4: sempre. I hi haurà informació de la Lliga a l'entrada. Per la Ingrid Sales participarà amb la presentació del concert.
3: Ah, bé. Molt bé.
4: D'acord?
3: Molt bé.
4: Sí, és per això. És per nosaltres és el més important.
3: Val. I tant. Aquesta participació i aquest recurs que sempre va bé, per aquest tipus d'entitats que lluiten contra aquestes malalties.
4: Sí.
3: Àmbits diferents, i la Lliga contra el càncer, que també és un de les potents que tenim aquí a la demarcació i que des de fa molts anys fa moltíssima feina. L'entrada es pot comprar anticipadament o s'ha de comprar el mateix dia, Joan Carles?
4: O sigui, Cal Joan, coneixes el Joan Güell?
3: Sí, i tant.
4: Doncs allà, doncs, a les entrades, el qui les vulgui comprar abans del concert...
3: Va, les pot comprar allà?
4: Les pot comprar allà, serien 8 euros. hi ha una petita reducció, 8 euros, i si no, directament al
5: directament
4: dia
5: allà,
4: del concert.
5: A taquilla?
4: Allà a l'entrada de l'església.
5: Perfecte. Quan l'import integral de les entrades, com dèiem, aniran contra la Lliga contra el Càncer.
4: Efectivament, sí, sí.
5: No hem de fer res més que fer una convidada, no? I una invitació a la gent que s'hi acosti a conèixer, o si és que no us coneix, que això serà difícil, però sí conèixer el nou repertori, aquestes novetats que deies que heu preparat per aquesta jornada.
4: Sí, sí, sí. I veus que amb els concerts que tenim pendents,
5: sí,
4: hi ha un altre del Museu Déu que també anirà per aquestes d'allò.
5: Sí, també contra
4: la Lliga contra,
5: contra el Càncer. Clar, és això, estem parlant del concert d'aquest proper diumenge, dia 11, però encara queden unes quantes setmanes i uns quants mesos d'any encara, d'aquest 2026, i és veritat que teniu diferents propostes. De fet, tenim previst parlar-ne ben aviat també amb vosaltres, a banda d'aquesta participació pel concert del diumenge, sí que hem de fer una mica de valoració de l'any, i sí que podem explicar el que heu anat fet i el que hi ha, però també sé això, que fareu, per exemple, no, a Sant Salvador el dia 8 de novembre, al Museu Déu, que també és un concert interessantíssim, que tu ara deies, el 14 de novembre, i també concerts de Nadal, que en fareu diferents.
4: Sí, farem en diversos llocs, a l'Arbós, al Vendrell, a diversos llocs, sí.
5: Bé, el que et deia, una mica acabarem com hem començat, que és destacant aquest bon punt i aquesta energia que esteu tenint, i aquesta ganes de cantar i de voltar, i que no és fàcil, ens consta que no és fàcil.
4: No.
5: No és fàcil.
4: No és fàcil, tant, no vull dir...
5: Tants concerts comporten, com ja hem dit també, molta feina de dedicació,
4: sí,
5: i d'assaig.
4: Sí, sí, sí, saps allò que quan estàs a punt d'anar a cantar, doncs que estàs... Aquells nervis, aviam... Però vaja,
5: però això,
4: un cop fas la primera nota,
5: sí,
4: i ja està.
5: Però això és el que es fa a cantar, també, no?
4: Sí,
5: jo crec,
4: sí,
5: que no, aquests nervis,
4: sí,
5: aquesta adrenalina, si podem dir-hi així,
4: sí,
5: és la que
4: sí
5: et fa després gaudir i de posar-t'hi, no?
4: I, sí.
5: I de celebrar-ho, i tant.
4: Sí.
5: Molt bé. Doncs un plaer, ja hem dit. És la primera part d'aquest seguit de converses que mantindrem amb vosaltres. Avui, sobretot, ens hem volgut centrar en aquest concert solidari d'aquest proper diumenge, dia 11, que ja hem dit en diferents ocasions, si ho recordem, a l'església, i a partir de les 7 de la tarda, però això ben aviat també acabarem de fer un tancament de l'any i acabarem de parlar dels propers concerts i com bé que ha anat, doncs, justament tot aquest any, aquest curs 2026.
4: De fet, Pere, ja estem preparant concerts.
5: Sí, per l'any que ve, ja, clar, és que, molt bé.
4: Sí, sí.
5: Que bé,
4: sí.
5: Que bé.
4: Sí, sí.
5: Que això també és una feina. Una cosa és cantar, assajar, musicalment parlant, sí, però després també com a entitat, que suposo que cau en el pes, cau en tu i amb altres persones de la Junta,
4: sí,
5: és organitzar, no?
4: Organitzar,
5: buscar...
4: parlar amb ajuntaments, Sí, efectivament.
5: Aquesta és una altra feina, també.
4: És una altra feina. És la feina que no es veu.
5: Exacte.
4: Però que fem.
5: Molt bé, fantàstic, doncs, per molts anys més. Seguirem en contacte, Joan Carles.
4: Molt bé, Pere.
5: Moltíssimes gràcies per venir.
4: Gràcies a tu.
5: Que vagi bé.
4: Per donar-nos veu.
5: Adéu-siau.
4: Adéu, adéu.
0: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés.
2: Els millors moments de la setmana de la Calaixera en repetició els dissabtes.
5: Dia de cinema, dia de conèixer totes les estrenes que arriben a partir d'aquí aquests propers dies, sobretot de cara a aquest proper cap de setmana. I aquesta sempre és una feina, un encàrrec que té la Belarús, que a través d'una càpsula, que escoltarem ara de seguida, ens apropa i ens explica justament aquestes properes pel·lícules. Abel, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Una setmana més us porto les estrenes d'aquesta setmana. Avui començarem parlant de El precio de la red. És un thriller dramàtic periodístic. El director és Aaron Sorkin, és un reconegut cineasta i guionista guanyador de l'Oscar per El juicio de los siete de Chicago el 2020, i també va fer el guió de la pel·lícula de La red social, que es va estrenar el 2010. De què va la pel·lícula? Està basada en fets reals, en la investigació periodística anomenada The Facebook Files. La trama segueix Francesc Eugène, una enginyera de dades que decideix filtrar milers de documents confidencials de Facebook. Tot això amb l'ajuda del periodista Jeff Warwith del Wall Street Journal. Emprèn un complex viatge legal i mediàtic per exposar com els algoritmes de la xarxa social prioritzen el benefici econòmic per sobre la seguretat i la salut mental. Escoltem el trailer.
7: No pude dar mi nombre y todo esto es extraoficial.
8: ¿De qué te gustaría hablar?
7: He pasado clasificadores a los grupos políticos. El 30% dispara los vectores de riesgo.
8: Espera, no entiendo lo que dices.
7: ¿No es periodista tecnológico?
8: Algo así.
7: ¿Algo así? Solo que quede claro.
8: Te encanta tu trabajo.
7: Sí. Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
8: ¿Qué problema hay?
7: Algo cambia.
6: La segona pel·lícula que us parlaré és una pel·lícula de terror amb thriller psicològic. Com a actors destacats tenim a Jessica Chastain, Jay Douglas, Arabella, entre d'altres. El director és Rob Savage, que és un cineasta reconegut per fer pel·lícules de terror, en el qual el 2020 va dirigir Host i el 2023 una adaptació del relat de Stephen King anomenat The Boogeyman. En aquest cas estem parlant de La otra madre, que també està basada en una novel·la. En aquest cas, la novel·la es diu Incidents Around the House, de Josh Malerman. De què va? La història segueix a Bella, una nena petita que entra en contacte amb una entitat sobrenatural que viu a casa seva. A mesura que les manifestacions empitjoren, la nena descobreix que aquesta criatura adopta la còpia idèntica de la seva mare. Això comporta que la família haurà de lluitar per salvar les seves vides i distingir entre la veritable mare i l'entitat. Escoltem el tràiler.
9: ¿Lista para salir?
10: La llama otra mami.
11: Todavía no tengo sueño. ¿Puedo seguir jugando contigo?
12: No tienes por qué tener miedo, mami. Ella es buena.
10: Dice que se parecía a ti. ¿Qué?
9: Bella, ¿qué quiere la otra mami?
6: La segona pel·lícula que us parlo és un thriller dramàtic d'una adaptació literària. És una pel·lícula basca del director Igor Legarreta. La pel·lícula es titula Les ciegues hormigues. De què va? Doncs està basada en l'aclamada novel·la homònima de Ramiro Pinilla i la història es situa a la Vizcaya de 1930 quan un forós temporal va encallar un vaixell anglès carregat amb tones de carbó a la costa d'Alcorta. Sabas Jauregui veu en aquest accident l'oportunitat perfecta per salvar la seva humil família de l'hivern. És un tens relat sobre l'obsessió humana i la desesperació en què la família lluitarà de forma impecable per aconseguir el preuat botí. Escoltem el tràiler.
13: És una locura ir a por carbón con este temporal.
14: Tú no sabes lo que es pasar tanto frío a mi edad. Se siente la muerte en los huesos.
15: Hay que coger cuanto podamos antes de que lleguen los carabineros. Porque esta noche todo el pueblo irá por carbón.
16: ¿A dónde vas?
9: ¿Qué ha pasado?
15: Un accidente. El diablo nunca falta su cita.
17: No he pegado ojo esta noche. Ustedes tampoco parece que hayan dormido demasiado.
15: El teniente no está convencido.
9: Lo sabe todo.
6: La segona pel·lícula és una pel·lícula de fantasia d'aventures. És cinema familiar. Estem parlant de El árbol muy muy lejano, del cineasta britànic Ben Gregor. Com a actors destacats tenim Andrew Garfield, Claire Foy, Nicola Coughlan, Non Anozzi, d'entre d'altres. De què va? Basada en les icòniques novel·les infantils d'Edith Blyton, la història segueix la família Thompson, que després d'un període de feina a la ciutat, es mouran cap al camp britànic, on està ple de vegetació i boscos. Allà, els nens descobreixen un majestuós i misteriós arbre habitat per criatures extraordinàries que condueixen a mons màgics. Juntament amb els seus nous amics excèntrics, la família s'embarcarà en fantàstiques aventures mentre aprenen a reconnectar i recuperar el vincle perdut entre ells. Escoltem el tràiler.
15: Lleno de árboles preciosos.
11: O sea, las cosas más aburridas del mundo. Ahora somos pobres y nos hemos mudado al campo.
18: ¡Ah! Quizá tarde en preparar el desayuno.
19: Es el granjero.
18: No vayáis al bosque que hay en la colina. Algunos dicen que está encantado. Criaturas extrañas, luces que flotan.
20: Hola, soy Seditas. Te presento a los otros. Él es Cara de Luna.
21: El más listísimo de estos lares.
20: Él es el señor Cazuelas. Te presento a Fran.
22: Hola, Stan.
20: Está un poco sordo por culpa de las cazuelas. El señor cómo se llame, el señor Pim Pam Pum y Doña Lava Mucho. Hoy toca el país de las golosinas. ¿Vienes a echar un vistazo?
6: La propera pel·lícula que us parlo és un thriller de ciència ficció amb tocs neo-noir. Es titula Su propio infierno. El director és un cineasta danès que es diu Nicolas Winding Refn, que és conegut per fer pel·lícules com Drive, el 2011, i The Neon Demon, el 2016. Com a actors destacats tenim a Sophie Thatcher, Charles Melton, Christine Forek, entre d'altres. De què va? Ambientada en una metròpolis futurista de neó, envoltada per una misteriosa i densa boira, una jove atormentada emprèn la búsqueda desesperada del seu pare que ha desaparegut. En el seu camí es creua a un exsoldat nord-americà que també s'endinsa amb el mateix entorn caòtic per rescatar la seva pròpia filla. Junts hauran de sobreviure a una atmosfera inquietant, violenta i de malson on res és el que sembla. Escoltem el tràiler.
23: The moment you forget that. Is the moment you disappear. Have you heard? There's been another victim of the Leather Man.
6: L'última pel·lícula que us parlaré ara és una comèdia amb algun toquet d'intriga i thriller. És una pel·lícula catalana del director Héctor Claramunt, que ha fet la primera entrega d'aquesta pel·lícula, que és Escape Room, que la va fer el 2022, i també va dirigir El Crac a TV3 el 2014. En aquest cas, ens porta, juntament amb Joel Joan, Escape Room 2. Com a actors destacats tenim el Joel Joan, Ivan Massaguer, Mònica Pérez, Paula Vives, Lluís Soler i Elisabet Casanovas. De què va? Diversos anys després dels traumàtics esdeveniments de la primera entrega, els quatre amics tornen a coincidir de forma misteriosa en un antic recinte del parc d'atraccions de Montjuïc. El que comença sent una reunió casual es converteix en una trampa mortal quan un comptador inicia el compte enrere. El grup disposa de tan sols 60 minuts per resoldre endevinalles, superar proves extremes i sortir amb vida abans que el temps s'esgoti per complet. Escoltem el tràiler.
24: Tornem a jugar? Merda.
25: Ah, mira, és aquí.
24: Les seves entrades, sisplau.
25: És que nosaltres estem convidats.
24: Hola, quina passada.
26: Però si sou vosaltres, què hi feu aquí?
27: Vicky, separar-me del cretí del Rai és el millor que he fet a la meva vida.
28: Hola, amore.
26: El Rai?
25: Una coincidència.
27: Massa coincidència. Com s'ha fotut tota la gent que hi havia aquí fa una estona.
26: Escolteu, que era el mal temps, però això té tota la pinta de ser un altre escape room.
25: I això no és cap escape room.
27: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
25: Merda, aquesta no me l'esperava.
29: Benvinguts al túnel del Gran Houdini. Si voleu escapar d'aquí, haureu d'emprendre un llarg viatge i resoldre les proves que us he preparat.
26: 85 més 79 més 54 més X. És el nostre pes.
25: Vicky, el teu pes.
26: 55?
29: Enfront.
6: Una última cosa que m'agradaria dir és que aquest dijous dia 8 es va inaugurar l'edició 59 del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, la qual es celebra a Sitges. Aquest any, Rael Vendrell i jo tornem a estar acreditats i farem la crònica i la crítica del festival, de les pel·lícules que vaig veient i del que trobo que m'agrada o no m'agrada, com sempre he fet durant cada any. La setmana que ve farem un mini especial en directe des del festival per explicar tot això i més. Fins la setmana que ve!
0: El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 de...

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Si t'has perdut alguna calaixera o vols recordar els millors moments de la setmana, tot seguit t'oferim el més destacat del magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent.
0: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Perifèria cultural, algun cop n'hem parlat i sempre ho hem inclòs a les agendes, inclús l'any passat ja van treure el cap per aquí a la comarca, per aquí al Penedès, però aquest any sí que fan en certa manera com parada i fonda. Un festival amb una filosofia molt xula i que ens ve molt de gust conèixer-la i explicar-la. De fet, ens acompanya el seu director artístic, en Francesc Rivera, Entitats. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies de venir aquí.
0: Clar, a més, vens de lluny, no cal que ens diguis d'on vens, eh? Vens de lluny.
1: Vinc de lluny, vinc de lluny.
0: I amb això dic, ostres, aquesta reivindicació que moltes vegades, des d'un mitjà de proximitat, que sempre hem fet, no? Allò de, a comarques també es fan coses, a comarques també hi ha oferta cultural i també es fan activitats, ostres, viscudes i xules. Aquest és un exemple. Però això ho enllaço amb tu, que no tens cap tipus de mania a recórrer mig país per venir aquí a aquest espai a parlar-nos d'això, cosa que agraeixo moltíssim.
1: A mi m'agrada voltar. I voltant soc feliç, eh? Si no, i si tingués una mica menys d'obligacions encara seria més feliç, perquè ho faria sense remordiments.
0: No? Ja, clar. No, cosa que t'agraïm moltíssim, de veritat. Però ja dic, crec que això, com podem enllaçar molt amb aquesta filosofia que teniu i aquesta filosofia que tens tu també des de sempre, eh? Com a artista en majúscules,
1: sí.
0: Que és aquesta reivindicació de comarques, no? Que,
1: sí, i bueno, suposo que de fet ja em van venir a buscar per això, eh? Perquè abans això ho feia un altre, llavors jo vaig agafar la direcció artística aquest any i suposo que, bé, no, suposo no, sé que ja sabien quin perfil buscaven. Jo crec, va coincidir que feia poc que havia sortit una entrevista meva on el titular deia, a mi em ben agradat ser Joan Coromines, però el lloc ja estava agafat. I els de Perifèria van llegir allò i van dir, sembla que ja tenim el perfil, no? Perquè al cap de 10 dies em van trucar, em van dir, sembla que tu aniries.
0: Ostres, però clar, mai havies dirigit un festival d'aquestes característiques?
1: No, havia estat amb produccions de coses més humils, més, i sobretot més puntuals, diguem, no? Una cosa així és estable i una cosa que estàs tot l'any ja preparant i que aquesta setmana, de fet, avui hem fet una reunió ja per començar a posar fil a l'agulla l'any que ve i la setmana que ve ja ens posem l'any que ve.
0: Ostres, imagina't. Clar que això és un projecte molt gros. Tot i que intenta buscar aquesta proximitat i que intenta ser allò de peu de camp, ara ho explicarem, home, és un projecte ambiciós, eh?
1: Sí, més que gros és llarg, diguem, no? Perquè això va de maig fins a octubre, enguany novembre, i hauran sigut 42 esdeveniments, no? Per Catalunya, per la Franja, la Matarranya, aquest any hem anat també a la Franja de Ponent, i Mallorca, que tampoc hi havíem estat mai,
0: sí.
1: I sempre amb un perfil, sobretot de pobles petits, diguem, no?
0: Clar. Són això, una quarantena de municipis, més o menys, espais, amb més de 70 artistes, però això dic, hosti, que és un projecte gros, eh? És un projecte ambiciós.
1: Sí, moltes vegades són... Això no vol dir que en aquests llocs no s'hi faci coses, eh?
0: No.
1: S'hi fan moltes coses, moltes vegades tenen molta activitat pròpia, grups de teatre, grups de música, absolutament de tot, eh? Però ja el que procurem nosaltres és portar també un tipus de cultura crítica, no? Coses que... un tipus d'art que explica moltes coses, no? A llocs on les dinàmiques no, habituals no ho permeten, per un tipus d'infraestructura, de catxets, d'allò, no? I llavors, doncs, intentem combinar-ho tot per poder fer que la cultura vagi en la direcció contrària que va normalment, que és que de la perifèria tots anem al centre a mirar les coses, que és una cosa relativament normal, perquè és on passen les coses, on hi ha infraestructura, on hi ha massa crítica...
0: És més fàcil fer-ho.
1: On fas una cosa i de seguida hi ha gent per voler-ho mirar.
0: Sí.
1: Però creiem que això mereix també que sigui revertit, si més no puntualment, i per això nosaltres fem això sense la voluntat d'anar a salvar ningú.
0: No venen de fora.
1: No venim a postular.
0: No evangelitzar res.
1: Simplement, doncs, que hi ha l'oportunitat de fer coses així.
0: S'entén.
1: I entrem en contacte amb ajuntaments, la majoria de vegades, o a vegades amb entitats, i organitzem un...
0: Clar, s'entén.
1: I intentem que no sigui un simple fet d'anar allà, muntar el d'allò, carregar i fotre el camp, sinó que intentem conxorxar-nos d'alguna manera amb productors locals, amb cuiners locals, en fi, una mica que tingui sentit el fet de que es faci allò allà, que no siguin coses absolutament replicables. De fet, no hi ha pràcticament res replicable, perquè sempre anem a buscar productors o de vi, o d'oli, o de mel, o de formatge, o de... i llavors al cuiner li diem, escolta, amb aquest formatge, amb aquesta mel, amb aquest d'això, no? Una mica, i que tot tingui un cert sentit, i també posar la gastronomia, no fer allò de, va, hi haurà unes food trucks de Frankfurt, i va, no, anem a fer una cosa una mica més arrelada, i que la gent pugui seure amb taules, amb gent que no coneix, que són els seus, no?, veïns, que de vegades, doncs, estàs en un concert i tens uns veïns, amb el cap, però estàs mirant un concert i amb prou feines et dius res, però en aquest cas, doncs, t'has d'acabar seguint una taula a menjar i tens una sèrie de veïns que, bueno, els coneixes de vista perquè són del poble al costat o de res, no? I una mica és recuperar també aquell el format de, dels... Abans que hi haguessin restaurants i que anéssim a menjar, diguem, per plaer, a les fondes, doncs hi havia una taula llarga i allà hi havia viatjants, repartidors, camioners, no sé què, comercials, d'allò, i seies on et tocava i xerraves amb qui et tocava i ja està, no? I feies un tipus de convivència molt efímera, molt esporàdica, però que també jo crec que tenia molt valor.
0: Clar, crec que sí, que després és, no?, quan anaves pels llocs, hòstia, vaig anar a tal, vaig per allà, o sigui, vaig menjar la mar de bé, no?
1: Sí, sí.
0: I mira, vaig...
1: Aquestes coses vaig conèixer
0: molt,
1: que me'l trobo també a tal altre poble, perquè a la ruta ens creuem.
0: Clar, que és una mica la filosofia contrària avui en dia, deixa-m'ho dir, eh? Tot avui en dia és anar molt ràpid, consum ràpid, no m'atabalis, no facis perdre el temps, en certa manera, dona-m'ho fàcil i mastegat. I ja està bé, d'en quan en quan parar, i quan parlem de cultura, a més amb aquesta oferta, que també és això, és música, és narrativa, és gastronomia, això, a foc lent, no?, una
1: mica. Cançó improvisada, poesia, no? I també una mica tenim una fórmula que hem pogut tancar que no necessitem com el d'allò de com més en millor.
0: Ja.
1: No? O sigui, hi ha alguns dies, doncs, que hi ha 60-70 persones, escolta'm, ja està, és que és la que hi cap, perquè el poble té 150 habitants.
0: Clar.
1: Llavors, què vas a buscar, no?
0: Sí, sí,
1: un poble de 150 habitants no li pots fotre un merder perquè li portaràs més problemes que... No? I en general, no és allò de que com més gent millor, no? I de fet, dels 42, doncs els que hi ha hagut més gent, em sembla que ha sigut un o dos que hi ha hagut 250 persones, que és on hem parat la venda d'entrades, perquè en l'espai aquell ni que havia més gent ni teníem ganes de fer una cosa massificada, i perquè ja era possible fer-ho.
0: Sí.
1: Llavors, si és possible fer-ho, i si surten els números, i és possible amb l'ajuda d'uns dels altres, els col·laboradors, l'altre, d'allò, doncs es fa així, que estiguis ample, que puguis acabar parlant amb la gent, en fi, que no facis cues per res, o poca cua, diguem, per les coses, i ja està.
0: De fet, també els espais, els municipis, que ara després explicarem aquests més propers, també són espais triats, no són espais a l'atzar, sinó que tenen, no?, són racons especials, els municipis...
1: Sí. Bueno, primer els vam triar, després hem hagut d'anar sota coberta.
0: És veritat.
1: També t'ho diré.
0: Perquè estem en l'època, estem a les pluges.
1: Sí, és cert. Normalment ja busquem un pla B sempre, però que ara ja els hem aplicat tots. Perquè
0: S'entén. Però bé, la iniciativa també és aquesta, donar protagonisme a l'espai, encara que sigui cobert per les circumstàncies.
1: Sí, i moltes vegades és part del valor.
0: Clar.
1: No? De dir, ostres, ho fem aquí, que és un lloc, precisament no s'hi fan coses.
0: Sí. Però també em fa l'efecte, a banda de venir fins a aquesta proximitat, cosa que ja dic, que ens agrada moltíssim perquè des d'un mitjà de proximitat sempre hem de massar de proximitat, només faltaria. Però també és cert que també hi ha molt de públic cada vegada més que està reclamant aquest tipus de consum cultural, social, no? És a dir, ja estic cansant dels macrofestivals, d'aquests festivals que hi va molta gent, que em costa trobar entrades, que són molt cares, i em ve de gust potser quedar-me més a casa... o moure'm, però en un ambient potser una mica més recollit, fugir això, d'aquestes propostes màximes impersonals. No vull dir, clar, és que no vull penalitzar les food trucks, però vista una, vista és tota, sincerament.
1: Sí, no, i hi ha el seu lloc, vull dir,
0: per això...
1: el seu lloc, i no, vull dir, jo també he treballat en altres àmbits amb gent que ho fa, i ho he fomentat,
0: Exacte, hi ha food trucks que juguen amb la gastronomia de proximitat i de qualitat.
1: Però, mira, saps què passa? Tu pots triar quin valor vols fer servir, no? Per un cantó pots dir, mira, vaig a veure aquest, perquè hi vaig amb tota la colla i allà hi haurà molta gent, hi haurà un caliu, un ambient especial, hi haurà molta gent, i això també vol dir que allò val molt la pena perquè molta gent ha triat allò, i això també, vull dir, és un valor, eh? Sí. És un valor que tots hem fet servir, no? I sentir-se part d'un grup nombrós ens dona raó de ser, i veu, no puc estar equivocat, perquè
0: si t'has de...
1: Per tant, això és un valor, és un valor que fem servir. I també hi ha un altre valor d'identificació, de dir, he tingut la sort d'anar a parar en un lloc on érem 60 veient, hòstia, aquell que de vegades doncs, actua davant de molta gent, i, però nosaltres vam anar a tal poble, a tal racó, i vam veure aquell espectacle i vam tenir el privilegi de fer-ho amples i de fer-ho bé i de parlar amb ell, amb aquell artista després, fins i tot quan baixava l'escenari.
0: Clar, clar, clar.
1: Perquè no hi havia molta gent atabalant, sinó que permetia això, no? Hi ha dos tipus de valor a l'hora d'anar a buscar. Jo no en criticaré cap, i jo també, jo també he estat molts anys cantant en festivals i en concerts.
0: No, i que també dona molta feina, és obvi, és obvi.
1: On era un goig que hi haguessin milers de persones, no? Ara seria hipòcrita dir, no, és que això és una merda.
0: Però sí que hi ha un públic creixent que demanda aquesta proximitat. Torno a dir, potser anava cap a aquesta comparativa de dir, sí que és cert que ara estem parlant de consum cultural, musical, etc. Però sí que és cert que jo crec que en global i en un globalitzat globalitzat cada vegada tornem a donar més importància a la proximitat. No?
1: Sí.
0: L'astronomia, per suposat, però també aquest tipus de productes.
1: No? Sí, sí, és això.
0: Jo crec
1: és
0: que
1: això,
0: és així.
1: Però també diré que una cosa tampoc va... impedeix l'altre, eh?
0: No.
1: Pots fer una cosa i pots fer l'altra,
0: per sort,
1: eh? Si algú li agrada el Bruce, ja et dic jo que no el portarem a Mas Llorenç.
0: Exacte.
1: T'has d'anar a l'Estadi Olímpic de Barcelona o on d'això.
0: Està clar. I escolta'm, i a l'hora de proposar això als artistes, com s'ho prenen, no? Mira, farem això que estem fent aquest festival, buscant aquesta proximitat, i vull que vinguis, això, ara ho direm, eh? A Bonastre.
1: Sí.
0: A Mas Llorenç, no? Que moltes vegades s'ha de buscar, no? El mapa a veure on està aquest municipi. Què us diuen els artistes?
1: Mira, en molts casos els portem a un lloc on mai anirien, no?
0: Clar, també.
1: Amb un àmbit, i això no desarma el seu prestigi, diguem, no? És a dir, segons què, i llavors vas a tocar no sé on, doncs, hòstia, a nivell de... El mànager també et diria, bueno, escolta, que aquí estem demanant una cosa i després... Però són llocs com tan peculiars, tan llunyans, tan, no?, que... Bé, en fi, la setmana fa 10 dies vam portar Quimi Portet a Calaceit, no?, esclar, acaba d'acabar una gira per estadis de tot l'estat amb la gira de retorn de l'última de la fila, no?
0: El contrast.
1: Doncs és, aquest és molt gràfic, no?
0: Bueno,
1: doncs va ser fantàstic, hi havia 120 persones, que és la gent que hi cabia, les entrades que vam poder vendre, perquè ja no hi cabia més gent, i ja està, no? I va ser fantàstic. I en aquest cas, David Carabent va passar una cosa molt semblant a un poble que no té ajuntament, que d'allà a la zona del Montsec. Bé, doncs això, per ells és... A ells els encanta, no?, també, vull dir... I si algú no li encanta, ens ha dit que aquella data la té ocupada i que no pot estar. Però en general no ens hi trobem, això, no?, perquè és una experiència també molt diferent.
0: Clar, sí.
1: I tenir un altre tracte amb el públic.
0: Clar, clar. També s'ha de dir que són artistes, són músics, que també la gran majoria d'ells, que també tenen projectes molt personals.
1: Sí.
0: No? És a dir, són artistes que, en definitiva, també tenen molt que explicar, no?
1: Sí, i fins i tot de vegades els traiem una mica del seu format habitual, no? Perquè tingui explicació que està fent allò, i també perquè qui vulgui veure-la en una vessant doncs, més humana, més, diguem, amb menys escorta musical o menys escorta escenogràfica, doncs
0: clar.
1: És despullat, no?
0: Sí. És més complicat, suposo, no?
1: És més complicat, però bé... Diguem, el repte d'enfrontar-se a pèl, no?, una mica amb el públic, amb aquesta gent, amb aquests artistes que fa tants anys que estan, doncs, amb àmbits grans, per ells també és una cosa xula, no?
0: Sí. També una mica que potser també hauríem de canviar, no? Que és una mica el retorn dels orígens, no? Que a vegades tenim tendència també a anomenar-ho això, no? Que, no? Moltes vegades els músics comencen en aquesta proximitat, no? Comencen als seus municipis, no? A municipis veïns, a la comarca, amb aquests formats, doncs, més logísticament més assequibles.
1: Bueno,
0: i després
1: fer.
0: Acabes explotant, no? Però...
1: Clar, és, normalment és el que pots fer en cada moment, no?
0: Clar, exacte.
1: Vas sol perquè no tens...
0: perquè no hi ha res
1: no,
0: més,
1: clar, no? No tens qui et segueixi el rotllo.
0: Però cosa... clar, quan això ho fas volgudament...
1: Quan fas volgudament té un,
0: és
1: valor,
0: agradable.
1: Té un valor extra, no?
0: Clar.
1: Perquè... Però, i té un valor extra tant per l'artista com per públic.
0: Sí, sí. Ja dèiem que l'any va ser l'any passat, sí, que ja vau treure el cap per aquí a la comarca.
1: Sí, jo no hi era,
0: el però Penedès,
1: sé que...
0: No
1: sé que es va, sí.
0: Però aquest any sí que hi ha hagut una aposta més ferma cap aquí al Penedès, sí. Cap al Baix Penedès, que és el que a nosaltres ens toca més de prop. Tot i que torno a dir, després ja ho direm, la gent pot mirar tot aquest projecte, conèixer el projecte a l'engròs a tot el país a través de la pàgina web de Perifèria Cultural. És evident que ho acotem a la nostra zona, però hi ha hagut una aposta.
1: Sí.
0: Per aquí al Penedès.
1: Sí, sí, perquè doncs, també ens vam entendre amb el Consell Comarcal que ha col·laborat i amb una sèrie d'ajuntaments que també s'hi han posat molt bé i també són ajuntaments petits que aquestes coses, per poc gran que sigui, els, bueno, és més sacrificat.
0: Clar,
1: perquè la gent que és regidora és gent que és regidora quan ple de treballar, no? I abans d'anar a casa està amb la seva família.
0: Sí.
1: Vull dir que estàs demanant també uns esforços i hem tingut doncs, molt bona resposta i molt bona col·laboració. No?
0: Que bé, que bé. I per això que hi ha aquesta presència, sí. Que jo diria, clar, és que el Penedès és molt maco. No, però... és evident que ara estem parlant de casa i no podem dir altra cosa, però clar, el Penedès que té aquesta part també, no? Aquesta part, bueno, una mica més, no? Les vinyes, els camps de vinyes, no?
1: Sí,
0: sembla que també sigui un escenari molt ideal per programar-hi música. Per
1: sí,
0: qui anava, eh?
1: Sí, sí, sí. Això és sens dubte és així, tampoc diguem, els llocs també els triem, diguem,
0: sí,
1: no?
0: Per això,
1: que
0: per això.
1: Hi ha llocs on doncs no és plantejable o per proximitat amb l'àrea metropolitana.
0: Clar.
1: O fins i tot perquè hi ha una oferta que està saturada i que, no, i que també són perfils no oferta de festivals i de coses, vull dir que aquest any hem fet un parell de coses a l'Empordà, però per nosaltres no era una cosa estratègica, sinó perquè hi havia un parell de pobles.
0: Clar.
1: Que a més estan fora de les rutes habituals, no? Per què? Doncs perquè és que hi ha una saturació i tampoc tenim ganes d'anar a barallar-nos amb ningú.
0: No, està clar, està clar, està clar. Parlem de la programació, no?
1: Sí.
0: Hem conegut el festival, crec que hem començat per la base, crec que és útil, parlar i conèixer la filosofia del Perifèria Cultural, que és, com dèiem, creiem que és una filosofia molt xula i que ens agrada moltíssim, però és evident, que fem una mica de promoció dels concerts, del que hi ha de venir. De fet, havíeu de començar aquesta setmana passada, però que es va haver d'anul·lar.
1: Ho farem, diguem, les pròximes setmanes. Encara avui hem estat parlant amb l'Ajuntament per veure com es reubiquem. Anirà bé perquè així puc parlar de tots quatre i no he de parlar
0: en
1: passat. Tot i que encara no sé el dia, però a Llorenç reprogramarem el concert de Fetus i de Trinxats que havíem de fer divendres passat, dissabte passat, i que per les inclemències i les alertes i els pitos dels mòbils i tot això vam acabar suspenent també per no posar en risc la gent que anés o vingués. No?
0: Els moviments...
1: La veritat és que hi ha una part important del públic de Perifèria que es fa un fart de fer quilòmetres,
0: ja, sí,
1: vull
0: sí,
1: dir
0: sí.
1: que te'l trobes amb, hòstia, un altre com aquests, no? Com que són pocs i ens veiem les cares, van repetint, no? I te'ls trobes amb llocs. Doncs es va suspendre, llavors estem mirant com ho fem, però ho tornarem a fer.
0: Ho explicarem.
1: I llavors, doncs, aquest cap de setmana tenim un espectacle que no està ni estrenat, que es fa a la preestrena, que de fet s'estrena a la Fira Mediterrània de Manresa, que es fa d'aquí 15 dies, i és un espectacle que estrena la Judit Nederman i el Trio Fortuny, allà a Manresa, però que hem aconseguit que faci una preestrena a Mas Llorenç, i serà el que presentarem, no? O sigui, una cosa que diguem, es podrà veure per primera vegada, un nou format, un nou espectacle de la Judit Nederman, i estarà acompanyada d'en Joan Jubós, que és un cantautor de les comarques de Girona, d'aquests que són obrers de la cançó, no? Aquests que guitarra a l'esquena i poble, poble, i poble, poble, i poble, no? Per aquí no ha tingut tanta tirada, perquè encara no ha acabat tots els pobles i racons de la zona nord-oriental de Girona, però és d'aquestes persones, no?, de diguem, un cantautor en versió amb vocació rockera, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Que ens feia molta gana, doncs, de treure el seu hàbitat natural i portar-lo a altres llocs. I després, l'endemà, a Bonastre, tindrem la Montse Castellà presentant el seu darrer treball amb l'orquestra, perdó, amb la banda de la Sènia, que són com, ara no sé si 55 o 60 músics. I és ella amb la banda de la Sènia, no?
0: Sí,
1: en plan, ja venen dos autobusos
0: de músics.
1: De músics, és l'acompanyament. D'un altre diu, no, jo m'acompanyo amb guitar. No, jo m'acompanyo amb la banda de la Sènia, collons, bueno, endavant, aviam com ho farem, aviam, però ja us farem puesto, no?
0: Clar.
1: I llavors, doncs, farem això, i també estarà acompanyada en Jonathan Penalba, que és és una figura del camp popular valencià, de la cançó popular valenciana, tradicional, amb una obra magnífica, fantàstica, que bueno, que hi haurà l'oportunitat de veure aquí. No és algú que travessi la Sènia gaire sovint, i per tant és una bona oportunitat per veure-ho. I després, de cara a l'altra setmana, a Sant Jaume.
0: Sí, Sant Jaume dels Domenys.
1: Tenim un Sant Cristo gros, que és Roger Mas, amb la cobla Sant Jordi. Aquest és un espectacle que també... aquí sí que les entrades, no sé si en queden gaires, però aquí també les acabarem. També és per això, perquè les limitem, perquè diem, això no pot ser una cosa massiva, si no hem d'estar bé. I no sé si en queden gaires, però bueno, que estarà ple en la mesura que nosaltres omplim les coses. I també hi haurà en Carles Belda, farem un vermut abans,
0: que
1: en fi, una mica de...
0: Sí.
1: D'això, no?
0: Ja ho veiem, és l'exemple o el resum del que hem anat explicant durant tota aquesta estona per conèixer la filosofia del Perifèria Cultural, que justament aquestes propostes que recullen molt bé això que hem estat explicant, no? Que posa títol això que hem estat explicant, perquè són propostes fantàstiques, i a més cada proposta amb el seu maridatge gastronòmic, perquè cada concert té el seu menú, si podem dir-ho així.
1: Sí, hi haurà el... Bueno, de fet, aquest que vam suspendre, i el de Sant Jaume té l'Héctor Olgado de l'AM, de Vilanova, em sembla, té el restaurant.
0: Sí, de
1: I després, els concerts d'aquest cap de setmana, és la cuina d'en Sergi de Maià, que és un... perquè l'Héctor al final no podia fer, ho vam resoldre amb mica el cuiner de capçalera que tenim, que és el Sergi de Maià, de la zona de Vilanova de Maià al Montsec, que ens acompanya amb la majoria de perifèries. Aquí, doncs, ho convidarem entre tots dos.
0: Molt bé, que bé. I la gent, això, pot anar al concert, pot passar el dia, la tarda, qui sigui, pot anar a prendre alguna cosa, el concert, per suposat, es pot quedar a dinar, no? És a dir, hi ha amplitud, eh?
1: Sí, no fem barra, de la manera que és coneguda, fem una taula de vins, normalment de vins, de, com és el cas, doncs,
0: de la terra,
1: del Penedès, no?
0: De la terra.
1: Sempre acostumem a fer, doncs, vins de la D.O. on som, no? Hi ha alguna vegada que no tenim D.O., però com que tenim el magatzem ja plens de vins que hem anat recollint per aquí i per allà. I també és un perfil de dir, no, és que no fem cubates. No. Això de tenir sucs, per si algú no li fa mal el vi, no? Però si no, tenim vins del país, no? I que és també una manera de recuperar una tradició. Escolta, anem a fer un got de vi.
0: Sí, però què comporta, eh?
1: Sí, clar.
0: És el que comporta anar a fer una copeta de vi, que va una mica més enllà.
1: Exacte.
0: És cert. Entrades disponibles, tota la informació, aquest Perifèria Cultural.
1: Sí.
0: Si busquen...
1: perifèriacultural.cat.
0: Ho trobaran de seguida, tota la informació, xarxes socials. I m'ha agradat perquè tot de cap, eh?
1: Tot de cap.
0: A més, la programació d'aquí, segur que t'has estudiat, o no? No ho sé.
1: No, perquè...
0: Però la tens al cap.

0: Que vagi molt bé.
1: Que vagi bé, gràcies.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
3: La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, que t'acompanya de dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, també els dissabtes.
4: Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no pots resoldre'ls, potser et podem ajudar. Els grups d'alcohòlics anònims han estat la solució per a milions de persones per tot el món. Truca'ns al 606 58 62 70. Alcohòlics Anònims.
5: La Falca, que és una mica la capçalera d'aquesta secció habitual i que recuperem una temporada més, cosa que ens fa molt contents i sempre ens agrada, doncs, aquesta col·laboració i donar aquest suport i ajuda a aquelles persones que ho puguin necessitar a través d'Alcohòlics Anònims. I com solem dir, és donar veu a Alcohòlics Anònims, en principi el primer dimecres de cada mes. Andrés, molt bon dia.
6: Hola, bon dia, Pere.
5: Com estàs?
6: Bé, molt bé.
5: Sí?
6: Sí, amb ganes de tornar i explicar les nostres coses.
5: Fantàstic.
6: Sí, sí.
5: I tant, una temporada més.
6: Una temporada més.
5: Com si fos... Jo sé que tu ets del Madrid.
6: Sí.
5: Com si fos... Jo, renovar una temporada més, eh? Tot i que el Madrid, ai, Andrés, el Madrid, ai... ai. No entrarem aquí, eh?
6: No
5: entrarem. Perdona. Doncs, justament, aquesta secció habitual, l'objectiu principal, Andrés, també és donar... No donar a conèixer la pròpia entitat, que jo crec que ja sobradament tothom sap de què estem parlant, sinó també donar l'oportunitat a les famílies i a les persones que ho puguin necessitar que facin aquest primer pas, que facin aquella primera trucada, que es posin en contacte amb vosaltres i que puguin iniciar aquest camí de la recuperació.
6: Sí, aquest primer pas és el que més costa, no? Assumir que tens una enfermedad o que no pots controlar, saps? És que sap què passa, que estem parlant de l'alcohol, que com que està tot arreu, tothom pot veure,
5: sí.
6: Sembla que no és perillós, sembla...
5: Present, sí.
6: Sí, sembla que no, que clar, altres drogues sí, però l'alcohol no, i l'alcohol, per la gent com nosaltres, que tenim intolerància, és molt perillós, no?
5: Clar.
6: És molt perillós.
5: No. A més, està reconegut per l'OMS,
6: sí,
5: i és obvi que el consum sempre ha de ser de forma moderada, en qualsevol dels casos.
6: Clar, però la gent normal pot veure,
5: clar, és això,
6: normalment,
5: és això.
6: I pot parar quan vol i pot canviar de beguda o jo sortia amb gent que prenia una cervesa dos i després deia una Fanta i només es prenia una i podia parar, no. Però jo mai he pogut fer-ho, sí. Això de, bueno, una i ja està, vinga, va, l'última, vinga, va, no sé què, i nunca tenia fi.
5: Clar.
6: No? I bueno, si vols comencem...
5: Sí, per l'anunciat, sisplau.
6: Sí, per l'anunciat,
5: per aquí, sí.
6: Que resumeix una mica el que diu Alcohòlics Anònims i després presentarem el company.
5: Perfecte.
6: Que es parla de la seva experiència,
5: si molt bé, sí. Genial.
6: Doncs digo así, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Bueno, pues aquest és el nostre preàmbul, uh-huh. Així comencen totes les reunions d'Alcohòlics Anònims, ¿vale? I després d'això, pues, llegint el tema que toqui, perquè no sempre parlem de l'alcohol, parlem de la família, parlem de sentiment, parlem de...
5: Sempre hi ha un tema
6: que
5: tracteu en aquestes reunions.
6: Que tractem, no? Uh-huh. Clar, i normalment d'alcohol parlem poc.
5: Uh-huh.
6: Parlem més d'altres coses, no? Perquè, perquè saps què passa? Que jo perquè sóc alcohòlic, perquè ho porto a la sang, perquè m'ha tocat, o perquè jo tinc carència, tinc defecte de caràcter, tinc coses que estan dintre meu que m'han portat a ser alcohòlic, com em podien portar a ser bulímic o a ser
5: una altra cosa, patologia,
6: no?
5: Una altra cosa. Sí.
6: Llavors nosaltres pensem que, clar, totes les carències dels defectes de caràcter que hi tenim, a poc a poc te van arrossegant a fer algo per intentar canviar això, no?
5: Uh-huh.
6: I clar, en el nostre cas, pues, va ser la beguda, no?
5: Ja.
6: I, bueno, presentant el company,
5: sí,
6: Jorge...
5: Sisplau.
6: Sí, que contra la seva experiència, ¿vale? El Jorge ja porta uns anys per aquí, també, uh-huh. Sense veure, i, bueno, hi va bé, a les reunions.

0: Doncs és un membre de ple i, bueno, i avui volia vindre.
1: Molt bé.
0: Bueno, tinc de dir que volia vindre perquè l'he subornat una mica. He anat a menjar xurros primer.
1: Ostres!
0: I deixaria, hòstia, boníssims.
1: I no m'heu portat. Home, això no pots dir-ho, després no portar-me.
0: Espera,
1: Jorge.
0: El pròxim dia el porto.
1: Da,
0: el
1: és broma, que és broma, que és broma. Home, és un molt bon suborn, sí, aquest, eh? És un molt bon suborn. Jorge, bon dia.
2: Hola, bon dia. Em dic Jorge i sóc un alcohòlic anònim en recuperació. I els xurros estaven
1: molt bons.
2: La primera. I ara que ho has dit, sentim molt no haver-te portat la teva ració.
1: No, faig broma. A més, avui m'he ficat amb l'Andrés amb el futbol i el Madrid, així que avui tampoc no me'ls mereixeria. No, cap problema. No patiu. Dona fort. Mira, és una bona manera d'encarar una secció de ràdio, no? Que és abans poder esmorzar, però clar, ara que són quasi 2:15, parlar de xorros és que és un delicte ara mateix, eh? Perquè ara jo crec que més d'un que ens escolta ho faria, eh? Una xocolateta amb xorros, jo crec que sí. Jorge, gràcies per acompanyar-nos, de veritat. Jo ho sé, no, en una altra ocasió, i ho dic sempre i crec que és bo de destacar que tot i la xocolata en xurros, no és fàcil venir a la ràdio a exposar una situació personal complicada com és aquesta. I que ho vingueu a fer per ajudar altres persones, ostres, jo crec que és molt lloable. És molt lloable. Així que gràcies, Jorge.
2: Bueno, no, gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat, aquest altaveu, per poder arribar a més gent, no? Jo, a la meva experiència, durant 30 anys de consum,
1: ostres,
2: el que considero és que faltava molta informació,
1: sí,
2: no? I evidentment, doncs, quan jo vaig començar a consumir de ben jovenet, amb 14 anys i tal, pues la informació corria d'una manera, no n'hi havia internet, no n'hi havia tot això. Ara és evident que la informació corre molt més ràpid, però res està de menys, no? Sigui la ràdio, sigui a vegades que anem a instituts a fer xerrades, sí, que anem a CAPs a parlar amb professionals, siguin infermers, metges, etc. Mai és suficient per intentar que aquest altaveu, doncs, pugui arribar a la màxima gent possible i escolta, si en lloc de 30 anys pots patir 2 anys, doncs millor, no? Si t'arriba el missatge abans i tu pots estalviar, doncs millor que millor,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Al final n'hi ha molta gent que pateix per això. És complicat d'entendre com socialment està tan obert, no? I els problemes que pot arribar a donar, evidentment, a les persones que tenim aquesta patologia, no? I és això, i és difícil d'entendre que, doncs, igual que una altra persona té una al·lèrgia als fruits secs i si menja fruits secs ha de marxar a l'hospital, doncs nosaltres, si bevem alcohol, no podem parar de beure i acabem rebentats, perquè no podem parar de beure.
1: Sí, sí, sí. Ostres, és i això, hi ha un element que és... Ho he dit moltes ocasions i a vegades no vull sempre anar al mateix, però és que és cert i que és molt identificable, no? De dius, ostres, l'alcohol, que té aquesta vessant tan maligna, no? Que l'associem a les alegries i a les tristeses, no? És a dir, bevem per celebrar, bevem per oblidar, en certa manera. Hi ha poques coses en aquest món que tinguin aquesta dualitat xunga, negativa, com és l'alcohol, i que sigui tan present realment, eh?
2: Totalment.
1: És complicat, eh?
2: Totalment, totalment. I, aviam, nosaltres tenim aquest problema i l'hem pogut reconèixer i amb ajuda podem intentar viure una vida millor, no? Però realment jo crec que a nivell social, siguis alcohòlic o no siguis alcohòlic, l'alcohol té això que tu estaves dient, no? Al final està per coses negatives i el que fa és enmascarar moltes coses que nosaltres no volem afrontar. I llavors es queden allà dins nostre i van fent el seu xup-xup, no? I aquí, pues, neix el que parlava abans l'Andrés, no? De tota aquesta manera, d'aquests defectes que no em deixen pues, afrontar situacions de manera coherent i saludable. I desgraciadament, pues, n'hi ha molta gent enmascarant pues, el seu caràcter, no?
1: Sí, està clar.
2: I és així.
1: No. Jorge, recordem el teu cas. Et ve de gust explicar... Ja has dit que fa 30 anys que vas començar a consumir, només 14 anys, molt jovenet. Ens ho pots explicar una mica com va ser això? Com sí. creus que va començar aquesta relació, aquesta mala relació amb l'alcohol?
2: Sí, totalment. Bueno, ja fa 36, no? Ara fa 6 anys que estic a Alcohòlics Anònims i que no consumeixo. Uh-huh. El primer és agraïment, no?, per això. I abans doncs, van ser 30 anys de consum fins als 43 anys, no? I, bueno, en el meu cas va començar... doncs jo vinc d'una família ben estructurada, uns pares que ens han donat a mi i als meus germans tot el que han pogut, que ho han fet el millor que han sapigut. Vull dir que no tinc present mancances amb la meva adolescència, però bueno, tenia aquell d'allò que a l'escola pues, sí que bueno, m'agradava com destacar, donar la nota, anar amb persones que realment sí que tenien entorns més conflictius, que no vivien la mateixa realitat que vivia jo, i llavors amb aquell entorn, doncs, bueno, havia de fer-me el xulo, o com li vulguis dir, i vaig començar a provar l'alcohol i certes drogues, etcètera, etcètera, no? I això es va convertir en una font d'oci, no? Que tu penses que està completament controlat i bueno, i així ho creus, no? Per això ho segueixes fent, no? Això, doncs, bueno, vas creixent i bueno, aquest ús d'oci, pues ara ho veig, no? Des de fora es va fent molt desmesurat. En aquell moment no ho veia de la mateixa manera, però segueixes fent, com diem nosaltres, una vida més o menys funcional, no? Jo ja tenia la meva feina, no faltava treballar, complia amb el meu dia a dia, entre cometes. Segurament no complia amb mi mateix, no? Amb les meves necessitats, però de cara a la societat, de cara a la família, de cara a l'entorn, doncs, ei, tio...
1: Eres funcional.
2: Sí, aquest tio treballa, té els seus ingressos, no... Bueno, va fent, no? I llavors, doncs, el consum es va fent més elevat, etcètera, etcètera, no? I, bueno, i segueixen passant els anys i començo a deixar de consumir altres substàncies perquè, bueno, doncs noto que no puc més, no? Que no em senten bé, disculpeu, que no em senten bé i tal, i per iniciativa pròpia i sense ajuda començo a deixar de costat altres substàncies, vale? Sí. Les denominades drogues, no? I arriba un moment, no ho sé, poder als 40 anys o una cosa així, en què ja deixo la darrera substància i dintre el meu cap la reflexió és, hòstia, ara ja només bec, ja tinc tots els problemes solucionats, no? I llavors allà va arribar el pitjor moment de la meva vida, només amb l'alcohol.
1: Només amb l'alcohol.
2: Només amb l'alcohol. Van ser, doncs això, 2 o 3 anys on vaig arribar a uns límits que no havia arribat mai, barrejant tot.
1: Sí, sí,
2: abans
1: sí.
2: Jo barrejava de tot, alcohol, diferents tipus de drogues, etcètera, etcètera. I quan pensava que ho tenia tot solucionat, doncs va arribar la pitjor part, no? Jo seguia molt amb una vena als ulls. No m'adonava de, o no em volia adonar de, lo que, de, lo, de cap a on estava anant. I bueno, i sí que vaig donar un pas, però jo em vaig muntar la meva pel·lícula. O sigui, vaig buscar, començar a anar a visitar un professional, un psicòleg, em va recomanar parlar amb el seu psiquiatre i tal, però tot emmascarat per un tema laboral, no sé què, o sigui, la meva pel·lícula, no? Sense obrir els ulls, sense veure-ho, no? I bueno, vaig començar a estar en mans de professionals, vaig aprendre coses que inclús avui dia encara em serveixen, però no n'hi havia una solució, perquè jo no era honest. Jo anava al professional, pagava uns diners i li mentia. Llavors, clar, això és una incoherència total, no? Tu vas a un lloc perquè et vols posar bé, pagues diners i menteixes,
1: clar,
2: perquè no et pillin, no? O sigui, és el que nosaltres diem, no? Hi ha una cosa dintre la comunitat d'Alcohòlics Anònims, no? Que diem el sano juicio, no? El seny, que diem en català, no? I la mancança de seny que tenim quan estem en consum és el que nosaltres anomenem la bogeria, no? No és coherent.
1: Clar.
2: Que tu t'estàs destrossant la vida, que busques ajuda, però tu mateix et fiques les trampes perquè no t'ajudin.
1: Sí,
2: o
1: sigui, sí.
2: És de... Bueno, en el meu cas, ara ho pots explicar una mica somrient, però és d'autèntic.
1: No, és molt dur, no?
2: És una bogeria.
1: Clar,
2: no?
1: Jo necessito que m'ajudin, però no vull deixar que m'ajudin.
2: Clar,
1: no?
2: perquè jo vull seguir consumint. Inconscientment,
1: en el fons és això.
2: Clar, nosaltres, l'addicte vol seguir consumint,
1: clar.
2: I farà el que sigui per seguir consumint, mentirà qui sigui, se les apanyarà de la manera que sigui per seguir consumint, encara que de boca digui que no, que sap que té un problema i que es vol recuperar, però no, el que diem per la boca no és el mateix que sentim aquí.
1: Clar,
2: Llavors, aquí, quan estàs amb incoherència entre el que dius i el que sents...
1: No, és el pitjor.
2: És un problema,
1: exacte,
2: no?
1: És un agreujant.
2: I d'aquí, doncs, clar, el tema va anar pitjor, perquè amb el psiquiatre ja m'estava medicant i ja estava barrejant medicaments amb alcohol i, bueno, era una bogeria total. I d'allà, doncs, bueno, al final vaig tenir la sort, a través de l'ajuda de la família i tal, d'arribar a parlar amb un metge i és el que m'ho va dir. Dic, Jorge, tu ets alcohòlic. No m'ho havia dit ningú mai. Clar, no vaig tenir l'oportunitat de mentir-li perquè ma germana em va dir, vaig amb tu, a parlar amb ell.
1: Ostres,
2: i sort.
1: Val, perquè l'entorn sí que era conscient, doncs?
2: Sí, clar, evidentment. I a partir d'aquí, el que diem, la informació pública que fem com això funciona, no? Aquell metge em va dir, el millor que pots fer és anar a Alcohòlics Anònims, jo no et puc ajudar. Segur que ells et poden ajudar molt millor que jo. I aquí vaig descobrir la comunitat i vaig tenir l'oportunitat de transformar la meva vida.
1: Ostres, això fa 6 anys, com bé comentaves.
2: Sí, 6 anys, sí, va ser al setembre del 20, sí.
1: Molt bé. Recordes aquella primera reunió? Ho pregunto molt, però crec que també és molt significatiu, Segurament ja t'ho vas preguntar la vegada que vas venir, però recordes aquella primera reunió, aquell primer contacte?
2: Va ser molt boig, perquè, clar, estàs atrapat a dins d'un cap que està en plena bogeria, no?
1: Yeah.
2: I jo vaig trucar i em van dir, mira, doncs, no me'n recordo l'adreça, no? Jo estava a Barcelona, mira, aquesta tarda a les 7, tal, si vols, el company que em va agafar el telèfon, si vols quedem a la porta i jo t'acompanyo i tal. Sí, sí, vale, perfecte, i no vaig anar. Em vaig acollonar i no vaig anar. A dintre el teu cap, aviam si n'hi ha algú que em coneix, tal, o sigui... tonteries, saps? Si està allà i ja et coneix, és que té el mateix problema que
1: tu.
2: Però això no ho veia en aquell moment, no?
1: Sí.
2: I, bueno, van passar 2 o 3 dies, vaig tornar a trucar i vaig buscar un grup que tingués una sessió a l'altra punta de Barcelona, d'on jo vivia, per no trobar-me ningú, per no sé què. I vaig arribar allà, vaig entrar i el primer em vaig trobar a una persona del meu barri.
1: Ostres!
2: O sigui, just el que no volia és el que em vaig trobar i així funciona això, no?
1: Clar.
2: Suposo que estava destinat a que tanta preocupació que jo tenia amb aquell tema...
1: Havia de ser així.
2: Afrontar-lo de cara i que fos així, no? I era pues, una persona amb la que jo havia consumit a bars i que portava un mes o dos... anant a la comunitat i bueno, va estar bé, no?, en aquest sentit. I el que passa amb una primera reunió d'Alcohòlics Anònims és que escoltes moltes coses, no entens res, perquè és un idioma que no està present a dins del teu nuvolat cap, i n'hi ha el perill moltes vegades, no? Sempre a la primera reunió intentem fer-la, si ve algú nou, fer-li molt costat, donar-li la nostra experiència de l'inici, etcètera, no? Que se senti recollit perquè torni. Perquè lo important no és la primera, lo important és que tornis a la segona, a la tercera, a la quarta, etcètera, no? Llavors intentem fer-ho amb cura i perquè el nou torni, no? Però jo vaig experimentar això, el fet de no saber de què parlaven, escoltava gent, algun que deia que portava 30 anys, i què collons fas aquí 30 anys? I jo pensava anar 3 mesos i marxar perquè ja estaria recuperat, saps? I dic, què collons fa aquí algú 30 anys, no? I, bueno, clar, per entendre tot això, cal venir a donar-te un temps.
1: Clar.
2: No diré el número de reunions,
1: no.
2: Però donar-te un temps per entendre-ho i decidir per tu mateix si això és algo que et pot ajudar o no, perquè nosaltres no podem ajudar tothom.
1: No, i està clar, això obertament ho expliqueu,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, per això. Llavors, és això, però clar, no ho diguis a la primera reunió.
1: Dona't un temps,
2: vine a més reunions, no obliguem a ningú, no passem llista, no fiquem falta si no vens, no et preguntem on vas, no et preguntem d'on vens. Si en lloc de dir-nos que et dius Jorge, ens vols dir que et dius Manolo, ens ho pots dir. Si ningú et demanarà el DNI...
1: Ni el registre...
2: Aquí està. Clar. Llavors, jo animo a... No costa diners, animo a qui sigui, que si té un mínim dubte de si té un problema o no, que vingui, que ens truqui, que vingui, i escolta, que al final no s'identifica com a alcohòlic, no creu tenir aquests problemes que nosaltres tenim, etc, que hauràs invertit unes quantes tardes i hauràs après coses i hauràs conegut gent i ja està, no? Però val més això que no entrar en aquella espiral de patiment que no saps per on sortir, no?
1: Correcte. I que mai acaba bé, quan hi ha aquesta combinació, no?, personal i que el qual comporta, suposo, aquests problemes de salut mental, perquè jo crec que hi podem parlar obertament, que són problemes doncs obertament de salut mental agreujats per l'alcohol, perquè fa és agreujar-ho, és evident que la solució és intentar afrontar-lo de cara, que és la dificultat, En tot cas, veig que va ser com molt progressiva, és, no?, sobretot també recolzat i tot plegat. A vegades hem parlat, no?, va haver un clic, no? Molta gent ens explica, no? Vaig tocar fons, va haver un clic i vaig començar, doncs, aquí, on vaig posar en marxa, vaig posar en l'atenció, en el que et sigui. En el teu cas potser va ser com una mica més progressiu o què, Jorge? O no? O realment va haver un moment de dir, fins aquí hem arribat?
2: Bueno, jo crec que dintre d'aquest, tota aquesta inconsciència, no?, que us compartia abans, n'hi hava en aquest tram final, que ja era tan evident, n'hi hava com aquella, diguem, direcció de la meva família, no? Uh-huh. Llavors, recordo quan ja tot va explotar i era obert a tothom, perquè clar, jo portava 30 anys consumint, però jo vaig marxar molt jovenet de casa i vivia independitzat. Clar. Llavors moltes coses ningú sabia, perquè les muntava jo sol i les donava a casa jo sol.
1: Sí.
2: Llavors va ser molt, recordo, no?, aquest fet de portar un temps amb el psicòleg, amb el psiquiatre, un mes bé, dos mesos molt malament, etc. Sí, yeah. Arribar a límits de trobar-me a casa meva estirat al terra i per sort viu, però inconscient. Uh-huh. Llavors, clar, això són límits molt heavy.
1: Sí,
2: no? Però tu no ho veus, tu el dia següent te'n vas a veure un altre cop.
1: Sí,
2: no,
1: sí, sí.
2: No, o sigui, saps que no està bé, però no pots parar.
1: Uh-huh.
2: I llavors, per exemple, recordo molt aquest límit o aquest canvi, no?, de que un dia em van agafar els meus germans i em van dir, bueno, Jorge, està clar que això no estàs donant el canvi que necessites, què vols fer a partir d'ara? Recordo, tinc molt gravat això, no?, sempre la iniciativa per mi, què faràs, però sense deixar-me sortir, saps?, sense donar-me massa joc, saps?, què faràs,
1: sí.
2: Què faràs no volia dir,
1: no.
2: Aniràs al bar,
1: exacte,
2: saps?, i això, bueno, estic molt agraït, no?, de que fos així i de qui va arribar, per exemple, pues això, no?, no sabia què dir, i els vaig dir, pues vaig al metge de medicina general, li explico i aviam què ens diu. Uh-huh. I és quan ma germana em va dir, jo vaig amb tu.
1: Clar, tot va començar,
2: no? I aquí va canviar. Llavors sí que, bueno, l'enfermetat és progressiva, això està clar. Jo no em sentava igual quan començava a consumir que a la part final, no? però mai ho saps, perquè a la comunitat arriben companys molt joves que no han tingut massa anys o temps perquè aquesta enfermedad progressi. Això et ve quan et ve, al fons de cadascú és el que és. Jo he escoltat fons de gent que poder a mi al meu cap no m'ho semblaven i per ells ha sigut un fons i els ha permès canviar. I n'hi ha altra gent que ha arribat a fons molt pitjors que els meus, per la meva manera d'entendre-ho, i encara no és el seu fons, ja, perquè sí, continuen.
3: Encara poden.
2: Sí, és que és, no té un patró.
1: No
2: té un patró definit i cada persona li toca clar, quan li toca, això clar, està clar. Sí que és cert que, home, jo considero que en el meu cas n'hi ha una de les coses que jo tenia molt al cap, no? Perquè, clar, et planteja, hòstia, i mai més consumiré, no? I què faré sense consumir, no? Perquè, clar, ha estat tota la teva vida. I recordo que sempre em deia, la major dedicació de la teva vida, Jorge, ha estat consumir. O sigui, 30 anys que li has donat tot a aquesta activitat. Per què no provar i canviar una altra cosa? Clar, a mi això em va servir molt, però clar, ja érem 43 anys, etcètera, etcètera. Hòstia, jo m'imagino els companys que veig arribar amb 20 anys i, clar, amb el seu entorn, que deuen estar tots por ahí, a les discoteques, sí, a no sé on, tal. Hòstia, canviar per aquests nanos... Ara, mira, és el que els diem. Si canvies ara, t'estalviaràs...
3: Clar, tot el que pugui venir, clar.
2: Un patiment, però clar, és molt complicat.
3: No, és complicat, és complicat. I què dius tu, que cada persona és un cas? Això és un tòpic, en qualsevol àmbit, però és cert. I cada persona és cada persona, cada cap és cada cap... I és obvi que potser una de les problemàtiques de l'alcohol és aquest, no?, que afecta de manera diferent, amb un mateix rerefons, segurament, però que sempre afecten de manera diferent a persones, a famílies, a situacions, i aquest també és un tòpic, però és cert, no?, que l'alcohol no mira de classe social, no mira d'estructures familiars, no mira d'estats emocionals, sinó que afecta o pot afectar a qualsevol d'aquestes situacions. I aquí torna a donar aquest punt de perversió que té l'alcohol. Digues, perdona.
2: I volia fer un incís que em venia al cap, no? I després perquè socialment no interessa.
3: Ja.
2: O sigui, quan tots nosaltres, crec, els tres que estem aquí, hem anat amb cotxe tota la vida sense cinturó.
3: Sí.
2: Quan socialment es va dir, a partir d'ara, tothom amb cinturó, no n'hi ha ni Déu que no vagi amb cinturó.
3: Sí.
2: Però amb l'alcohol no interessa. No interessa, llavors no s'explica.
3: No.
2: Això és, per nosaltres és tan important fer arribar aquest missatge. Però, clar, nosaltres no és el mateix que si un govern sencer es fica a fer una campanya de que s'ha de portar el cinturó, si no us multarem.
3: Però, clar, no
2: interessa socialment.
3: Sí. És un fet que va més enllà de la societat i de la cultura, m'atreviria a dir, no? Que és el que dèiem, que per sempre, no se sap per què, sempre hem associat a l'alcohol, no això, a la celebració, a l'oci, i a vegades costa pensar, o hi ha gent que li costa pensar, que pugui celebrar una cosa sense alcohol, o li costa pensar que pugui sortir de festa i passar-s'ho molt bé sense provar l'alcohol. Però es pot fer.
2: I tant.
3: I mira, i estic dient sortir de festa perquè potser és el que s'espera, però tu pots fer moltíssimes activitats que són molt xules i molt divertides i que no passen per anar de festa i anar a la discoteca. M'explico, és a dir, que el ventall és tan ampli que suposo que és trobar, no, el teu punt i trobar aquest nou encarrilament del qual l'alcohol no hi és present i no fa falta per poder fer-ho. Una mica va per aquí, suposo.
2: Totalment.
3: Una mica va per aquí.
2: Bueno, això és un descobriment espectacular.
3: Veus?
2: En el meu cas, clar, al meu cap el primer que venia als temps inicials d'estar a la comunitat és mai més podré anar a dinar o a sopar a fora. Jo pensava que mai més podria anar a dinar ni a sopar, perquè clar, sense alcohol...
3: No, clar, que has de fer, no?
2: Vaig,
3: clar.
2: I aquest mai més podré anar a certes coses, a concerts, a tot... Tot això era, o sigui, una veritat. El meu cap era una veritat real.
3: Clar.
2: I clar, això pues, t'agòbia i no sé què. Clar, passa el temps, et vas recuperant gràcies a la comunitat, al programa de recuperació que tenim, als companys més veterans que t'ajuden, etc. I clar, ara ho penso i dic, com podia fer això? Jo ara vaig a dinar, a sopar, a concerts, a discoteca, on em doni la gana, i hòstia, és que no tinc cap necessitat, no?
3: No.
2: Però, bueno, clar, s'ha de... N'hi ha un treball a darrere.
1: S'ha de reprogramar, no? S'ha de reprogramar.
4: Aquí està, i aquí però... ve la dificultat,
1: eh? Jorge, molt agraït, de veritat, moltes gràcies per aquest testimoni i per aquesta obertura que has fet aquí. I torna-m'ho a dir, que esperem que, i tant de bo, que gent que t'escolti, que estigui en aquesta situació, doncs a partir d'aquí també pugui emprendre aquest camí. De veritat, gràcies.
2: Gràcies, Jorge. A vosaltres per donar-nos la veu aquí.
1: Gràcies. Andrés, estàs molt callat, güey.
0: Bueno, estava aquí escoltant el company. No, clar... A mi ja em conegueu, llavors quan ve algú, prefereixo que parli...
1: S'ha explicat
0: molt bé. Jo vaig deixar de veure abans que ell, amb 29 anys, llavors jo m'he estalviat més coses que ell. Tinc dos nens que no m'han vist veure, la mare no me'n va deixar, ens respeten el treball, físicament em trobo bé, he tingut molta sort. No sempre passa així, hi ha gent que deixa de veure en 40, 50, 60, i jo vaig tindre molta sort. Vas arribar al Vendrell, vas començar aquí al Vendrell. Estava al Colin Sanoni aquí al centre, amb un local que guardaven el Cacrossos, el Vall de Baston, aquí, no me'n recordo el carrer, i vas començar aquí
1: a Carrer les Hortes.
0: Carrer les Hortes. Fa 23, 24 anys que vas començar aquí.
1: Sí.
0: I des del primer dia que vas començar no he tornat a veure. I, bueno, em trobo bé, i tot això que em dona la comunitat ho torno a passar. Amb el Jorge, amb l'altre que ve, i així ells van agafar l'experiència, ells ho passen amb nosaltres, això funciona així, passant l'experiència i la fortalesa que es pot, vine, que ja veuràs que tu pots, i si passa alguna cosa truquen, fent un cafè, per parlar de la família, de si tens un problema, el que sigui. No has de viure tu sol a les teves coses, estem aquí per ajudar-te. Tot gratis.
1: Sí.
0: No volem res. L'única cosa que volem és que quan et trobis bé, passis el missatge.
1: Que tu ajudis a altres persones.
0: És l'única cosa que volem.
1: No, és fantàstic. És aquesta idea que ja tenim prou interioritzat i que ens expliqueu cada vegada que vingueu.
0: Tu ja ho saps de memòria. Si et sembla bé, per següent programa, intentaré portar un familiar...
1: Perfecte.
0: Perquè també va bé veure l'altra part.
1: Exacte, en aquest cas, ja ho dèiem, hi ha casos de tot, hi ha casos que no és possible, que la família, doncs, per les circumstàncies que sigui, no hi són, però quan la família sí que hi és i és present, doncs també conèixer la seva vessant o el seu punt de vista també és importantíssim. Fantàstic.
0: Vols que diguessin...
1: Sisplau, recorda'l.
0: Tenen un telèfon d'informació, que és el 606 58 62 70. Repeteixo, 606 686 270.
2: No, ara l'has dit malament. 606 Jorge. 58 62 70.
0: Vale. Toquen aquest telèfon i sortirà un company i li donarà adreça del grup més a prou, si hi ha algun company. En el meu cas van vindre on jo vivia, van prendre un cafè amb mi, van parlar, em van acompanyar, o sigui que això també ho fem.
1: Molt bé. Bé, fantàstic, doncs, màxim acompanyament.
0: Això.
1: Gràcies, una abraçada.
2: Gràcies a vosaltres.
5: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
6: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I
7: started to quit on my dreams. Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
8: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
9: Connecta't amb Ràdio i Televisió El Vendrell en línia al web rtvalvendrell.cat i a través de les seves xarxes socials. A Facebook, rtv-alvendrell, i a Twitter, rtv-eb. La teva informació més propera.
10: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
11: Aquesta Pira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, catetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
10: Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Hola, hola, benvinguts i benvingudes a aquest programa del 10 i 11 d'octubre. Sí, sí, això és Ple Pont. Així doncs, benvingudes i benvinguts a aquest programa que podeu seguir des de la ràdio, des de la tele, des de la tablet, des del dispositiu mòbil i des d'allà on estigueu, perquè això és la màgia de la sardana.

com no podia ser d'una altra manera, amb el Joan Márquez al control, moltes gràcies Joan, un dia més, a un servidor, el Jordi Moraga, al micròfon, i la inestimable ajuda del Joan, l'Eulàlia, la Meritxell, la Tània, i un sense fi de gent, però això sí, sempre des de Radio Televisió el Vendrell, per fer una obra de difusió sardanista dels dansaires del Penedès.

I sense més dilació, arrenquem, com sempre i per sempre, saludant a les nostres i als nostres oients. Així doncs, benvingudes i benvinguts, gent del Vendrell, de Francàs, de Comarruga, de Roda de Barà, de Creixell, Torredembarra, Llorenç, l'Arbós, Vilafranca, i un etcètera, etcètera, etcètera. I això sí, sempre a recordant als nostres amics de Mèxic, des de Culiacán, que ens escolten. Així doncs, bon dia a tothom i benvinguts i benvingudes. I, per suposat, avui, per començar, us porto una sardana que es diu Bon dia, de Lluís Gavaldà i Roig.

Així doncs, molt bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts una altra vegada i, per suposat, avui arrenquem amb la Cobla Contemporània. I vosaltres direu, ostres Jordi, què ens ofereixes avui? Doncs avui us ofereixo un CD que és, òbviament, de la Cobla Contemporània, sí, amb el quartet Melt. I és que no és que sigui una marca de pastissos de formatge que hi ha molt famosa a Logroño, sinó que és un quartet musical molt bo i que de veritat ens portarà molt bon matí. Així doncs, us vinc a portar dos motius pels quals avui heu d'escoltar aquest programa. I és que, primer, voleu saber els resultats del concurs del Vendrell de Sardanes que es va disputar diumenge passat al pavelló Àngel Guimerà a causa de les pluges. I, en segon lloc, voleu que us expliqui quin és el concert que ens espera el proper 18 d'octubre a les 6 de la tarda a l'Escola de Música del Vendrell. Així doncs, anem a continuar amb la següent sardana abans de donar-vos una miqueta més de pistes. Anem amb l'himne dels pirates d'Albert Guinovart i Mingacho.

Doncs què us ha semblat aquesta? Doncs vinga, va. Us donaré la primera, i és que el proper diumenge 18 d'octubre al Vendrell fem un concert amb la Cobla Ressò dels Dansaires del Penedès, on es tocaran diverses sardanes dedicades o bé a colles o bé a gent del Vendrell. I és que és una gran oportunitat per assistir, perquè, a més, us informo de que cada colla sardanista del Vendrell, del poble, en resum, és a dir, els Dansaires del Penedès, la Colla Penedès, els Menuts Dansaires del Penedès i la Lira Vendrellenca, i doncs farà una petita exhibició de dos cursos llargs d'una sardana en concret cada colla. Així doncs, no us podeu perdre l'oportunitat de venir, i a més és un gran acte de la capitalitat de la sardana, que, recordeu, aquest any el Vendrell és capital de la sardana 2026-2027. Així doncs, per celebrar-ho i per continuar, anem amb la propera sardana, que es diu Per què he plorat, d'Albert Guinovart i Mingacho.

Doncs anem a continuar, va, que això s'està posant interessant. Ja veieu que les que us estic posant avui són conegudes, però no són ben bé sardanes. Però ara sí, ara ve una de les meves sardanes preferides, que es diu Camí de la UNESCO, d'Anna Abad i Gils.

què us està semblant aquesta versió cantada? I és que avui és una mica diferent, però crec que val la pena. L'Anna Batigil és l'autora del Vendrell Capital de la Sardana, que és la sardana de la capitalitat de la Sardana del Vendrell. I, a més, compositora també de la sardana dedicada a mi, que és Per tu, Jordi, es diu la sardana. Així que sempre content de fer sonar l'Anna Bat a la ràdio i, sobretot, que duri molts i molts anys. Així, doncs, anem a continuar amb la sardana universal de Jordi Molina i Membrives.

Uau, i és que aquests aplaudiments no deixen de ser mereixedors del que acabem de sentir. Però, per no donar-li gaire marge a, diguem, a la melancolia, anem directament a parlar propera, que es diu Corrandes, de la Lídia de Cadaqués, de Jordi Molina i Membrives.

El Jordi començarà a cantar tots aquells actes que tenim aquest cap de setmana. Però abans de començar, que sapigueu que a Colla Danseres del Penedès celebra el seu 80è aniversari aquest dilluns 12 d'octubre. Sí, sí, sí, es va fundar un 12 d'octubre, ara fa 80 anys, i tot just aquest dilluns ho celebrem. Doncs vinga, va, anem a començar. Dissabte, de 12:15 i a 5:15 de la tarda, 8è aplec de la Sardana, amb la principal de Llobregat i la principal de la Bisbal a Alpicat. Primer aniversari de la plaça de la Sardana, a Calafell, amb la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Tenim la ballada de vigília del 39è aplec de la Sardana a Tossa de Mar. I, per suposat, a partir d'ara, dissabte a la tarda ja, tenim a Barcelona la ciutat de Cornellà a les 6 de la tarda. A les 7, a Caldes de Malavella, la cobla Foment de Montgrí. I a les 10 del vespre tenim a Tossa de Mar l'aplec de la Sardana amb la ciutat de Girona. I ara ja sí, ens anem a diumenge, perquè continuem amb el 39è aplec de la Sardana de Tossa de Mar amb la Reus Jove i la ciutat de Girona a 10:45 del matí i a les 4 de la tarda. Què més? Tenim aquest diumenge a 10:45 del matí a l'Ermita del Remei de Flix, sardanes, i a les 5 de la tarda tornem-hi. I ara sí, a les 11 del matí tenim la festa de la Mare de Déu del Remei a Ripoll amb el Canigou. A Barcelona, a 11:45, la cobla mediterrània al Pla de la Catedral. A Balaguer, a 11:45, tenim la cobla juvenívola de Agramunt a la plaça del Mercadal. A Sant Andreu de la Barca, a la tarda, al vespre més aviat, a 17:45, la cobla Vila d'Olesa. A Caldes de Montbui, a la mateixa hora, la cobla Bisbal Jove. I a Rasquera tenim el tercer aplec de la Sardana a 12:45 i a 17:45. I ara, per anar tancant, ens queda Tossa de Mar, per suposat, a la 1 del migdia amb la Flama de Farners i a Torelló, el 56è aplec de tardor amb la ciutat de Girona i la Gironívola de Sabadell a les 4 de la tarda, però això sí. I no podeu faltar, el dia 18, diumenge, a les 6 de la tarda, tenim el concert amb la cobla Ressò dels Danseres del Penedès i, a més, l'exhibició de diverses colles. Així, doncs, apunteu-vos això també, que és important. I el dilluns, dia 12, feliciteu-nos que la colla fa 80 anys. No, i en l'actualitat som la segona colla més antiga de Catalunya. Tu, això són coses a celebrar, per suposat. I per fer-ho, anem amb la següent, que es diu Les Caramelles, de Càndida Pérez.

Bé, molt bé, molt bé. I una vegada passat l'equador d'aquest programa, ara ja sí, recordeu, aquest dilluns la colla fem 80 anys i el dia 18, per suposat, concert amb la Cobla Ressò dels Dansers del Penedès per la tarda. Vinga, va, anem amb el vestí d'en Pasqual, que aquesta és una cançó molt xula, i és que abans de començar-la, m'agrada repassar que és que aquest estiu vam fer un concert de sardanes a Mas Llorenç. I els hi vaig explicar la dificultat de seguir el compàs més enllà de saber ballar sardanes. I llavors els hi vaig preguntar que em diguessin una cançó que els agradés. I va saltar una dona i em va dir, el vestí d'en Pasqual. Llavors tots i totes es van posar a tatarejar. I jo els hi vaig dir que no sabia què coi era aquella cançó. I quan me la van posar em va agradar molt i a més serveix molt i molt per aprendre a saltar mentre balla sardanes. Així doncs, el vestit d'en Pasqual de Joan Viladomat i Massanes.

Molt bé, molt bé, molt bé. No podem parar, que si no no ens dona temps d'escoltar les següents sardanes. Però això sí que el vestit d'en Pasqual us ha agradat. A mi, particularment, em va enamorar aquest estiu i des de llavors que sempre intento assajar sardanes posant-la. Anem amb la següent, que es diu La puntaire, de Lluís Badosa i Pedrosa.

0: Visca!
1: Doncs vinga, va, ara sí, ara ve una sardana molt especial, i és que ve la sardana de l'Aplec de Cubelles, dels nostres amics de Cubelles, d'en Jordi Paulí i Safont.

Bé, doncs, vinga, va, encarem la recta final, sí, i ara anem a per una altra d'aquestes bones bones. Es diu El mestre Puigferrer, de Josep Coll i Ferrando.

Ara sí, hem arribat al final del programa, però abans us vull anunciar que posarem la sardana número 14 d'aquest CD. I és que es diu Montblanc, capital de la sardana, però per mi és especial perquè el seu autor és l'Alfred Abad i Gascón, que és un referent de la sardana a nivell català, i per suposat també ell és de Tarragona i fa sardanes molt i molt maques. Així doncs, hem arribat fins aquí, i els propers tres programes, per motius personals, el Joan farà de DJ i no sentireu la meva veu, però el 3 de novembre... Ai, el 3 de novembre, perdó, aquella, la setmana del 3 de novembre tornem. Així doncs, gaudiu molt. Espero que us ho passeu molt bé a la fira o estigueu passant una bona ressaca. Sí? Així doncs, Montblanc, capital de la sardana d'Alfred Abad, i ens veiem la setmana vinent. Adeu, adeu!

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid,
1: the day I stopped being so happy, the day I started to feed on my dreams. Escoltes Ràdio del Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.

els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Ja són les duesos, parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluita contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsa iniciatives que en millorin la seva atenció.
3: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: En l'àmbit polític, els partits entren de cap en la precampanya de les eleccions del 29N. Pedro Sánchez, avui des de Dos Hermanes a Sevilla, ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
3: I el PP ha triat Madrid per fer el primer gran acte de precampanya. I és que Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
1: Seguim amb més política aquí a casa nostra. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que Esquerra farà una gran llista per les generals i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián.
3: Per això, a banda, el portaveu dels comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
5: A primeres hores del matí d'aquest dissabte teníem una nuvolositat més compacta, sobretot a l'Alt Pirineu, però en conjunt el matí ha estat molt assolellat i hem tingut el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb uns valors que ronden al voltant dels 20-24 graus, són una miqueta més baixes, això sí, a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb la mateixa situació de calma i tranquil·litat. De fet, aquests núvols alts i prims tendien a retirar-se cada en un cel molt més net a núvols i al Pirineu tindrem el creixement típic de nuvolades, però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com a aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana, sobretot al nord del Cap de Creus, que a poc anirà perdent força.
1: I a Rodalies, la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels vols de 11:15.
3: Mentrestant, la xarxa viària, el tram final de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre sense gairebé incidències destacables a hores d'ara.
1: I en els esports, el Barça juga avui partit de la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou al Getafe a partir de 7:15 de la tarda.
3: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no estaria disponible avui ni tampoc el dimarts davant del Galatasaray en el partit de Champions.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsar iniciatives que en millorin l'atenció. Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992.
3: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat. Són 10 punts més que abans de la pandèmia, segons l'ITESCAT, i els experts ho relacionen amb una societat cada vegada més sotmesa a la pressió i a l'incertesa i demanen reforçar la prevenció, la detecció precoç i l'accés a l'atenció psicològica. Ens ho amplia tot plegat Carme de Fez.
6: Unió de Pagesos ha fet una valoració dels danys patits en l'agricultura.
7: Darrere d'aquest augment hi ha molts factors. La pressió a la feina, les dificultats per arribar a final de mes o els problemes per accedir a un habitatge. Tot plegat passa factura a la salut mental. I el sistema públic, alerten els experts, no té prou recursos per atendre una demanda que no para de créixer. Ho adverteix Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
4: Hi ha una manca de psicòlegs i psicòlogues, tant a atenció primària com als serveis especialitzats, i també hi ha una dificultat perquè aquests professionals que ja hi són a la xarxa de salut pública puguin fer la seva feina amb la qualitat que podrien fer-la si tinguessin més recursos, no? Les llistes d'espera, els temps molt reduïts fan que sigui molt difícil sostenir també els tractaments de les persones que estan ateses, i moltes queden fora.
7: Però la resposta no pot ser només individual. Líria reclama més mesures socials i comunitàries per actuar sobre les causes del malestar.
4: Estem molt més individualitzats i això també ens porta a una patologització i una sobremedicalització molt, molt sovint del patiment psicològic. El valor de la comunitat, l'efecte positiu i preventiu de la comunitat és important. Per tant, aquestes mesures de tipus comunitaris i socials són importantíssimes per poder prendre mesures reals en relació a la salut mental de les persones, més enllà de poder tractar, evidentment, des d'una perspectiva més clínica, les problemàtiques més complicades.
7: I com podem saber si el malestar va més enllà i necessitem ajuda? Què hi podem fer? Ens ho explica Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mútua de Terrassa.
8: És important parlar de relacions socials, d'evitar aïllament, de tenir, no?, contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i amb qui compartim les experiències. Que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones. A vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda. I saber, doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental està en conflicte, doncs també és un pas fonamental per l'adequada atenció.
7: Un altre focus de preocupació és l'entorn digital, sobretot entre els joves. Els experts demanen implicar-hi tothom, les plataformes, les famílies i els mateixos joves. Més prevenció, un ús responsable de les xarxes i a casa una comunicació basada en la confiança són algunes de les claus per protegir la salut mental.
1: Tot i que aquesta jornada del Dia Mundial de la Salut se celebra avui, durant tota la setmana ja s'han fet diversos actes en commemoració. En alguns llocs com Amposta i Balaguer han utilitzat les arts escèniques per combatre estigmes, com diem, associats als trastorns mentals. Més detalls ens ho explica Queralt Àries.
9: És el cas de Mollet del Vallès, en què l'acte va comptar amb la participació de l'Ajuntament, l'Associació Suficientment i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions. S'ha posat l'accent en la importància de les relacions personals, l'escolta i, sobretot, el recolzament. A Amposta es va fer la performance participativa Trenquem Etiquetes, Obrim Mirades. L'activitat combina les arts escèniques, el moviment i les emocions per sensibilitzar la ciutadania i combatre els estigmes associats als trastorns mentals. Núria Marco és la primera tinent d'alcalde d'Amposta.
10: Són malalties que ens poden afectar a qualsevol persona, en qualsevol moment de la nostra vida. Parlar-ne, poder trencar estereotips, és el primer que hem de fer.
9: L'Associació de Salut Mental de la Noguera ha reflexionat per combatre la soledat no desitjada. El resultat, en forma de creació artística, els usuaris de l'associació han mostrat el seu treball conjuntament amb l'artista Núria Costa com a mediadora.
11: Simbolitzant també a vegades aquells pensaments més obscurs o més pesats, no?, que en moments d'aïllament social podem sentir. Fer aquests nusos i després tallar-los, com perquè amb l'aigua tot es sosté, no?, i quan estem en col·lectiu, també aquest punt de comunitat, és més fàcil sostindre-ho tot.
9: I aprofitant el Dia de la Salut Mental, Vilanova i la Geltrú ja té en funcionament el nou Centre Integral de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El nou equipament es presenta com el primer edifici de Catalunya concebut per reunir en un únic espai serveis de salut mental d'adults, infantil i juvenil, rehabilitació comunitària i atenció a les drogodependències.
1: Obrim plana política perquè els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del proper 19 de novembre. Pedro Sánchez avui estava a Dos Hermanes a Sevilla, des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
12: Fijaos que es curioso, ¿eh? Pero estos de el que pueda hacer que haga, ahora son los de cuantos menos voten mejor. Pero yo os voy a decir una cosa. Tienen razón en tener miedo, porque urnas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos. Así que vamos a votar todos el 29 de noviembre, vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar 4 años más para la gente.
3: I el PP ha triat Madrid per fer aquest primer gran acte de precampanya. Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
13: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección. Y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas.
1: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força en un debat obert encara sobre qui haurà de liderar-lo.
3: El portaveu dels Comuns i candidat de l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
14: Em satisfà molt que hi hagi diferents grups polítics que hagin posat el nom de l'Ada Colau sobre la taula i, per tant, posem al servei de la construcció d'una alternativa, d'un front el més ampli possible, el més representatiu possible del carrer i amb la màxima capacitat, com dic, per anar més enllà de les polítiques a les que està disposat el Partit Socialista, i continuarem treballant en aquesta línia, donant suport al carrer, ja dic, i construint un front ampli com el que cal en aquestes circumstàncies.
1: Seguim parlant d'Esquerra Republicana, en aquest cas la seva secretària general, Elisenda Alemany, que s'ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per a les eleccions generals del 29N i que estarà encapçalada més per Gabriel Rufián.
3: En una entrevista en el Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda que fer aquesta gran llista i que connectarà amb tot el racó de Catalunya. A més, ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè incomprensiblement i davant d'aquesta convocatòria electoral no ha lamentat que Catalunya perdi 4,7 milions d'euros anuals pel seu finançament.
1: Precisament els republicans han anunciat que reeditaran la seva coalició, en aquest cas de cara al Senat, amb el partit nacionalista basc, en aquest cas amb EH Bildu. Per la seva banda, la CUP decideix avui també en una reunió de la Mesa Nacional del Partit a la seva seu a Barcelona si finalment es presenta a aquestes eleccions generals.
3: La formació anticapitalista haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig d'aquest debat intens sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals que tindran lloc el 29 de novembre. Com que actualment la CUP no té representació, hauria de recollir avals per presentar-se als comicis i en fer-se pública la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez, la portaveu de la CUP, Su Moreno, va qualificar-la de moviment purament electoralista i vergonyós.
1: I encara un darrer apunt polític, perquè avui es presenta un nou partit que també podrà concórrer a les eleccions. Es tracta de Democràcia 21, liderat per una advocada, Míriam González, i dona de l'exviceprimer ministre britànic Nick Clegg.
3: El partit es situaria en l'aspecte de centre o centre liberal i en les seves bases defensa la regeneració democràtica i la modernització de les institucions.
1: Parlem ara de les conseqüències de les tempestes viscudes durant la setmana passada arreu del territori, i és que aquestes pluges torrencials han agreujat la situació precisament del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià.
3: Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el pròxim 14 d'octubre a Barcelona. Canal 21 Ebre, Joaquín Domingo.
6: Unió de Pagesos ha fet una valoració dels danys patits en l'agricultura després del darrer episodi de fortes pluges al Baix Ebre i Montsià. El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera, i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors, com els cítrics o l'horta.
15: I creem que no es podran assumir ni continuarem treballant les finques com les hem estat treballant, fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no m'en sortim.
6: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció. Una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. S'hi suma la prohibició de fitosanitaris per part de la Unió Europea i els assajos de noves varietats als cultius que no han donat rendiment.
16: preu barato, poc rendiment i pocs quilos. Això és deplorable. El Ministeri ha d'obrir la porta a poder fer varietats autòctones, varietats d'arròs redó, com tota la vida s'ha fet, no invents raros.
6: Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
1: I per la seva banda, i encara referent a aquests aiguats viscuts aquests dies al territori, els bombers van evacuar aquest dimecres a la nit fins a 22 usuaris de la residència d'Ara de Granollers com a mesura de prevenció després d'aquest episodi de pluges que va patir el municipi del Vallès Oriental.
3: El Departament de Drets Socials s'ha encarregat de la reubicació dels usuaris en una altra residència. Alba Barnocell és l'alcaldessa de Granollers.
17: Hem estat en contacte i com a ajuntament amb la família, amb totes les famílies des del primer moment, i els seguirem acompanyant amb tot el que necessitin. Per tant, és com si fos una residència de la ciutat en una altra ciutat.
3: A dia d'avui, ni els residents ni els treballadors, que també van ser evacuats, encara no han pogut tornar a la residència d'aquest municipi.
1: Parlem ja de mobilitat. Des de les 12 d'ahir divendres i fins a les 2 de la jornada d'avui han sortit ja de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre. Aquesta xifra equival al 95,2% dels 570.000 vehicles previstos.
3: En aquesta operació sortida, la mobilitat ha estat la pròpia d'un cap de setmana de tardor, amb principals desafeccions concentrades a la C-17 i la C-16, mentre que l'AP-7 no ha presentat problemes destacables.
1: De la xarxa viària ens n'anem a Rodalies. La incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet-Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
3: Els trens circulaven per via única entre ambdues estacions del Vallès Oriental i amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual, a mesura que s'apropaven en el punt afectat. Renfe ha precisat que DIF ha pogut reparar el robatori de cable de la via 2 i que ja circula per les dues vies en el tram entre Mollet-Sant Fost i Montmeló, amb una recuperació de les freqüències de pas de manera progressiva.
1: I parlem també de successos. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis, segons ha informat la policia catalana a través d'un comunicat.
3: En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones d'entre 28 i 54 anys, a qui se'ls atribueix delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. També se'ls acusa de cometre robatoris a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Els dos grups actuen de manera itinerant i podrien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un sol dia. Segons els Mossos, van cometre robatoris en les localitats com el Picat de Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls i Girona.
1: I encara un apunt més en successos. Els Mossos d'Esquadra han multat l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifre, per superar el límit d'alcoholèmia mentre circulava en moto per l'autovia C-65, tal com avança el diari de Girona i ha pogut confirmar la CN.
3: Els fets van passar el 23 d'agost, quan els agents feien un control rutinari i el van aturar. Després de fer-hi la prova, el resultat va superar el 0,6 mg d'alcohol per litre a l'aire i van sancionar-lo administrativament. Xifre ha reconegut els fets i assumeix la responsabilitat i assegura que considera que els controls policials són perfectes i molt necessaris.
1: Obrim plana local, parlem de salut. El projecte Petit U-Binding, desenvolupat per la Universitat de Barcelona, treballa amb infants en les primeres etapes educatives per detectar de manera precoç dificultats lectores associades a la dislèxia.
3: El seu mètode s'aplica a escoles de tota Espanya i fins i tot a algun centre internacional. Ràdio Rubí, David García.
18: A Rubí, el projecte Petit U-Binding s'aplica a les escoles Ribes i Balmes. Els experts recorden que la dislèxia no es defineix simplement per invertir lletres o confondre la dreta i l'esquerra. De fet, en català i castellà, una de les dificultats més importants té a veure amb la velocitat i l'automatització de la lectura. Per això, la detecció primerenca és clau. Montse Pedra, logopeda del projecte, defensa que no s'ha d'esperar que l'infant maduri abans d'intervenir.
19: No hem d'esperar, el que hem de fer és prevenir. Per tant, des de com més petitons puguem detectar o diagnosticar, sobretot detectar, no?, que hi ha una dificultat per seguir el ritme que estan seguint els seus companys d'aula, doncs anar-hi i treballar ja amb ell, perquè les coses seran més fàcils per ells després.
18: Un estudi de la Universitat de Barcelona amb prop de 350 alumnes de 10 escoles va observar una millora significativa de la fluïdesa lectora entre els participants al programa Petit U-Binding.
1: I obrim ja plana cultural. Comencem amb el Festival Sona Flamenc de Tarragona, que culmina aquest cap de setmana amb el concert de Las Migas com a un dels plats forts d'aquesta 8ª edició.
3: Entre queda tota una setmana d'activitats que han unit música, balls i tallers de la ciutat. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
20: Se me llevó el corazón, se me llevó el corazón, el primer amor que tuve.
21: El quartet Les Migues actua avui a les 8 del vespre al Teatre Tarragona per portar la 8a edició del Festival Sona Flamenc al seu moment àlgid. Marta Robles, guitarra i veu del quartet, ha explicat a Tarragona Ràdio que tenen ganes de tornar a Tarragona, a la que consideren una ciutat molt flamenca.
22: Tarragona es una ciudad súper flamenca y que además nos quiere un montón y me hace mucha ilusión volver, la verdad. Así que espero que no se lo pierda a nadie de la gente que le gusta el flamenco y de los que no les gusta el flamenco también, porque Las Migues somos uno de los grupos que la gente nos dice, a mí el flamenco no me gusta mucho, pero a vosotras sí me ha gustado, ¿no?
21: Amb Las Migues, el Festival Sona Flamenc culmina un programa clarament femení per on han passat al llarg d'aquesta setmana bailaores reconegudes mundialment com Rocío Molina o la tarragonina Azar Tortajada.
1: I del flamenc ens n'anem al cinema, concretament al Begú Comedy Film Fest, que viu avui una de les jornades destacades amb una proposta que uneix cinema, memòria i territori.
3: El plat fort és la projecció de La vida secreta de Portlligat, un documental que permet redescobrir la figura de Salvador Dalí i la seva vinculació amb aquest indret de la Costa Brava. La sessió es completa amb dues produccions més, Tramuntana i El Collar de Coral. Tot plegat ens ho explica des de Televisió Costa Brava el Raül Martín.
23: El Begú Comedy Film Fest arriba a un dels moments destacats de la seva programació amb una jornada dedicada al cinema i a la figura de Salvador Dalí. Aquest dissabte el Cinema Casino ha acollit la projecció del documental La vida secreta de Portlligat, una producció de la Fundació Gala Salvador Dalí, que permet descobrir la vida de l'artista i la seva vinculació amb el cinema. La sessió també ha inclòs Tramuntana, un documental que recull la memòria oral de Begú a través dels testimonis dels seus veïns i també El Collar de Coral, completant una proposta que connecta el cinema amb la història i la identitat del territori. Així ho explica la seva directora, Concept Qual.
24: I bé, a partir d'aquí va anar a començar una miqueta doncs, tot el tema, amb el tema coral, doncs que m'hi vaig anar buscant informació i he acabat doncs, fent un vídeo que en principi era amb un objectiu professional simplement i després va agafar més pes el que era l'anècdota aquesta, no?
23: És la primera vegada que el festival col·labora amb la Fundació per incorporar aquesta proposta a la programació. Durant tot el cap de setmana hi haurà més activitats per acabar de gaudir de la 12a edició del Begú Comedy Film Fest.
1: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol. El Barça juga avui el partit corresponent a la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou al Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
3: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no jugarà avui ni tampoc el dimarts davant de Galatasaray en el partit de Champions.
1: Per la seva banda, l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga ahir després d'encaixar l'empat a un al temps afegit.
3: Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat.
1: I seguim amb més futbol. A la segona divisió, el Sabadell també juga aquesta tarda el partit corresponent a la 9a jornada. Els vallesans, després d'un llarg viatge, visiten Ceuta a partir 5:15.
3: Els de Ferran Costa, a un punt de la zona de play-off, busquen allargar la seva ratxa sense perdre, després de sumar 2 empats i 1 victòria. A la prèvia del partit, des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
25: El Sabadell afronta avui la seva visita a l'Alfonso Morube pendent de l'evolució del virus que ha afectat aquesta setmana la plantilla arlequinada, a més amb un llarg viatge i pendents de si ha de tocar moltes peces o no del seu 11 Ferran Costa, tot plegat pel difícil desplaçament fins al nord d'Àfrica que ha fet que el Sabadell vagi per carretera fins al Prat, en avió fins a Jerez, 2 entrenaments a terres andaluses, per carretera fins a Algesires i ferri cap a Ceuta, on van arribar va ahir en dormir ja i a partir de 4:45 de la tarda s'enfronta a l'equip de José Juan Romero, un Ceuta que havia arrencat de manera nefasta la Lliga Hypermotion però que ha sumat 5 dels últims 9 partits. Olatz Rivera arbitrarà aquest Ceuta-Sabadell amb la intenció dels arlequinats de sumar la primera victòria a domicili de la temporada.
1: I a la primera federació també aquesta tarda, a partir de 4:45, el Nàstic visita el cué de la categoria, el Joventut Torremolinos, amb l'objectiu de tornar a guanyar després de no haver sumat cap punt dels últims 9 possibles.
3: La prèvia del partit de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
0: El Nàstic ha d'intentar posar fre a les derrotes. L'equip no es pot plantar el proper partit a casa acumulant 4 derrotes. El calendari ha volgut que l'equip ara tingui 2 jornades seguides fora de casa i que es faci imprescindible guanyar o almenys no perdre aquesta tarda davant del Joventut Torremolinos, el cué de la categoria, context de partit trampa i on els de Xisco Campos han de fer més en els partits a domicili, ja que fins ara l'equip fora de casa no ha aconseguit encara marcar cap gol. El còmput del bagatge de l'equip és d'un empat i 3 derrotes. El davanter del Nàstic, Carlos Segura, parla de quin partit han de fer davant del Joventut Torremolinos per sortir vencedors.
4: Un camp molt difícil, però nosaltres, el que te digui, estem tranquils perquè sabem que anem a peor allí i ho anem a donar tot, i estic segur que anem a guanyar i ens portarem els 3 punts per a Tarragona, com aquí a vegades que ens van portar un punt des de Cartagena. Però està bé els 3.
0: La plantilla va viatjar ahir al matí cap a Terres Andaluses, es va entrenar per la tarda i prepara ja el partit a partir de 4:45 de la tarda a l'estadi del Pozuelo davant del Joventut Torremolinos.
1: Canviem d'esport, parlem de bàsquet. La tercera jornada de la Lliga CB arranca avui amb només un equip català en joc, i és el bàsquet Girona, en el seu cas, que visita la pista del Breogán a partir de les 9 d'aquesta nit.
3: Amb un balanç d'un triomf i una desfeta, els de Montxo Fernández buscant el triomf per donar continuïtat a la victòria europea de dimarts. I diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, la Força Lleida, la pista de l'Obradoiro, i el Manresa, la del Madrid. Ja per la tarda, la penya visita el Baskonia i el Barça rebrà el Palau al València.
1: Precisament el Barça va perdre ahir el seu compromís d'Eurolliga a casa al Palau davant dels Žalgiris lituà. Els blaugranes van dominar pràcticament tot el partit per un últim quart nefast on van encaixar 33 punts i només en van anotar 16. Els va acabar condemnant a la segona derrota en 4 partits a la màxima competició europea. I acabem parlant de motociclisme perquè aquest matí s'ha disputat la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia, que es disputa a Mandalika. La victòria ha estat pel pilot

0: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
1: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
0: La tradició es mou si la mous tu.
1: Tota la informació a firamediterrania.cat. Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se ha puesto borde conmigo porque son la
3: capa. Quería saber quién radicalizó a mi amiga. Nosotros.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
4: Tienes que causar dolor. Hazlo.
6: ¡Ya basta!
4: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
7: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
2: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
8: No hay países malos.
9: Excepto el de Doña Gritona, claro.
10: Bien, bella.
11: Creo que necesita uno más grande.
12: ¿Qué te parece?
13: ¿Mami?
14: ¿Lista para salir?
2: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
13: Intentes enganyar-me.
12: Bella, soy yo.
15: Anem allà a la figura de Sal.
12: Soy mamá.
16: Continguts en xarxa.
17: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
18: Notícies en xarxa, edició migdia.
17: Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin la seva atenció.
19: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns, i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat.
17: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
19: Bon dia, Eduard.
17: En plana política, els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del 29N. Pedro Sánchez, avui des de Dos Hermanes a Sevilla, ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
19: I el Partit Popular ha triat Madrid per fer el gran primer acte de precampanya. Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
17: I aquí a casa nostra, la secretària general d'Esquerra, Elisenda La Manxa, ha mostrat convençuda que Esquerra farà una gran llista per a les eleccions generals i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián.
19: Per la seva banda, el portaveu dels Comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que l'iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
17: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
20: A primeres hores del matí d'aquest dissabte teníem una nuvolositat més compacta, sobretot a l'Alt Pirineu, però en conjunt el matí ha estat molt assolellat i hem tingut el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb uns valors que ronden al voltant dels 20-24 graus, són una miqueta més baixes, això sí, a l'interior de Catalunya.

0: De cara a aquesta tarda continuarem amb la mateixa situació de calma i tranquil·litat. De fet, aquests núvols alcipims tendien a retirar-se quedant un cel molt més net a núvols, i al Pirineu tindrem el creixement típic de nuvolades, però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana, sobretot al nord del Cap de Creus, que a poc anirà perdent força.
1: I la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord de Rodalies per un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
2: Mentrestant, a la xarxa viària, el tram final de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre està sense gairebé incidències destacables a hores d'ara.
1: I en els esports, el Barça juga avui el partit corresponent a la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
2: El tècnic Hansi Flick va confirmar ahir que Rafinha no jugarà ni avui ni tampoc dimarts davant del Galatasaray en el partit de Champions.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar més iniciatives que en millorin l'atenció. A aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns, i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat. Són 10 punts més que abans de la pandèmia, segons l'IDESCAT, i els experts ho relacionen amb una societat cada vegada més sotmesa a la pressió i la incertesa, i també demanen reforçar la prevenció, la detecció precoç, l'accés a l'atenció psicològica. Ens ho explica tot plegat Carme de Fez.
3: Darrere d'aquest augment hi ha molts factors. La pressió a la feina, les dificultats per arribar a final de mes o els problemes per accedir a un habitatge. Tot plegat passa factura a la salut mental. I el sistema públic, alerten els experts, no té prou recursos per atendre una demanda que no para de créixer. Ho adverteix Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
4: Hi ha una manca de psicòlegs i psicòlogues tant a atenció primària com als serveis especialitzats, i també hi ha una dificultat perquè aquests professionals que ja hi són a la xarxa de salut pública puguin fer la seva feina amb la qualitat que podrien fer-la si tinguessin més recursos, no? Les llistes d'espera, els temps molt reduïts fan que sigui molt difícil sostenir també els tractaments de les persones que estan ateses, i moltes queden fora.
3: Però la resposta no pot ser només individual. Líria reclama més mesures socials i comunitàries per actuar sobre les causes del malestar.
4: Estem molt més individualitzats, i això també ens porta a una patologització i una sobremedicalització molt, molt sovint del patiment psicològic. El valor de la comunitat, l'efecte positiu i preventiu de la comunitat és important. Per tant, aquestes mesures de tipus comunitaris i socials són importantíssimes per poder prendre mesures reals en relació a la salut mental de les persones, més enllà de poder tractar, evidentment, des d'una perspectiva més clínica, les problemàtiques més complicades.
3: I com podem saber si el malestar va més enllà i necessitem ajuda? Què hi podem fer? Ens ho explica Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mútua de Terrassa.
5: És important parlar de relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir, no?, contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i amb qui compartim moltes experiències. Que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones. A vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda. I saber, doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental, doncs, està en conflicte, doncs també és un pas fonamental per a l'adequada atenció.
3: Un altre focus de preocupació és l'entorn digital, sobretot entre els joves. Els experts demanen implicar-hi tothom, les plataformes, les famílies i els mateixos joves. Més prevenció, un ús responsable de les xarxes i, a casa, una comunicació basada en la confiança són algunes de les claus per protegir la salut mental.
1: Tot i que és avui quan es celebra aquest Dia Mundial de la Salut Mental, durant tota aquesta setmana ja s'han fet diversos actes per commemorar-lo.
2: En alguns llocs, com en Posta i Bala, que han utilitzat les arts escèniques per combatre estigmes associats als trastorns mentals. Més detalls, Caral Àries.
6: És el cas de Mollet del Vallès, en què l'acte va comptar amb la participació de l'Ajuntament, l'Associació Suficientment i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions. S'ha posat l'accent en la importància de les relacions personals, l'escolta i, sobretot, el recolzament. A Amposta es va fer la performance participativa Trenquem etiquetes, obrim mirades. L'activitat combina les arts escèniques, el moviment i les emocions per sensibilitzar la ciutadania i combatre els estigmes associats als trastorns mentals. Núria Marco és la primera tinent d'alcalde d'Amposta.
7: Són malalties que ens poden afectar a qualsevol persona, en qualsevol moment de la nostra vida. Parlar-ne, poder trencar estereotips, és el primer que hem de fer.
6: L'Associació de Salut Mental de la Noguera ha reflexionat per combatre la soledat no desitjada. El resultat en forma de creació artística, els usuaris de l'associació han mostrat el seu treball conjuntament amb l'artista Núria Costa com a mediadora.
8: Simbolitzant també a vegades aquells pensaments més obscurs o més pesats, no?, que en moments d'aïllament social podem sentir. Fer aquests nusos i després tallar-los, com perquè amb l'aigua tot es sosté, no?, i quan estem en col·lectiu, també aquest punt de comunitat, és més fàcil sostindre-ho tot.
6: I aprofitant el Dia de la Salut Mental, Vilanova i la Geltrú ja té en funcionament el nou Centre Integral de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El nou equipament es presenta com el primer edifici de Catalunya concebut per reunir en un únic espai serveis de salut mental d'adults, infantil i juvenil, rehabilitació comunitària i atenció a les drogodependències.
1: Obrim plana política perquè els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Pedro Sánchez avui és a Dos Hermanes, a Sevilla, des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
9: Fijaos que es curioso, ¿eh? Pero estos de el que puede hacer que haga, ahora son los de cuantos menos voten mejor. Pero yo os voy a decir una cosa. Tienen razón en tener miedo, porque urnas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos. Así que vamos a votar todos el 29 de noviembre, vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar 4 años más para la gente.
2: I el Partit Popular ha triat Madrid per fer el primer gran acte de precampanya, i és que Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternància de govern, sinó un canvi de regles.
10: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección. Y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas.
1: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força amb un debat obert encara sobre qui haurà de liderar-lo.
2: La portaveu dels Comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que l'iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
11: Em satisfà molt que hi hagi diferents grups polítics que hagin posat el nom de l'Ada Colau sobre la taula i, per tant, posem al servei de la construcció d'una alternativa, d'un front el més ampli possible, el més representatiu possible del carrer i amb la màxima capacitat, com dic, per anar més enllà de les polítiques a les que està disposat el Partit Socialista, i continuarem treballant en aquesta línia, donant suport al carrer, ja dic, i construint un front ampli com el que cal en aquestes circumstàncies.
1: Seguim parlant d'Esquerra Republicana perquè la seva secretària general, Elisenda Lamancha, ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per a aquestes eleccions generals i que estarà encapçalada més per Gabriel Rufián.
2: En una entrevista al Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda en fer aquesta gran llista i que connecti entre els racons de Catalunya. També ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè incomprensiblement, davant d'aquesta convocatòria electoral, no ha lamentat que Catalunya perdi 4.700 milions d'euros anuals per al seu finançament.
1: I per la seva banda, la CUP decideix avui, en una reunió de la Mesa Nacional del Partit a la seva seu a Barcelona, si finalment es presenta a aquests comicis.
2: La formació anticapitalista haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació en el Congrés, enmig del debat intern sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals, aquestes que tindran de lloc el 29 de novembre. Com que actualment la CUP no té representació, s'hauria de recollir avals per presentar-se als comicis. En fer-se pública la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez, la portaveu de la CUP, Su Moreno, va qualificar-la de moviment purament electorista i vergonyós.
1: I encara un apunt més, perquè avui també es presenta un nou partit polític que podrà concórrer a aquestes eleccions. Es tracta de Democràcia 21, liderat per una advocada, Míriam González, i dona de l'exviceprimer ministre britànic, Nick Clegg.
2: El partit se situaria en l'aspecte de centre o centre-liberal i en les seves bases defensa la regeneració democràtica i la modernització de les institucions.
1: Tot just ara fa una setmana les Terres de l'Ebre només feien que mirar al cel amb el fort temporal que va descarregar registres de pluja històrics i que feia molts anys que no passava.
2: Per exemple, a l'Ametlla de Mar, on la tempesta va provocar danys en infraestructures municipals i també platges i llacunes. Des de Canal 21 Ebre, Albert Pasqual.
12: El passat 2 d'octubre, l'Ametlla de Mar va patir unes pluges torrencials que només els més grans del poble recorden per la seva intensitat. En 3 hores es van registrar 140 litres per metre quadrat i en 3 dies es van acumular gairebé 300 litres. Quan es compleix una setmana de la tempesta, la població treballa per recuperar camins, platges i llacunes. Alguns dels entorns més afectats van ser les Cales de l'Estany, l'Àliga o la platja de Sant Jordi, amb la pèrdua d'importants quantitats de sorra i pedra. La baixada dels barrancs també va provocar la fusió de les llacunes costaneres de Sant Jordi, Torrent del Pi i Santes Creus amb la mar.
13: Tots els finals de barranc, d'estos 7-8 barrancs grans que tenim, són els que tenen les platges més importants per nosaltres. Tenim moltes cales, però moltes d'aquestes platges se formen perquè precisament són finals de barranc, doncs pràcticament han desaparegut.
12: A banda de les platges, l'Ametlla de Mar ha patit danys materials en infraestructures municipals com el poliesportiu, la biblioteca, la llar d'infants i el casal d'avis. L'Ajuntament sol·licitarà ajuts a les administracions superiors per reparar aquests espais.
13: I, bueno, i amb instal·lacions municipals, doncs ara estem fent tota l'avaluació de danys, no?, per a poder a veure si d'alguna manera, degut a aquesta intensitat, doncs hi ha alguna manera de poder recuperar alguna cosa.
12: El consistori també preveu convocar la Comissió de Protecció Civil en les properes setmanes per analitzar els punts recurrents d'inundació i dissenyar mesures estructurals que minimitzin els riscos davant de futurs episodis.
1: Parlem ara de mobilitat, tram final a hores d'ara de l'operació sortida a la xarxa viària catalana. Des de les 12 d'ahir divendres i fins a les 2 d'avui han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc d'aquesta operació del pont del 12 d'octubre. Aquesta xifra equival al 95,2% dels 570.000 vehicles previstos.
2: En aquesta operació sortida, la mobilitat ha estat la pròpia d'un cap de setmana de tardor, amb principals afectacions concentrades a la C-17 i la C-16, mentre que l'AP-7 no ha presentat problemes destacables.
1: Seguim amb mobilitat, en aquest cas a les vies. La incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord de Rodalies per un robatori de cable entre Mollet-Santfós i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
2: Els trens circulaven per via única entre ambdues estacions del Vallès Oriental, amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual a mesura que s'apropaven al punt afectat. Renfe ha precisat que DIF ha pogut reparar el robatori de cable a la via 2 i que ja se circula per les dues vies en el tram entre Mollet, Sant Frost i Montmeló, amb la recuperació de les freqüències de manera progressiva.
1: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis, segons ha informat la policia catalana a través d'un comunicat.
2: En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones entre 28 i 54 anys, als quals se'ls atribueixen delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. Se'ls acusa també de cometre robatoris a Catalunya i la Comunitat de Madrid, i els dos grups actuen de manera itinerant i podien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un sol dia. Segons els Mossos, van cometre robatoris en localitats com el Picat a Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls o Girona.
1: I encara més successos, perquè els Mossos també han detingut 2 persones en un narcoassalt d'una plantació de marihuana ubicada en una urbanització de Maspujols, municipi del Baix Camp.
2: L'incident s'ha registrat pocs minuts abans de les 10 de la nit d'aquest divendres i en el dispositiu dels agents han intervingut també armes de foc. Una persona ha resultat ferida lleu per un perdigó i la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
1: Obrim plana local, parlem d'obres. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat aquest dilluns passat una nova actuació, en aquest cas a l'Església del Monestir.
2: En concret, els treballs contemplen la realització de 3 cales a la capella de Santa Colàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats en l'estructura de l'edifici. Radio Sant Cugat, Sergio Morales.
14: De moment s'ha començat a fer una primera cala a la capella de Santa Escolàstica, aprofitant que s'ha retirat el retaule per fer-ne una restauració. Això ha deixat al descobert una esquerda a la paret, fruit d'aquests moviments de tants anys, i la intenció és descobrir el per què està succeint. Josep Lluís Ortega Blanco és l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra.
15: De moment són uns moviments que estan controlats, però segueixen i veiem que hi ha un cert dinamisme. La idea de final de tot el projecte és poder fer un model tridimensional amb tota la caracterització de les cales que s'estan fent de geòlegs, de les fàbriques, per poder previure cap a on aniríem aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions.
14: El projecte d'obra preveu un pressupost de 48.000 euros i una durada màxima de 3 mesos.
1: I parlem ara també de gastronomia, i és que la consellera d'Interior, Núria Parlona, ha estat l'encarregada d'inaugurar avui la 37a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt, a la comarca de l'Urgell.
2: Un aparador del bon lloc del sector que estarà obert al públic fins dilluns, a més de 35 activitats gastronòmiques programades. Redició, Meritxell Bernaus.
16: Una fira amb un potencial enorme dins de l'àmbit de la gastronomia, així és com ha qualificat la consellera d'Interior, Núria Parlon, la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, que ha inaugurat aquest migdia.
17: A més, un espai per projectar un sector econòmic fonamental per Catalunya, com és el de la gastronomia. Una aposta ferma que es consolida any rere any gràcies a aquest gran esforç i aquesta suma de compromís i, sobretot, de capacitat de resiliència i d'esforçar-se per ser referents. Una fira que té un potencial enorme.
16: El certamen suma més de 150 expositors entre torronaires i productors artesans i 35 activitats gastronòmiques entre tallers, tastos, degustacions i demostracions culinàries. A part de la descoberta de les últimes novetats torronaires, des de l'organització s'ha fet una aposta decidida per potenciar les experiències a la fira, amb propostes que van des de tastos a cegues, tastos musicals, fins a la descoberta de com es fa l'elaboració del típic torró d'Agramunt.
1: I parlem ja de cultura. Comencem amb cinema, amb el Begur Comedy Film Fest, que viu avui una de les jornades destacades amb una proposta que uneix cinema, memòria i territori.
2: El plat fort és la projecció de La vida secreta de Port Lligat, un documental que permet redescobrir la figura de Salvador Dalí i la seva vinculació amb aquest indret de la Costa Brava. Això ja es completa amb dues produccions més, Tramuntana i El Collar de Coral. Tot plegat ens ho explica des de Televisió Costa Brava el Raül Martín.
18: La seva germana, Ana Maria Dalí, 4 anys més jove que ell...
19: El Begur Comedy Film Fest arriba a un dels moments destacats de la seva programació amb una jornada dedicada al cinema i a la figura de Salvador Dalí. Aquest dissabte, el Cinema Casino ha acollit la projecció del documental La vida secreta de Port Lligat, una producció de la Fundació Gala Salvador Dalí, permet descobrir la vida de l'artista i la seva vinculació amb el cinema. La sessió també ha inclòs Tramuntana, un documental que recull la memòria oral de Begur a través dels testimonis dels seus veïns, i també El Collar de Coral, completant una proposta que connecta el cinema amb la història i la identitat del territori. Així ho explica la seva directora, Concept Gual.
20: I bé, a partir d'aquí va anar a començar una miqueta, doncs, tot el tema, amb el tema coral, doncs que m'hi vaig anar buscant informació i he acabat, doncs, fent un vídeo que al principi era amb un objectiu professional, simplement, i després va agafar més pes el que era l'anècdota aquesta, no?
19: És la primera vegada que el festival col·labora amb la Fundació per incorporar aquesta proposta a la programació. Durant tot el cap de setmana hi haurà més activitats per acabar de gaudir de la 12a edició del Begur Comedy Film Fest.
18: La identificació és total. De fet, l'obra de Dalí...
1: Ens n'anem ara fins a Ulldecona, al Montsià, municipi que ha estat avui el punt de trobada de les passions de Catalunya.
2: Després d'una temporada amb rècord d'espectadors, les diferents entitats ja treballen per preparar les representacions de l'any vinent i impulsar noves accions conjuntes. 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
21: Una setantena de representants de les passions de Catalunya s'han reunit aquest dissabte al matí a Ulldecona per preparar la temporada del 2027. La trobada, celebrada al Molí de César Martinell, ha servit per planificar les pròximes representacions, les activitats conjuntes i les accions de promoció de la Federació Catalana de Passions. Escoltem Jordi Carapuig, president de la Federació.
22: Avui es decidirà aquí a Ulldecona el que farem la Federació de cara a l'any de la temporada 27. Llavors, normalment anem fent les diferents trobades de diferents llocs i sempre anem voltant pel país, allà on hi ha una passió, i en aquest cas tocava aquí a Ulldecona, I, bueno, i avui hi ha gent de tot el país, calculem que hi ha unes 60-70 persones representants de les diferents passions.
21: La jornada també ha servit per posar en valor la passió d'Ulldecona, una de les tradicions culturals més arrelades al municipi. També ha comptat amb activitats per descobrir el patrimoni local, com les oliveres mil·lenàries i les pintures rupestres.
1: I fem una darrera aturada a Caldes de Montbui, on estan de festa major i amb motiu de la festivitat avui s'ha inaugurat al Museu Termàlia l'exposició Records de la Festa Major Calderina.
2: Una mostra que fa un repàs de l'evolució de la celebració en els últims 4 segles en aquest municipi del Vallès Oriental. Els visitants hi podran trobar també un munt d'objectes i imatges de com es celebrava la festa fa anys. A Caldes, però també a altres municipis del país, Radio Caldes, Òscar Guijarro.
0: Aquest matí s'ha inaugurat l'exposició del Museu Termàlia Records de la Festa Major Calderina. La historiadora Laia Soler, comissària de la mostra, ha estat l'encarregada de fer una primera visita guiada a les autoritats i veïns que s'hi han acostat. Una investigació que ha permès recuperar antics programes de Festa Major, retalls de premsa, imatges i testimonis. Tot plegat ha permès documentar la llarga història de la Festa Major Calderina, una festa que, tal com ha explicat Laia Soler, prové del segle XVII.
4: La investigació se centrava en com havia evolucionat la Festa Major al llarg dels segles. Les notícies més antigues les tenim del segle XVII, però on es comença a trobar més informació és sobretot al segle XIX, perquè tenim la famosa guia Cicerone del Climent Cuspinera i llavors també tenim les notícies de premsa.
0: Una exposició que s'ha inaugurat coincidint amb la celebració aquest cap de setmana de la Festa Major. La mostra es podrà visitar fins al gener de 2027.
1: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol. El Barça juga avui la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
2: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no jugarà ni avui ni tampoc dimarts davant del Galatasaray per anar al partit de Champions.
1: Per la seva banda, l'Espanyol ahir va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a 1 al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Parlem ara de waterpolo, cap de setmana europeu pels equips catalans implicats a la prèvia de la Champions femenina. El Sabadell s'ha enfrontat aquest matí al Lilla. Coneguem el resultat en directe des de Ràdio Sabadell. Pau Vituri, bon dia.
23: Molt bon dia, doncs marcador escandalós a favor del conjunt sabadellenc, que s'ha imposat 29-10 a l'equip francès. Ahir ja van golejar també el Dong neerlandès per 26-4 i en els pròxims segons s'ha de confirmar ja aquesta classificació matemàtica per la fase de grups, perquè el Terrassa està guanyant el seu partit d'avui davant el Dong neerlandès per 8-16, per tant les terrassenques també sumaran la seva segona victòria i tant el Sabadell com el Terrassa seran els dos representants d'aquest grup D classificats per la fase de grups de la màxima competició europea. Per tant, demà a 1:45, el derbi entre el Sabadell i el Terrassa per decidir el primer de grup, el primer i el segon de grup, però la notícia a hores d'ara, insistim, a punt d'acabar aquest partit 9-16 favorable al Terrassa, és que tots dos equips catalans estaran al sorteig d'aquest dilluns a les 10 de la fase de grups de la Champions femenina.
1: Moltes gràcies, Pau, i apuntem aquest doblet pels equips catalans a la Champions femenina. Parlem també de bàsquet. Avui només juga un equip català a la Lliga CB, és el Bàsquet Girona, que visita la pista del Breogán. La prèvia des de Girona FM, Marc Treserres.
24: El Bàsquet Girona disputarà avui la tercera jornada de Lliga a la pista del Breogán, un conjunt que no ha aconseguit mai guanyar a Galícia. De fet, avui tampoc és un bon dia, com a mínim sobre el paper. Els jugadors de Luis Casimiro han començat la temporada pletòrics en 2 partits, mitjana de 105 punts. Feia 22 anys que cap equip havia iniciat la Lliga anotant 100 punts o més en les 2 primeres jornades. I això és gràcies al bon moment de forma que viuen tots els seus jugadors, per exemple els fitxatges Tevin Brown o Anderson García i Rosin Bolton, com Danko Brankovic, el pivot, Francis Alonso, el base malagueny, o el base croat Dominic Mavrak. El conjunt de Moncho mai ha guanyat en els últims 4 desplaçaments que ha fet des de que va pujar a l'ACB contra el conjunt gallec i, per tant, avui veurem si aconsegueix trencar la mala ratxa i tornar a recuperar sensacions després de la derrota a Vitoria. L'equip comptarà amb tothom, tret de les baixes ja conegudes de Fielerup i Isaac Vázquez, i veurem si Pluta acaba entrenant a la convocatòria, ja que arrossega molèsties al turmell des de la setmana passada.
2: Demà diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, el Força Lleida, la pista a l'Obradoiro i el Manresa, la del Madrid. I ja per la tarda, la penya visitarà el Bascònia i el Barça rebrà el Palau al València.
1: Amb el repàs de la jornada de l'ACB acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostre a la producció al servei d'informatius de la xarxa i als micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. Des de les 12 de migdia d'ahir divendres i fins avui a les 2 de la tarda han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc de l'operació de sortida del 12 d'octubre. Aquesta xifra equivale al 95,2% dels 5.070.000 vehicles previstos en aquesta operació de sortida. La mobilitat ha estat la pròpia d'un cap de setmana de la tardor, amb principals afectacions concentrades a la C-17 i la C-16, mentre que l'AP-7 no ha presentat problemes destacables. I els partits polítics entren a la precampanya per les eleccions d'aquest 29 de novembre. Pedro Sánchez d'avui és a Dos Germanes a Sevilla, des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes. El líder socialista ha acusat la dreta d'escampar mentides sobre el vot per correu perquè, segons ha dit, té por de perdre les eleccions. Mentre que, per a seva banda, el Partit Popular ha triat Madrid per fer el seu primer gran acte de precampanya i allà és on Núñez Feijóo ha assegurat que Espanya necessita un canvi de direcció.
2: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección. Y eso exige más que sustituir un gobierno por otro. Exige revisar las reglas.
1: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força amb un debat obert sobre qui haurà de liderar-ho. I en cultura, les joves Xiquets de Valls té un compromís aquest dissabte a partir de 4:45 de la tarda, amb la mirada posada en Santa Úrsula, que serà el 25 d'octubre. De Ciutat de Valls, David Prats.
3: Els vermells actuen a la diada del Museu Casteller de Valls, on tot i les baixes preveuen centrar-se en els castells de buit sense descartar el castell bàsic de nou. A la mateixa plaça hi haurà els Xiquets de Reus, que arriben amb la moral pels núvols després d'haver descarregat la tripleta màgica al concurs de castells. Els del Baix Camp tenen previst portar-hi el 4 de 8 i dues construccions amples de 7. Completen el cartell els Xicots de Vilafranca, que treballen amb l'objectiu de portar a Valls la clàssica de 8.
1: I pel que fa a Barcelona, el president del grup del PP a l'Ajuntament de Barcelona, David Cirera, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial per l'esvoranc de les obres del Leno que va aparèixer el 7 de juliol en el barri de Sant Gervasi de Barcelona. Cirera ha reclamat que s'investiguin els fets i que s'aclareixin les possibles responsabilitats penals i ha posat el focus en la gestió dels avisos previs. També ha demanat investigar si es va cometre un possible delicte contra la seguretat col·lectiva en les obres i una eventual prevaricació administrativa. Mentre que els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones en un narcoassalt d'una plantació de marihuana ubicada a una urbanització de Mas Pujols en el Baix Camp. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
4: Aquesta fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
5: Aún me pregunto si tú harías por mí lo que yo hice por nada. Estoy cansado de tener las mejillas mojadas.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. One closing door, staying clear.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
1: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: bailarín.
1: Si no tenim avui. No sé. Bona tarda des del pavelló Quim Tomàs. Ja tornem a ser per explicar-vos els partits del Club d'Esports Vendrell a l'Hockey Lliga Plata Sud. Avui, tercera jornada, que es jugarà abans que la segona, perquè, doncs, com sabeu, la setmana passada va estar marcada per l'alerta per les pluges, i això va obligar, doncs, a ajornar, doncs, bona part dels partits que estaven previstos el cap de setmana passat, i el Vendrell, doncs, bé, en aquest cas, havia de viatjar, havia de desplaçar-se fins a la pista del Cerdanyola, i aquell partit, doncs, com que era dissabte al vespre, en aquest horari de risc, doncs, finalment va quedar ajornat. Un partit que, al principi, encara no és oficial, però tot apunta que es recuperarà el dimecres 21, per tant, d'aquí 10 dies aproximadament. I avui, doncs, com diem, doncs, manca de recuperar aquesta segona jornada, doncs ja ens posem a la tercera, on el Vendrell, de nou, doncs, juga aquí al Quim Tomàs, en un cap de setmana diferent, perquè és un cap de setmana de fira. De fet, doncs, aquest matí, doncs, ja heu pogut gaudir de la cercavila de grups de cultura popular infantils i dels versos del Vall de Diablons en directe en aquesta casa, Televisió El Vendrell. De fet, doncs, des de fa una estona també podeu recuperar, si us ho heu perdut, ho podeu recuperar tot a través de la nostra pàgina web, rtvelvendrell.cat. Allà podeu veure tant la cercavila com els versos dels Diablons. Demà també ens hi tornarem a posar a 2:15 amb la cercavila dels grups, en aquest cas adults, de cultura popular. I, a més, doncs, a banda d'oferir-vos en directe aquesta cercavila, doncs, posteriorment també tindrem els versos del Vall del Diable, aproximadament a les 12:00. I a la 1:00, gràcies al senyal de la xarxa, doncs, també en directe la gran diada castellera de Santa Teresa, amb un cartell de luxe, com sempre, a banda dels anfitrions, els nens del Vendrell, que buscaran repetir, doncs, el gran concurs que van fer la setmana passada, amb aquesta segona posició al concurs de dissabte a Tarragona. Doncs, els acompanyarà també, doncs, dues colles top, com són la Colla Jove de Tarragona, que també, doncs, va fer un gran concurs el diumenge, i també els Minyons de Terrassa, que en aquest cas, doncs, no van mai al concurs, però que també sempre, doncs, és una colla també de garanties, que ens oferirà grans castells, i per tant, doncs, demà, com dèiem, ens espera una gran jornada. Per tant, cap de setmana intens aquí al Vendrell i a Televisió El Vendrell, i nosaltres, que com sempre, doncs, us oferim tot. Aquí al Quim Tomàs, doncs, bé, veurem com afecta tot plegat a l'assistència, perquè avui, a més, doncs, també el partit es juga en un horari típic, a les 5 de la tarda, més aviat de l'habitual, per petició del conjunt visitant, en aquest cas l'Alcobendas, que, doncs, és un conjunt de Madrid, i normalment, doncs, quan juga fora, doncs, acostuma a demanar, no?, doncs, poder jugar abans, perquè així, doncs, poden anar i tornar el mateix dia cap a casa. I, per tant, bé, doncs, hem de veure com afecta tot plegat això a l'assistència, perquè, com dèiem, a més, doncs, un cap de setmana de fira. També s'ajunta que aquest any cau en pont, perquè el 12 d'octubre és dilluns, i, per tant, doncs, bé, doncs, cap de setmana complicat en aquest sentit, però bé, doncs, aviam, doncs, finalment, doncs, quina assistència podem tenir, i també, doncs, aviam, també vull dir quanta gent ens veu, perquè, com dèiem, doncs, sobretot, doncs, hi deu haver gent a la fira, però bé, doncs, si també ja sabeu que ens podeu seguir a través de la web, tant a la televisió com a la ràdio, per tant, doncs, si voleu portar una orellera a la fira i també, doncs, escoltar-nos, doncs, també sereu benvinguts. Ara mateix surten els jugadors de l'Alcobendas a la pista, un Alcobendas que, doncs, bé, amb tot, només hi ha un canvi respecte a la convocatòria que va presentar la primera jornada a Igualada, i és que hi ha hagut canvi de porter suplent, i és que, doncs, no hi és el que era el porter suplent a Vilanova, en aquest cas, que era el porter Andros Vera, sinó que avui entra a la convocatòria el francès Noan Olivego, que en principi, com dèiem, serà el porter suplent, perquè el titular és Álvaro Gullón. I, per tant, bé, doncs, la resta sí que són els mateixos, amb aquesta equipació també que, doncs, recorda la que va lluir l'Sporting a la primera jornada, o més aviat la que acostuma a lluir l'Sporting, perquè aquí recordem que el conjunt alacantí va venir amb la segona equipació negra. Avui l'Alcobendas, doncs, en aquest cas, la seva segona equipació, doncs, és verd i blanca, i, per tant, bé, doncs, aviam si avui el Vendrell, doncs, també és capaç de superar, doncs, un altre conjunt, en aquest cas, doncs, que vesteix de verd i blanc. També, sí, dèiem que hi ha hagut canvi a la porteria, però també hi ha un canvi de jugadors de pista, i és que també avui, doncs, entra a l'equatòria Sergio Alegre. Per tant, doncs, hi ha un altre canvi respecte a la primera jornada. L'Alcobendas, que com el Vendrell, doncs, també va ajornar el seu partit de la segona jornada, i, per tant, l'únic partit que ha jugat va ser el de la primera com el Vendrell, i en aquest cas avui, doncs, com dèiem, doncs, hi ha aquests dos canvis. Per tant, doncs, entren el porter Noan Olivego i també Sergio Alegre, Per tant, aquests són els canvis que presentarà el Covendes al Vendrell, que doncs, encara no ha sortit a la pista. De fet, ara van els àrbitres a avisar que s'ha doncs, de sortir ja a la pista, perquè queden només 5 minuts per començar el partit. I els àrbitres, que són Gorina i Anglès. Precisament ara veiem Anglès que està conversant amb el Quim Tomàs, la persona que dona nom al pavelló. I bé, doncs els jugadors de la Covendes que ja, com hem, doncs, estan sobre la pista, estan aprofitant per acabar d'afinar la punteria, i els jugadors del Vendrell que suposem que en breus instants ens saltaran a la pista. Encara no els veiem pel túnel, però doncs ja els altres han anat a avisar. Per tant, ara sí, sembla que doncs, ja comença a haver-hi moviments per part roig i negre, i aviam doncs, si en breu doncs, ja poden sortir, perquè bé, si no, doncs, sí que sobretot doncs, el partit doncs, potser començarà amb més retard del que estava previst. I bé, mentre esperem doncs, que surtin els jugadors del Vendrell a la pista, ens aprofitem per també una mica doncs, repassar el menú que ens espera aquest cap de setmana d'hoquei, aquest cap de setmana, com ja hem marcat pel pont, del 12 d'octubre, i on doncs, ja tenim un resultat definitiu. Al grup nord de l'hoquei plata tenim la victòria de l'Olot, que ha guanyat 4-1 contra el Dominicos aquest migdia. Per tant, un Dominicos que, a priori, doncs, veient el grup que li havia quedat, doncs, semblava que hi havia un dels equips que havien d'estar lluitant per l'ascens, però, de moment, doncs, en 3 partits només ha aconseguit una victòria, a la primera jornada en el derbi gallec contra el Companyia, el derbi de la Corunya, però, en canvi, en els seus duels contra equips catalans, contra Congrés i Olot, doncs, de moment, Dominicos els ha perdut els dos. Per tant, doncs, veurem si doncs, és capaç de recuperar aquests punts, perquè, de moment, doncs, ja se n'ha deixat 6. Aquest és l'únic resultat que tenim fins ara, perquè la resta jugaran aquest vespre en aquest grup nord. Jugarà a partir de 8:15 el Lourdes Lubians, el Vilaseca Sant Cugat, el GEC Oviedo, el Congrés Jolaseta i el Sant Cugat GEC. Això pel que fa al grup nord, un grup nord que doncs, té un parell de partits ajornats, com són el Tordera Ordes i l'Oviedo Reus B, en aquest cas, perquè doncs, aquest cap de setmana encara doncs, es disputa el Mundial Sub-19, i per tant doncs, els equips que tenen internacionals doncs, tenen dret a ajornar els seus partits, i és el que han fet doncs, alguns dels clubs que formen part del grup nord. Ara sí, veiem que comencen a sortir els jugadors del Vendrell, encapçalats pel capità Lluís Ferrer. El Vendrell avui que recupera la primera equipació, contra l'Sporting va jugar amb la segona, la groc i negra. Avui surt amb la primera, roig i negra, encapçalats pel capità Lluís Ferrer. Ara mateix surten els jugadors de Toni Porta sobre la pista, i un Vendrell que avui presenta doncs, doncs la mateixa convocatòria que respecte al primer partit, però avui en principi hi ha Toni Porta que podria doncs, fer-los jugar tots, perquè recordem que en el partit contra l'Sporting Pere Orpí no va jugar per un cop que havia rebut a l'últim entrenament, però ja la setmana passada a Cerdanyola doncs, en principi estava previst que Orpí doncs, ja pogués debutar a Plata amb el Vendrell. No va poder ser perquè com diem es va jugar en el partit, però avui sí que el sadorrinenc en principi s'espera que ja es pugui estrenar davant la seva nova afició, i per tant bé, doncs, aquesta serà la principal novetat si ho considero oportú Toni Porta. Ara mateix doncs, sona l'himne del Club d'Esports i bé, doncs ens havíem quedat que estàvem fent una mica de repàs de la jornada, doncs mentre es fan les presentacions doncs seguim doncs, una mica analitzant el que ens espera. Un grup nord que, com dèiem, doncs, doncs ja l'havíem pentinat. Per tant, doncs ara passem a repassar una mica el grup sud, que, de fet, doncs aquest Vendrell del Covendes servirà per obrir la tercera jornada en aquest grup sud, perquè doncs, la resta de partits es jugaran després. A 6:15, quan serà l'Esporting Cerdanyola, per tant, aquest partit sí que podrem estar atents, aviam què passa en aquest duel d'aquest Esporting vendrellenc, no?, amb els Canyelles i els Porteles. Aviam si doncs, són capaços de donar la sorpresa i aconseguir els primers punts contra el Cerdanyola, que és un dels principals candidats a pujar, un equip recent descendit. Després, ja a 8:00, per tant, aquest partit doncs, ja fora de l'horari de la nostra retransmissió, tindrem el Vilanova espanyol, el Vilanova amb el porter vendrellenc Ferran Miravent sota pals, que ja es va estrenar precisament la primera jornada contra l'Alcobendes, fent una bona actuació, tot i que no va poder evitar doncs, la derrota del seu equip. A 8:00 tenim un derbi d'Osona entre el Manlleu i el Vic, per tant, serà un dels partits més destacats de la jornada. També a 8:00 el Sant Just Mataró, també déu-n'hi-do aquest partit, Palafrugell no hi ha bé, i a 9:15 es tancarà la jornada amb l'Igualada B Mollerussa. Aquests són els partits que ens deixarà aquesta tercera jornada del grup sud de plata. I a més, com dèiem, doncs, que la setmana passada es van ajornar partits per l'alerta, doncs molts equips aprofitaran aquest cap de setmana llarg de pont per recuperar-los. És el cas, per exemple, del Mataró no hi ha bé, que jugarà el dilluns a les 8 del vespre, l'Espanyol Manlleu, que jugarà a 8:45 del vespre, i finalment dimarts ja, doncs, fora d'aquest pont, però tot i així doncs, també aprofiten, doncs dimarts a 9:45 tindrem el Mollerussa Vilanova. També dilluns es disputarà la 5 l'Alcobendas Igualada B, per tant l'Alcobendas que afrontarà dos partits en 48 hores, però en aquest cas és un partit que ja estava previst que doncs, es jugués en aquesta data, per tant doncs, no es va veure afectat pel temporal, sinó que doncs, ja era un partit que ja estava previst que jugués aquest dilluns, i a més era un partit que jugava a Madrid, per tant, doncs, si s'hagués volgut jugar la setmana passada, doncs, segurament s'hagués pogut fer. Això pel que fa a la plata. Pel que fa a Hockey Lliga, doncs, recordem que encara doncs, està aturada, perquè justament aquest dilluns comença el Mundial Masculí. Com dèiem, doncs, avui es tancarà el Mundial Masculí Sub-19, amb la selecció espanyola que jugarà la final contra Portugal a partir de 9:45 del vespre, mentre que a partir de la 1 de la nit estarem molt pendents també perquè la portera andrallenca Anna Ferrer doncs, jugarà la final del Mundial contra l'Argentina, que va ser doncs, precisament un duel que es va produir doncs, fa dos anys, el Mundial de fa dos anys, i que ara doncs, es va repetir a la final. I veurem doncs, si Anna Ferrer doncs, pot sumar un nou mundial al seu palmarès a partir de la 1 de la nit en directe per Teledeporte, per si doncs, doncs ho voleu seguir, per si ja torneu de la fira aquelles hores i doncs, encara voleu aguantar desperts, doncs sapigueu que tenim aquesta final amb una vendrellenca com a representant. També la setmana que ve tindrem dos vendrellencs més en, en aquests World Skate Games del Paraguai, i és que els germans Edgar i Ania Cavaques doncs, també participaran en la competició de patinatge, en aquest cas dissabte 17, d'aquí una setmana justa, doncs tindrem aquestes actuacions amb l'artístic Skating Cunit, cadascú doncs, amb la seva categoria. I bé, doncs, una mica doncs, ja ha fet aquest repàs, doncs veiem ara que doncs, els equips s'acaben de saludar i de fet doncs, ja podem cantar els cincs inicials, perquè tenim ja l'acte obert. Esperem que doncs, no hi hagi problemes com recordem fa dues setmanes, que doncs, hi va haver problemes amb les actes i vam estar una estona que no que paràvem bojos perquè no funcionàvem, esperem que avui doncs, ja funcioni amb normalitat. Sí que veiem que hi ha un error, i és que posa que els àrbitres són Jordi Calatallut i Gemma Bravo, però... bé, de fet, abans hem dit Jaume Anglès és l'àrbitre, no, el Jaume Anglès és l'alt de taula, per tant, Gemma Bravo sí que hi és, però l'altre àrbitre... Ah, doncs potser sí que és el Jordi Calatallut, eh? El que passa que des de lluny semblava que fos un germà Gorina, perquè també doncs, té una aparença semblant, però bé, doncs, perdó, doncs aquí, doncs, error meu, doncs els àrbitres que són Jordi Calatallut i Gemma Bravo, per tant, doncs aquests són els àrbitres que tindrem en el dia d'avui. I els cinc inicials, que són Xavi Arca sota pals, Pal Vendrell, el capità Lluís Ferrer, Jordi Ferrer, Marc Palau i Magí Prats. I per part de l'Alcobendas, de la porteria Álvaro Gullón, i l'acompanyaran el reusenc Pol Cabré, Guillem Montserrat, l'altre català de l'equip, juntament amb Adam Gussenyer, però en aquest cas Gussenyer conserva la banqueta. Per tant, el cinc inicial de l'Alcobendas, que és Gullón, Cabré, Montserrat, Jorge López, el capità, i Alonso Martín. Per tant, amb aquests dos cinc sortiran els dos equips. La primera posició que serà per l'Alcobendas, un partit que començarà finalment amb 3 minuts de retard sobre l'horari previst. I bé, doncs ara sí que això ja arrencarà. Comença el partit, serveix l'Alcobendas. És Alonso Martín que intenta desfer-se de Marc Palau. Compte la centrada, doncs l'ha tingut ja l'Alcobendas. Ha estat a punt de marcar els primers segons, l'ha tingut Jorge López. Per sort el capità madrileny que no ha pogut rematar. Gran jugada per la dreta, desequilibrant Alonso Martín i Jorge López, que per sort doncs, no ha tingut l'encert, perquè si no hauria pogut ser ja el 0-1. La torna a moure precisament Alonso Martín, el protagonista d'aquesta primera acció atacant. És Guillem Montserrat. Endarrereix per Jorge López. La rematada de Cullera s'estavella en Magí Prats. De nou, posició per l'Alcobendas, però ja només li queden 5 segons. Per tant, avisa Gullón per avisar. Intentava jugar-se-la Jorge López. Us farà Montserrat, la rematada, Arcas... Finalment refusa, per tant, ara sí, primera posició pel Vendrell. Això sí, l'Alcobendas que intenta incomodar la sortida a roig i negre. Magí Prats deixa per Ferretti. Un Ferretti que es va estrenar la primera jornada doncs sent, podria una mica dir, el salvador de l'equip, fent un hat-trick i remuntant un partit que s'havia posat molt complicat contra l'Sporting al Collerum. Bola per Palau. Lluís. Lluís per Ferretti. Toca i toca el Vendrell en aquesta primera possessió. Quan ja passem del primer minut de partit, l'Alcobendas que ja n'ha tingut una, ara el Vendrell busca la seva. En el seu primer atac és Lluís Ferrer, encara Lluís, ha caigut, però l'ha tocat des de terra abans, per tant, doncs serà bola per l'Alcobendas. Serveix ja Montserrat, la deixa per Cabré, Cabré de nou per Montserrat, la connexió catalana, Montserrat per Jorge López, López per Martín, Martín més a l'esquerra per Cabré, Cabré de nou per Martín, Martín endarrereix per Cabré, Cabré la rematada de Cullera, se'n va desviada, Ferret té d'anar a bola alta i ara sí, la concedeixen, per tant, bola pel Vendrell. Quan estem a punt d'arribar a minut 2 de partit, segueix l'empat a 0, tampoc encara no hi ha hagut cap falta, per tant, de moment tot a 0. La posarà en joc el Vendrell, intentant buscar així la seva primera oportunitat. Encara, doncs, en el primer atac, doncs, no ho ha pogut aconseguir intentar llançar a porteria, i ara ho intentarà en aquesta possessió. És Ferretti. Es desmarca Magí. Ferretti que li posa. Magí, la rematada, refús a Gullón. El refús per Palau. Llàstima, buscar la passada enrere, però Magí, que no hi era després d'aquesta. Ara sí, primera oportunitat del Vendrell. Gran passada, Ferretti. Magí, que s'ha escapolit tot sol. De primera necessitat sorprendre Gullón. Ara un altre cop Magí. Lluís no pot rematar. Ja ho hem vist en aquestes dues primeres accions. El Vendrell potser abusant de l'extrapàs, perquè tant Palau abans com ara Magí podrien haver llançat a porteria, però han buscat aquesta passada extra i finalment doncs ha acabat en res. Doncs ara sí, el Vendrell començant a posar a prova la porteria d'Àlvaro Gullón, quan arriba al minut 2 i mig. Bola per Martín, Martín per Cabré. Cabré des de lluny, la bola desviada, intenta recuperar-la Ferretti, ho fa. Encara Ferretti. Segueix Ferretti, deixa per Palau. Encara Palau. Palau, que haurà de creuar ja, ha estat a punt de menjar-se els 5 segons. Finalment la deixa per Lluís. Lluís obre el fons per Ferretti. Ferretti més enrere per Palau. Palau més a la dreta per Magí. Magí ho prova des de lluny, ha tapat Jorge López. La bola que finalment es queda penjada a la xarxa, per tant, bola pel Vendrell, encara 16 segons pel conjunt de Toni Porta. Minut 3 de partit. Comencem a sentir ja també l'orgull roig i negre, que doncs s'ha d'agrair que hi siguin avui, perquè, com dèiem, és un dia complicat. Però bé, doncs segurament doncs han pogut fer la prèvia de la fira d'aquí i després doncs ja tots cap a la fira a disfrutar, però primer a gaudir d'aquest Vendrell Alcobendas. Aviam si arriba la segona victòria de la temporada entre dos equips que doncs van començar amb 3 punts i ara buscaran el 6 avui. La penjada de Magí, que l'ha tret Gullón, de nou recupera Magí, finalment la bola arriba a Ferretti, aplaudeix Toni Porta. Un Vendrell que doncs sembla que s'ha refet de l'ensurt inicial de l'Alcobendas i que ara mica en mica s'està trobant còmode a través de la possessió de bola. És Ferretti, Palau, encara Palau. El Rausenc ara, que va endarrerint metres, ara torna cap a darrere. Palau, encara amb la bola, la deixa per Lluís. Lluís que prepara la pala. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol de Lluís Ferrer, després d'una gran jugada madurada, sobretot per Marc Palau, que ha sigut capaç d'aguantar la bola. Ha trobat el capità Lluís Ferrer, lliure de marca, a la banda esquerra, i amb un tret de pala ras, supera Álvaro Gullón. Minut gairebé 4 de partit, Club d'Esports Vendrell 1, Club Patín Alcobendas 0. Ara veiem aquí la repetició, la rematada de Lluís Ferrer, inapel·lable per Álvaro Gullón. Ara hi ha hagut també reunió entre els jugadors de l'Alcobendas, segurament per dir, va, nanos, que no passa res, que això acaba de començar. Però de moment el Vendrell s'avança en el marcador, de fet, ja va passar l'any passat, amb un, crec que potser també va ser minut 4, que Joan Borrego feia l'1-0, i esperem que això sí, al final sigui diferent, perquè recordem que el precedent de l'any passat el Vendrell doncs es va avançar al marcador, poc després Pol Cabré feia l'empat, i en una segona part per oblidar doncs finalment l'Alcobendas, que va aconseguir donar la volta, que va guanyant per 3-6, una derrota dolorosa, ja que doncs el Vendrell, que va començar doncs a acomiadar-se de les opcions d'ascens aquell dia. I bé, doncs avui sí que és cert que és un context diferent, tot just la tercera jornada. Ara compta la rematada de Cabré, per sort ha fet misto, però sí que sonem doncs ja un punt de revenja per aquell partit. De fet, l'any passat el Vendrell, que no va ser capaç de superar l'Alcobendas en cap dels dos partits, empat a Madrid després d'aixecar un 2-0 i acabar empatant a 2 a última hora, i aquí el Quim Tomàs doncs derrota 3-6. Per tant, doncs l'Alcobendas, que també doncs és una mica una de les bestes negres del Vendrell els últims anys, recordem que també va ser l'equip que doncs va provocar el descens d'hoquei lliga la temporada 2020-2021, any també doncs evidentment de l'últim ascens de l'Alcobendas. A la matada de Palau, que s'estavella en Cabré, Ferretti també provava, recupera Jorge López. Doncs aviam avui si també cau doncs una bèstia negra. Aquí el Quim Tomàs, d'augment, minut 5, Vendrell 1 al Covent de 0, al gol de Lluís Ferrer, però, com diem, tot just acaba de començar, i si no, doncs, només cal recordar com vam el precedent de l'any passat. Bola per Guillem Montserrat. Encara Montserrat intenta desfer-se de Lluís. L'endarrereix per López. López més a la dreta per Cabré. Encara Cabré la tornava en aquest cas Alonso Martín. Se la queda Marc Palau. Palau que doncs, ara ha provat un xut que s'ha estavellat en Lluís Ferrer. La recupera Jorge López. Compta López. La passa a l'esquerra per Alonso Martín. La rematada Arca. S'ha tret del guà. Bona aturada que li reconeixen els seus companys de la banqueta. Intenta la mitja volta Cabré i treu la falta, per tant, la primera del partit la fa el Vendrell, una falta al Vendrell, cap l'Alcobendas, que a més fa el primer canvi, se'n va Guillem Montserrat, entra Dani Garea, el jugador gallec, per cert que avui doncs l'Alcobendas dirigit per Pablo Parga, també entrenador gallec, normalment l'entrenador és Javi Jurado, però avui doncs sembla que l'entrenador no hi és i per tant doncs avui doncs també hi ha hagut doncs aquesta nova convocatòria, per tant doncs un altre canvi de l'Alcobendas. A la primera jornada de Vilanova sí que hi era Javi Jurado, però vaja, no tenim constància que doncs hagi deixat l'equip i llavors bé, doncs, doncs avui que està substituït Javi Jurado en aquest cas per Pablo Parga. Ara recupera Lluís Ferrer. És Magí. Magí per Palau. Palau per Ferretti. Prepara també el primer canvi Toni Porta. Entrarà Joan Borrego, precisament l'autor del primer gol l'any passat contra l'Alcobendas. Ara se li cau la possessió a Ferretti. No ha pogut creuar temps de pista i ara la posava en joc ja l'Alcobendas. Però Gemma Bravo, que diu que s'ha de tornar a posar en joc, que estava en moviment. I mentrestant també prepara un altre canvi Parga, a punt d'entrar Adam Gussinyer, precisament la novetat d'aquest any a l'Alcobendas, procedent del Manlleu, jugador doncs, format a l'Olot, i que l'any passat doncs, se'n va anar a Manlleu i aquest any doncs, ha arribat aquí a l'Alcobendas en substitució d'Enric Casanovas, que precisament ha fet el trajecte invers, ha fitxat pel Manlleu. És Jorge López, ho prova des de lluny, ha tapat Lluís Ferrer, que ho celebra, la bola que no arriba a quedar-se penjada, per tant queda morta i se la queda Palau. Palau intenta desfer-se de Garea, el jugador que acaba d'entrar. Encara Palau, se la treu de sobre, la deixa per Lluís, Lluís que aconsegueix creuar temps, però el rebot de la tanca que no ferroeix Ferretti i se la queda Alonso Martín. Encara Martín, autor de dos gols en el partit de l'any passat. La batada de Cabré, el refusa Arques. Doncs Cabré també està a punt de repetir la història de l'any passat perquè també va fer el gol de l'empat poc després de l'1-0 i ara està a punt. Ara compta cau Alonso Martín i serà blava. Serà blava... La demana a la banqueta de l'Alcobendas, li ha enganxat el patí, per tant el Vendrell que es quedarà amb un jugador menys, ara ho tornem a veure, però vaja, ha semblat bastant clar. Doncs aquesta blava per Magí Prats, per enganxar Alonso Martín. I abans, però, crec que ha demanat temps mort Toni Porta. No ha demanat temps. El joc que continuarà, per tant... mira, aquí veiem la repetició... Bé, no sé si ho té enganxat, aviam, aquí ho veurem. Aquí la tenia Magí, la perd. I aquí... bé, no s'acaba tampoc d'apreciar que l'hagi enganxat amb el patino, amb l'estic. Sí que sí, aquí perd l'estic. Sí, sí, sembla que sí que l'acaba trebant amb l'estic. No és una enganxada allò molt, molt exagerada, però sí que acaba perdent l'estic i això és el que fa doncs, que l'àrbitre li acabi ensenyant la targeta blava. Per tant... Doncs inferioritat numèrica ara pel Vendrell, que ara, doncs, evidentment, se la treu de sobre, toca treure aigua del vaixell. Bola per Alonso Martín. Cabré. Cabré ho prova des de lluny, ha tapat John. Que bé, doncs també ha anat bé que entrés ara, perquè és un especialista en aquestes accions. De fet, contra l'Sporting doncs, va fer molt bon partit i va ser clau doncs, en aquestes inferioritats, que el Vendrell doncs, va poder superar. I veurem avui si el Vendrell no està més capaç d'aguantar en aquesta inferioritat. Cabré, que deixa per Garea, Garea per Cabré. El Vendrell situa en aquest triangle defensiu. Cabré. Cabré torna per Garea, la penjada. La bola que es passeja per darrere la porteria d'Arques. Intenta recuperar John. La lluita amb Alonso Martín, que és el jugador que ha provocat aquesta targeta de Magí Prats. Cabré, Martín, Cabré, encara Cabré, Alonso, Martín, compta Jorge López, té espai, Arques l'ha aconseguit treure, hi ha hagut un ai perquè doncs, se li escapa la bola a Arques, que sembla que s'ha fet mal, veurem si ha de ser test, i finalment doncs, ha pogut refusar amb l'estic, però s'hauria pogut complicar aquesta bola en aquest llançament potent de Jorge López, que té un bon llançament de pala, i ara sí, tenim temps mort, demanat per Pablo Parga, i per tant, doncs... Ara tindrem aquesta interrupció. De fet, és probable, no?, que doncs, ara l'Alcobendas doncs, vulgui organitzar una mica doncs, aquesta superioritat perquè, tot i que bé, doncs, només li queda ja mig minut, però intentar aprofitar-la perquè, de moment, doncs, no n'ha acabat de treure profit. I, per tant, bé, doncs, aviam si doncs, ara, doncs, des de la pissarra, doncs, ho poden treure l'Alcobendas. De fet, l'entrenador és Pablo Parga, o almenys és el que posa el carnet, però diria que el que està donant les indicacions és Ignacio Martín o Sergio de la Rosa. No, Sergio de la Rosa és el que està donant les indicacions, i per tant doncs, ordenant aquest temps mort que doncs, ja s'acaba. Com diem, li queda mig minut al Vendrell per resistir en aquesta inferioritat numèrica, que de moment doncs, no ha patit en excés. Només aquesta última aturada d'Arques. Un Sergio de la Rosa, que a més és el coordinador de la base, de l'Alcobendas, que ha arribat aquesta temporada, i que avui doncs, s'està fent càrrec del primer equip, com diem, per aquesta absència de Javi Jurado. La bola que la té Jorge López, Alonso Martín, López Garea, López ho prova des de lluny, atura Arques, compta la rematada fora, l'ha tingut Garea, es lamentava Alonso Martín, ara ha caigut John Borrego, que s'encarava amb Pol Cabré, és la primera falta de l'Alcobendas, per tant 1-1 a les faltes, però 1-0 el més important al marcador, perquè el Vendrell, doncs, si no passa res estrany, doncs, acabarà aquesta inferioritat sense encaixar, per tant mantenint el resultat que tenia abans, a punt d'entrar ja Marc Nadal per fer el 4-4, queden uns 20 segons aproximadament, per tant aviam si el Vendrell doncs pot aguantar la bola fins que això succeeixi. John, vinga John, patina cap endavant, se'n va John, vinga cap al fons, aquí aguantar-la, i aquests últims segons d'inferioritat, i ara doncs treu una altra falta. Bé, John, que ja ho hem comentat abans, que és un especialista en aquestes situacions, és un gran patinador i ho acaba mostrant aquesta gran jugada, un coast to coast, que li ha permès rascar una falta, guanyar uns segons, segona falta de l'Alcobendas, i Adam Gossinyer, que de moment no entra, segurament doncs, ja entrarà un cop s'acabi la superioritat de l'Alcobendas, que seran breus instants. La passada per Ferretti, gol! Doncs no només l'Alcobendas no aprofita la superioritat, sinó que el Vendrell, amb un menys, acaba de fer el segon gol de Ferretti, que sorprèn Gullón per l'escaire. Minut 9 i mig de partit, Vendrell 2, Alcobendas 0. Doncs en el moment més inesperat, aquí ho veiem, aquesta jugada assajada, amb John, que la posa per Ferretti. Ferretti la clava a l'escaire, gran gol del Vendrellenc, que fa el seu quart gol d'aquesta temporada, en va fer 3 a la primera jornada, i ara acaba de fer el segon, just quan el Vendrell recupera la igualtat numèrica entre Marc Nadal. Per tant, doncs, oli en un llum, no només el Vendrell doncs, ha resistit en inferioritat, sinó que a més ha aconseguit fer un altre gol, que això doncs, encara costa més de veure. Per tant, doncs, magnífiques notícies en aquests ja gairebé primers 10 minuts de partit. 2-0, gols dels Ferrer una altra vegada, un altre cop al rescat els jugadors més veterans de l'equip. L'1-0 l'ha fet Lluís Ferrer, el segon Jordi Ferrer, ja van ser claus contra l'Sporting, i avui de nou doncs posant per davant el Vendrell. Ara sí, arribem al minut 10 i la posa en joc l'Alcobendas. És Garea per Gossinyer, que com dèiem, doncs acaba d'entrar a la pista, ho prova Gossinyer, la matada que ha aconseguit desviar Arques, que de moment s'està mostrant molt segur. Cabré per Garea, mentre De La Rosa, que prepara un altre canvi, entrarà Sergio Alegre, jugador, per tant, que s'estrenarà aquesta temporada, perquè la primera jornada doncs, va quedar fora l'equatòria, a Vilanova, i per tant, doncs, a punt de disputar els seus primers minuts de la temporada. Bola per Cabré. Cabré per Gossinyer, cau a terra, i és la falta, la segona del Vendrell, la posa ja ràpid en joc al conjunt madrileny, és Jorge López, Empat a dos en faltes. Però en el marcador, 2-0 pel Vendrell. La rematada exterior, refusa Palau. Se la queda Ferretti. Encara Ferretti, la deixa per Palau. Ara serà bola per l'Alcobendas, que aprofitarà segurament per fer el canvi. Se'n va Jorge López, entra Sergio Alegre. Per tant, doncs, l'Alcobendas, que pràcticament ja ha completat la seva rotació, just quan temps, Toni Porta demana temps mort, per tant, un temps mort per cada equip ja. I, com dèiem, doncs, per part de l'Alcobendas només faltaria per jugar Hugo Escudero. Per part del Vendrell, doncs, mentre ara veiem la repetició del segon gol, just quan s'estava acabant la inferioritat, doncs aquesta bona combinació entre Joan Borrego i Ferretti, gran gol per l'escaire. Per tant, doncs, continua en un gran estat de forma el vendrellenc, que doncs, 39 anys, però que doncs, segueix en un gran estat de forma. Aquí veiem la primera oportunitat que ha tingut el Vendrell en aquest partit, també un Ferretti que ha fet una passada espectacular per Magí. I aquí és la jugada del primer gol. Aquí la Marc Palau, que ha aconseguit aguantar la bola, ha vist l'arribada de Lluís Ferrer tot sol, i aquí doncs sella l'1-0. Per tant, bé, doncs és de moment el que ens ha deixat el partit fins ara. Com deia, per part del Vendrell, doncs, de moment, doncs només rotació de 6, faltaria per ara tot just acabar d'entrar Marc Nadal, el segon canvi, i encara faltarien per entrar Joan Nin i Pere Urpí. També doncs senyal, no?, que de moment doncs, Toni Porta està content amb el que està veient. Ara segurament doncs, el temps mort és més que res per demanar que doncs, l'equip doncs, no fluixi, que potser de, que doncs, prengui més precaucions defensives, però vaja, de moment doncs, els primers 10 minuts del Vendrell doncs, els millors de la temporada, tenint en compte que el primer contra l'Sporting doncs, bé, doncs, va ser una mica irregular, va costar doncs, generar perill. En canvi avui doncs, sí que estem veient sabent, doncs, la versió més reconeixible del Vendrell de Toni Porta. Bussinyer per Garea. Cabré. Cabré per Gossinyer. Encara Gossinyer deixa per Alegre. Alegre més endarrere per Cabré. Cabré més a la dreta per Garea. Garea ho prova. Ha rebotat en Gossinyer, que doncs, ha salvat el gol, perquè em sembla que anava a l'escaire. Era un gran xut des de la dreta. I sort que s'ha estavellat en Gossinyer, perquè si no, igual Arques no hi arribava. Doncs aquí ha estat de sort el Vendrell. Se li ha pregut Santa Teresa. Amb aquesta rematada que ha aturat Gossinyer. Bola per John. Encara el Calafellenc, l'aguanta, la deixa amb una mà per Nadal. Nadal pressionat fins a dos jugadors, la perd, se l'emporta Garea. Garea deixa enrere per Alegre, Alegre més a la dreta per Cabré. Cabré la deixa per Garea, Garea per Alegre. Alegre busca l'acció individual, ha caigut a terra, no hi ha res, recupera el Vendrell. Nadal per Ferretti, el Vendrell que busca sortir el contraatac, però el comenta és que ja ha replegat, per tant, tocarà Joan Estàtic, quan arriba al minut 12 de partit. Ja han passat l'equador d'aquest primer temps, que de moment està guanyant el Vendrell per 2-0, gols de Lluís Ferrer i Jordi Ferrer. Marc Nadal, endarrereix per Ferretti. Ferretti prepara la cullera, rematada desviada. Se la queda Garea. El Vendrell que ja recula. Bola per Cabré. Cabré per Alegre. Alegre més a l'esquerra per Garea. Garea ho prova des de lluny, n'ha tapat Marc Nadal. De moment s'està fent un fora, el Vendrell de tapar xuts. Bola per Cabré. Li queden encara 25 segons a l'Alcobendas. De possessió, Cabré que la posa per Gossinyer. Gossinyer que l'aguanta a la banda esquerra. Encara Gossinyer li posa l'estic bé, Nadal. Encara Nadal, finalment se la porta Gossinyer. Continua la lluita entre els dos joves jugadors. Finalment la bola per Alegre. Alegre més a la dreta per Garea. Garea per Alegre. Ho prova Garea, s'estavella en Ferretti. Un altre xut estavellat. Això doncs diu molt de la defensa del Vendrell. Bola per Nadal. Palau. Ferretti. Ferretti per Palau. Encara Palau. Nadal. La perd, però, per sort, doncs mira, aquí també ha estat tingut el sant de cara al Vendrell, perquè doncs havia recuperat Garea, però com que la bola s'ha estavellat a la xarxa, al lateral, doncs això és bowling, per tant, doncs ja tindrem aquest servei neutral. Amb qui se la queda, se la queda Ferretti, buscava combinar amb Nadal, la bola per Palau, Palau per John, es prepara ja Joan Nin, per tant, en el tercer canvi a punt pel Roig i Negres, només faltaria per entrar Pere Urpí. La bola per Joan Borrego, que s'ha una autopassada amb la tanca, ha donat fins i tot disculpes a l'àrbitre que l'ha tallat perquè estava per allà al mig. Ara recupera Garea. Encara Garea. Deixa per Alegre. Alegre per Cabré. Cabré per Garea. El gallec, que vol obre l'esquerra per Alegre. Alegre deixa per Cabré, que és el que s'encarrega de dirigir l'atac des de darrere. L'ex del Reus deixa per Alegre. Encara Alegre, torna per Cabré, li queden 15 segons a l'Alcobendas, que encara no troba el forat. Ara ho ha provat des de lluny Garea, però molt segur aquí Arques, aquí sí que cap problema. Bé, un altre gran jugador de Ferretti, però finalment recupera Cabré. Encara Cabré aguanta l'escomesa de John, deixa per Alegre. Alegre de nou per Cabré. Bola per Garea. Garea per Alegre. Alegre més endarrere per Cabré. Gossinyer. Encara Gossinyer. Ha estat a punt, semblava que li prenia la bola a Ferretti. Ara ho fa Nadal, que ha entrat molt actiu. Encara el Vilafranquí s'encarregarà de pujar la bola. Nadal endarrere per John. Encara John. Compte que la pega davant d'Alegre. Aquí pot tenir un bon contraatac a l'Alcobendas, però un altre cop el balanç defensiu impecable del Vendrell, que obliga a jugar el 4x4 a l'Alcobendas. I és Gossinyer. Gossinyer per Garea. Garea de nou per Gossinyer. La passada ha sigut precisa, però com que no hi havia ningú més, doncs Gossinyer, que pot controlar amb tranquil·litat. Compte, la gran passada, la bola al pal. La bola al pal de Garea, doncs l'ha tingut aquí l'Alcobendas. Ara Palau rep l'empenta de Cabré. Demanen alguna cosa més des de la banqueta del Vendrell, perquè sí que és cert que Palau doncs ja estava mig desequilibrat, però l'empenta de Cabré doncs ha sigut com molt ostensible, i això ha fet doncs que provoqués les protestes tant del públic com de la banqueta del Vendrell per una possible blava, que finalment doncs no ha arribat, és falta i prou. Per tant, és la quarta de l'Alcobendas. Tres faltes té el Vendrell, quatre l'Alcobendas. Quan entrem als últims 10 minuts d'aquesta primera part, guanya el Vendrell 2-0, gràcies als gols dels Ferrer, de Lluís i de Ferretti. Se'n va Cabré, entra Alonso Martín. Bola per Gossinyer, deixa per Alonso Martín. Garea, la passada interior. Encara Alonso Martín, la lluita amb Nadal, amb John, perdó, que és qui fa la falta. Per tant, la quarta del Vendrell, els dos equips empatats a 4. A 9-15 pel descans. I bé, que ja ha passat una estona, podem dir que bé, doncs, sí que és cert que evidentment doncs, no serà la millor entrada de temporada, però bé, tenint en compte el dia que és, amb tots els, totes les circumstàncies que hem anomenat, doncs, déu-n'hi-do, doncs, encara la gent que s'ha apropat fins aquí al Quim Tomàs. Compte, que es quedava sol Garea, encara la lluita Garea, encara la lluita el jugador gallec, demanava falta i la treu. És la cinquena del Vendrell. Cinc faltes del Vendrell, quatre d'Alcobendas, a la taula que també van

Alonso Martín. Compte Martín, Martín, Martín, compte la passada interior, la rematada fora, l'ha tingut Garé, la rematada Martín buscava una jugada Murri, que rebotés la bola en arques, acabés a dins, però no ha aconseguit ara la jugada, John refusa Gullón, se la queda l'Alcobendas, és Alonso Martín, Gussinyé, ara el partit que es trenca una mica, Gussinyé atura arques, compte que no acaba de refusar, ho provava Alegre, refusa arques, Nin que refusa, encara Nin, pressió alta l'Alcobendas, Nadal, aviam, llàstima, si hagués sortit, era un contracte claríssim, ara el pot anar l'Alcobendas, compta la seca i pica, Famisto, Garé, atura arques, arques, arques, arques, arques, quin guac ha tret arques, que rep els aplaudiments del Quim Tomàs, ara la bola per Palau, Palau que té espai, compta que la perd, el joc que, com dèiem, ara s'està trencant, i Toni Porta que demà tens mort, demà tens mort, perquè, com dèiem, el partit s'està embogint i això, evidentment, no li convé el Vendrell, que està guanyant 2-0 i un gol de l'Alcobendas el tornaria a ficar de ple dins el partit. Bola per Alegre, més preparat, doble canvi de la Rosa, per tant, ja cremarà totes les naus. L'Alcobendas entrarà Jorge López, entrarà Hugo Escudero, per tant, l'Alcobendas que esgotarà la rotació. Pel Vendrell, a punt per tornar, Magí Prats i Lluís Ferrer, veurem si abans o després del temps mort, que serà l'últim que pot demanar temps Toni Porta en aquesta primera part. Palau per Nadal. Nadal per Nin. Encara Nin. El Calafallenc que l'ha deixat per Nadal, llàstima, era boníssima, però no s'ho ha acabat de creure. Bola per Martín. Garea. Alegre. Davant la presència de Palau. Encara Alegre, endarrereix per Alonso Martín. Mentrestant ja s'ha fet un canvi, ha marxat Garea. Ha entrat Jorge López. Ara recupera Nadal. Nin. També ha entrat Magí Prats, en substitució de John Borrego. Bola per Nin. Nin per Magí, que torna a la pista després d'aquella blava que he vist en els primers minuts. Nin ara no s'ha entès amb Palau, tot i si la bola arriba a Nadal, encara 20 segons de possessió. Palau, Nin, Palau, Magí. Magí deixa per Palau, encara Palau. Palau prou amb la cullera, bola alta. Per tant, bola per l'Alcobendas. I ara si tindrem el temps mort donat per Toni Porta, per tant el segon que demana el Vendrell aquesta primera part, al Covendes encara li quedaria un, i un temps mort que, bé, doncs necessari, perquè com dèiem, doncs el partit s'estava trencant, arques que havia doncs d'aparèixer, com veurem ara, precisament en aquesta acció de Garea, aquí la primera rematada que treu, després el Guà, i ara, doncs, evidentment, doncs s'està complicant el partit, i per tant, doncs fa bé Toni Porta d'aturar-ho per tornar a calmar una mica la cosa. Per cert, que ara doncs, arribem al punt de 5:45 de la tarda, també l'horari previst per començar doncs, el segon partit d'aquesta jornada del grup sud, que és a l'Sporting Cerdanyola. I per tant, doncs, bé, partit que ara comença, empat a 0. Un Cerdanyola que, bé, doncs, encara doncs, no pot comptar amb Marc Culler, que és un jugador que s'incorpora més endavant. I l'Sporting que doncs, de nou doncs, amb els Porteles al cinc inicial. I és un partit que doncs, ara mateix comença al COI, per tant doncs, també n'estarem pendents, perquè bé, doncs, la resta de la jornada, com començarà més tard, doncs, avui doncs, no es podrem cantar la resta de marcadors. S'acaba aquest temps mort demanat per Toni Porta. A 6 minuts pel descans, guanya el Vendrell 2-0 amb gols de Lluís Ferrer i Ferretti. I bé, doncs, ara la posició que serà per l'Alcobendas. Martín per Jorge López. López, encara amb la bola el capità madrileny, deixa per Escudero, que ara doncs, juga els seus primers minuts en aquest partit. López. López, Gussinyé, aviam aquesta bola dividida, finalment se la queda Alonso Martín. Martín per Jorge López, ara, però se li han acabat els 5 segons. Protestava Alonso Martín, però ho indica ben clar Jordi Calatallut, que s'havien acabat els 5 segons de camp enrere. Per tant, bola pel Vendrell. La posarà en joc Joan Nin, que demana distància, i efectivament ara Calatallut doncs, obliga Gussinyé a endarrir uns metres. Nin la deixa per Ferretti. Magí. Magí, la centrada, refusa Gullón, compte d'aquest rebot. Jorge López apareix, Nino la tanca, però se la porta Gussinyé, encara Gussinyé, encara Gussinyé.

Veiem que la gent ha tallat Magí, però hi ha falta. Hi ha hagut falta a la frontal. Per tant, la sisena del Vendrell. Tindrà aquesta falta el conjunt visitant. Ara ordenant la barrera Jordi Calatallut. Una barrera formada per Magí i per Nin. La posarà en joc Alonso Martín. Gossinyer s'estavella a la barrera. El rebot que se'l queda Jorge López, però Lluís, llàstima, està a punt de recuperar. Encara López. Intenta sortir, la deixa per Gossinyer. Gossinyer que amaga. Lulutí que la deixa per Alonso Martín. Jorge López. Passada enrere per Escudero. Escudero més enrere per Gossinyer. Gossinyer que la deixa per Escudero. Escudero més a l'esquerra per Martín. Li queden encara 15 segons a l'Alcobendas. Escudero. Escudero, la rematada. Se'n va desviada. Bola alta, per tant, bola pel Vendrell. Últims 5 minuts a la primera part. El Vendrell guanya 2-0. I gairebé potser que ja firmaria, doncs, arribar amb aquest marcador al descans. Crec que ho firmaríem tots, perquè doncs s'havien posat molt bé les coses amb el 2-0, però ara el Vendrell doncs patint una mica amb aquest Alcobendas que està buscant aquest gol que el torni a ficar dins el partit. Ara però recupera Magí, doncs vinga, acabem si ara encara caurà el tercer. Magí, Magí, Magí, el Ferretti, el pal, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Doncs que bé hagués sigut gafe ara, perquè dèiem que firmàvem el 2-0, i justament quan ho estava passant pitjor el Vendrell cau el tercer. Ferretti que ha començat en estat de gràcia amb aquesta bona jugada amb Magí Prats. Minut 20 de partit, Club d'Esports Vendrell 3, al Coen de 0. Aquí ho veiem, la recuperació de Magí, teva meva, Magí Ferretti. Primer toca el travesser, però acaba colant-se dins. I és el tercer del Vendrell. Aquí ho veiem, la rematada. Com toca el pal i acaba dins. Doncs es posen molt bé les coses. Sembla un somni, però està passant. El Vendrell guanya 3-0. Quan queden 4 minuts i 20 segons pel descans... Dos gols de Jordi Ferrer, que doncs, és el pitxitxe de la Lliga, amb 5 gols. I un de Lluís Ferrer, que ha servit per obrir la llauna. Només començar. Doncs Ferretti, que arriba aquesta jornada empatat amb Nacho Garrido del Noia B, que també va fer un hat-trick a la primera jornada. Doncs ara mateix, a l'espera doncs, del que faci la resta, de moment, pitxitxe en solitari. Amb aquests 5 gols, 3 contra l'Sporting, de moment 2 avui. Ara nova falta del Vendrell. I atenció, perquè és la setena. Per tant, doncs, mica en mica, també el Vendrell apropant-se a la desena, però... Bé, ara amb aquest 3-0, doncs, que té una mica de coixí. Ara ho torna a provar Lluís Ferrer, ha tallat Jorge López, de nou Lluís. Encara Lluís. Aviam la bola dividida darrere... Ara, compte, que s'han portat un cop, no l'estic, Nin. Encara Nin, no han assenyalat res als àrbitres. S'han portat una bona patacada. Magí. Encara Magí. L'aguanta el Ballenc, l'autor de l'assistència del 3-0. Ara compta aquesta passada enrere, se l'emporta Gossinyer. El Vendrell, però, que torna a replegar ràpid. Gran esforç defensiu el que està fent avui el Vendrell, que de moment està mantenint la porteria 0. Aviam si com a mínim la pot mantenir fins al descans. I esperem que es compleixi, eh? No com ha passat abans del tercer, que en aquest cas ens alegrem d'haver-nos equivocat, però ara sí que, doncs, com a mínim, aguantar el 0 fins al descans doncs seria important. La bola que ha sortit fora... Aprofita per fer canvis als madrilenys. Se'n va Adam Gossinyer, entre Pol Cabré. Se'n va també Jorge López, entre Guillem Montserrat. Per tant, doncs se'n va un català, Adam Gossinyer, i n'entren dos. Guillem Montserrat i Pol Cabré. Els dos ex del Reus, que des de la temporada passada doncs, que juguen aquí a l'Alcobendas. Aquest any s'ha sumat Adam Gossinyer, substituint un altre català, Enric Casanovas, que en aquest cas doncs, ha fet pel Manlleu. Ara Magí intenta la rematada. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol de Magí Prats! Que ha recuperat la bola darrere la porteria. Pol Cabré que protesta, que havia perdut l'estic. Magí que combina amb... aquí ho veiem, l'acció. Aviam si hi ha alguna cosa. Demanava falta Pol Cabré, la rematada de Lluís, que ha acabat en gol. Pol Cabré que s'ha girat ràpid demanant falta. Els àrbitres consideren que és gol legal. Sí que és veritat que li posen l'estic a Magí, però vaja. Tampoc no ha semblat res exagerat. Bé, també no sé si l'està agafant. Compte ara, gol. Mentrestant, gol de l'Alcobendas. Mentre veiem la repetició, gol de Pol Cabré. Per tant, doncs, fa el 4-1 l'Alcobendas. Mira, aquí el tornem a veure. No l'hem pogut veure en directe, perquè estem en la repetició, però sí que ara doncs, el veurem repetit. Mira, aquí doncs, l'aturada d'Arques i el rebut que se'l queda Pol Cabré.
I demà tens mort, De La Rosa, un tens mort que, doncs bé, arriba just quan el Coenda fa el primer gol, però és que clar, amb el 4-0 se li ha posat molt coll amunt al partit el conjunt madrileny, i ara amb aquest 4-1 doncs torna a somriure una mica, però el Vendrell, que segueix amb 3 gols d'avantatge, 4-1, déu-n'hi-do quina primera part del Vendrell, que al principi doncs havia començat molt bé i sobrenent el 2-0 feia justícia, i ara, home, sí que potser el 4-0 ja era fins i tot exagerat, perquè l'Alcobendas doncs no l'estava tenint, però Arques estava molt segur, i ara sí doncs que l'Alcobendas doncs ha tingut premi amb aquest gol de Pol Cabré. Per tant, doncs, m'ha escut aquest gol, però bé, doncs, el més important, el Vendrell de moment guanyant 4-1. Tampoc ha pogut mantenir la porteria 0, com dèiem, fins al descans, però bé, doncs, n'ha pogut fer un altre que doncs, tampoc no està malament. Per tant, doncs, seguim igual, 3 gols a distància. Mentrestant, el Coi, doncs, de moment no hi ha gols, empat a 0 entre Sporting i Cerdanyola. Per tant, doncs, ara mateix el Vendrell, que seria líder doncs en solitari d'aquest grup sud amb 6 punts, perquè el Palafrugell, que sí que va poder jugar la setmana passada, però en té 4, per tant doncs ara mateix el Vendrell seria líder amb aquests 6 punts. És Ferretti, encara Ferretti, deixa per Lluís, un Cerdanyola que això sí no el podria atrapar, ja que doncs a la primera jornada doncs va empatar, i per tant doncs si el Cerdanyola guanyés se situaria amb 4. Bola per Cabré, compte Cabré, que buscava el seu segon gol, no ha trobat l'espai, es prepara per tornar a entrar Jorge López. Bola per Martín, encara Martín, compte la penjada, no hi arriba ningú. Bola per Escudero, endarrereix per Montserrat, Escudero, la penjada, vinga, recupera Ferretti, que com l'altre Ferrer, Lluís, doncs han fet 2 gols cada un. Bola per Palau, Palau per Lluís, Lluís per Magí, encara Magí, deixa per Ferretti, Ferretti per Lluís, Lluís per Magí, busca la mitja volta, finalment demanava falta, doncs mira, demanava el mateix que estava demanant Pol Cabré, l'acció del gol, i mira, cap de les dues l'han xiulat, per tant aquí hem de dir que venim, els altres mantenen el criteri. I clar, és que si l'hagués xiulat ara Pol Cabré hagués dit, home, a mi abans no me l'has xiulat, i ara sí, per tant, doncs aquí doncs ve els àrbitres, perquè com a mínim mantenen el criteri. Magí per Ferretti. Ferretti, més a la dreta per Palau. A punt d'entrar l'últim minut de la primera part, el Madrid guanya 4-1. Ferretti. Magí, que la recupera, vinga Magí, Magí, Magí, Agullón, la bola que li rebota en Magí, per tant serà bola per Alcobendas, que serveix ràpid, bola per Escudero, deixa per Cabré, Cabré per Martín, Escudero, Cabré, Montserrat, deixa per Cabré, Cabré la cullera que s'està venint en Lluís, se la queda Magí, Magí que ho provava des de lluny, ha tapat Escudero, i arriba Montserrat abans que hagi d'intervenir Gullón. Encara Montserrat. Montserrat, que haurà de creuar en breu a l'altra pista. Ho fa, deixa per Escudero. Martín. Martín per Montserrat, de nou Martín. Doncs si vol l'Alcobendas, que pot ser l'última de la primera part, perquè doncs queden 20 segons i justament és el que li queda de posició a l'Alcobendas, per tant doncs és probable, efectivament ho estan fent, no? Que estan aguantant la bola. Ara si ho prova Montserrat, refus Arques, doncs mira, encara podria tenir l'última al Vendrell, 10 segons. Palau, que mira el marcador, la va aguantar, la deixa per Ferretti. Ferretti intenta desfer-se de Martín. Ferretti busca la penjada, refus Agullón, i aquí s'acaba la primera part. Final de la primera part, victòria del Vendrell 4-1 contra l'Alcobendas. Com ha quedat el decorat respecte a la primera jornada contra l'Sporting? Aquell partit que va ser força ensupit. En canvi avui doncs estan passant moltes coses. Un Vendrell que s'ha posat ben aviat per davant amb el gol de Lluís Ferrer, i després 2 gols més de Ferretti i un de Lluís han deixat el 4-0, Pol Cabré ha fet el 4-1, amb el qual marxem al descans. Marxem 10 minutets de pausa i tornem per explicar-vos la segona part. Fins ara.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Bona tarda, de nou des del pavelló Quim Tomàs. Ja tornem a ser per explicar-vos la segona part d'aquest Club d'Esports Vendrell 4, Alcobendas 1. Una cap de setmana, doncs, com dèiem, marcat pel pont, per la fira, també, fins i tot, doncs, segurament també tenim vendrellencs i vendrellenques avui al concert d'Ocas Grasses, que és l'últim, ara sí, després de 4 concerts aquesta setmana. De fet, aquí el pavelló, doncs, també, doncs, també forma part de la set list del Quim Tomàs. Molta tralla, estava sonant ara, que diu el que importa és tot el més important, és el que tot... el més important és el que importa de veritat. I bé, doncs, de moment el que ens importa és que el Vendrell s'ha guanyat 4-1, tot i que ara la perd Palau, per sort ha aparegut Arques, ha caigut Alonso Martín. El més important és el que importa de veritat, dèiem, que doncs el Vendrell està guanyant per 4-1, tot i que ha estat a punt ara de donar l'ensurt a l'Alcobendas. I bé, doncs ara falta rematar-ho. Falta rematar-ho per aconseguir, doncs, la segona victòria de la temporada, que seria important, tenint en compte, doncs, la dificultat del grup, d'aquest grup sud, que, doncs, cada partit és un món, és una guerra, i ho està demostrant, per exemple, que ara mateix l'Sporting està donant la sorpresa, està guanyant 2-1 contra el Cerdanyola, tot un Cerdanyola amb Mires, amb Coi, amb Rovira, amb Puigverd, doncs, que està perdent 2-1 contra l'Sporting, que, de nou, doncs, liderat pels Porteles. Martí Portela ha fet l'1-0, ara contra la matada Cabré fora, Xavi Rovira, que havia empatat, però Ocaña, que ha fet el 2-1, per tant, doncs, de moment l'Sporting donant l'ensurt al Cerdanyola, veurem si avui el confirma o, doncs, de nou li passa aquí el Vendrell i, doncs, el Cerdanyola acaba donant la volta, que seria el més lògic, però de moment, doncs, l'Sporting, com dient, doncs, donant segurament la sorpresa de la jornada. Mentrestant, aquí el Quim Tomàs, com dèiem, doncs, 4-1 al marcador, un Alcobendas que ha sortit disposat a, doncs, a buscar més gols per intentar, doncs, capgirar un partit que se l'ha complicat amb el 4-0, però el gol de Pol Cabré ràpidament, doncs, els ha donat esperances. I ara bé, doncs, de nou buscant l'acció al conjunt madrileny en aquest primer minut de la segona part. Garea per Martín, Martín per Cabré. De nou Cabré. Encara Cabré. Recupera Ferretti. Ferretti per Palau. Palau per Magí. Magí rematada, fora. Se la queda Jorge López. Martín. Compte Martín, que prepara la cullera, talla Magí, providencial, se la queda Lluís, que l'aguanta, encara el capità, encara Lluís, Lluís la deixa per Magí, Magí ara que s'atura, compte ara recuperat Pol Cabré, encara Cabré, encara Cabré, ha hagut d'aparèixer Arques, bola per Palau, Palau que la posa per Lluís, que s'ha quedat de sol, despenjat, ja està, no pot rematar, tot així que l'aguanta el capità, recupera Alonso Martín, Toni Porta, que, doncs, sembla una mica, doncs, desesperat, doncs, amb aquest inici de la segona part, una mica desconcertant del Vendrell, que sembla que és qui estigui perdent i no qui està guanyant 4-1, perquè, doncs, moltes imprecisions i algunes accions una mica absurdes, però bé, doncs, de moment, per sort, doncs, la cuenda és que no ho ha aprofitat. Bola per Alonso Martín. Aviam si el Vendrell pot recuperar la concentració que ha tingut en defensa la primera part, o com a mínim en bona part de la primera part. Perquè el gol, doncs, ja ha sigut una petita desconnexió que ha permès, doncs, rematar a plaer a Pol Cabré. Però bé, doncs, esperem que no se'n produeixin gaires més. Palau. Palau, la passada per Ferretti. El rebot no l'ha favorit gens, ha fet un rebot molt estrany. Aquesta passada, Palau i Ferretti no hi ha pogut arribar. Bola per Garea. Garea toca per Alonso Martín. Cabré. Martín busca sortir darrere, però ara ben atent Palau. Bola per Jorge López, mentre s'han entrat John Borrego, per tant, senyal que a Toni Porta, doncs, no li està agradant el que està veient, perquè, doncs, ja fa un canvi només començar, entrarà John Borrego per donar, doncs, més solidesa defensiva i, doncs, també, doncs, aguantar una mica més la bola. Palau, ara l'aguanta, deixa per Lluís, Palau, Magí, Ferretti, Palau, Palau per Magí. Magí, que busca l'acció individual, encara Magí, l'arrossegada, refusa Gullón, ha trobat l'espai Magí, se l'ha jugat bé Magí, però Gullón, que ha evitat el cinquè. Ferretti, Lluís, busca la mitja volta, Lluís, Lluís, Lluís, llàstima, finalment se l'ha fet de nit, demanava falta, però el joc continua, és Cabré, Cabré la deixa per Garea, contra la rematada, fora, l'ha tingut Garea, encara protesta Lluís l'acció anterior i traurà targeta groga. Groga Lluís per protestar. Compte, Lluís, que ja el primer partit contra l'Sporting. Ja va haver dues de consecutives que li van suposar una blava i avui, doncs, ja en té una per protestar aquesta possible falta a la frontal.
Doncs groga per Lluís, per tant, que haurà d'anar alerta, per exemple, una altra sèrie blava com l'altre dia. La posarà en joc Magí. John, deixa per Lluís. Lluís per Magí. Encara Magí. El Vallenc, que la deixa enrere per John. John, més a la dreta per Lluís. John, que, doncs, com dèiem, ara acaba d'entrar a la pista en substitució de Marc Palau. Deixa per Ferretti. John busca la passada per Magí. Ha tallat Garea, tot i així la bola que torna a arribar als dominis de John. Toni Porta, que demana, doncs, anar rodant la bola. Després d'uns primers minuts on l'Alcobendas, doncs, l'ha tingut més. Ara el vendrà intentant aguantar-la més. Ara Magí buscava una penjada per John. Recupera Jorge López. Garea. Cabré. Jorge López. Garea. Gussinyer. López. Compte Garea a la centrada. No hi arriba Gussinyer, sí que ho fa Cabré. Últims 15 segons de posició per l'Alcobendas. López. La centrada de Jorge López. Ara serà falta. Falta de Gussinyer. Doncs és la sisena de l'Alcobendas. El Vendrell que ja en té 9. Per tant, la propera serà directa per l'Alcobendas. La propera falta que cometi el conjunt de Toni Porta. La posarà en joc Magí Prats, deixa per John Borrego. John més a la dreta per Ferretti. Ferretti per Magí, per John. Magí és qui ha fet el bloqueig. Ferretti per John. John ara sí per Magí. Magí més a la dreta per Lluís. Ferretti al fons, aviam qui inventa aquí el vendrellenc. Encara Ferretti, que la va aguantant, de moment no li salta ningú. Encara Ferretti. Ferretti endarrereix per Magí. Magí que ho prova des de mitja pista. Compte, s'ha estat a punt d'emportar Garea. La lluita, finalment és falta. La setena del Coendes, que també es va carregant de faltes. Per tant, doncs és probable que, doncs, en aquesta segona part veiem una directa per banda, com a mínim. Vendrell amb 9 faltes, el Coendes amb 7. Ara ordenant la barrera Calatallut, que ara, doncs, xiula. Magí deixa per John. Encara John. La passa enrere per Magí. Lluís, fora. Doncs ha estat a punt de repetir l'acció del segon gol. Aquella acció on John ha deixat per Ferretti. Ara ha caigut Garea. I aquí està a punt de fer el cinquè al Vendrell. Ara Ferretti que la llança fora. Perquè, doncs, s'ha fet mal Lluís. I això és el que estan explicant els jugadors. De dir, sisplau, no li treu la targeta groga. Perquè no és per perdre temps, sinó que Lluís Ferrer s'ha emportat un cop a la boca. Ara, doncs, li explica la jugada Lluís Ferrer amb Jordi Calatallut i sembla que els àrbitres han entès que, doncs, evidentment, doncs, Ferretti no ha llançat la bola fora expressament per perdre temps, sinó que, doncs, era perquè, doncs, Lluís Ferrer es pogués recuperar aquest cop. De fet, encara s'està lamentant i veurem si hi ha canvi. De moment, sembla que no es prepara ningú la banqueta, per tant, doncs, es recupera el capità i es reprendrà el joc en breu. Serà bola per l'Alcobendas. Però, com dèiem, doncs, la posició que la tenia el Vendrell i de manera, doncs, amistosa, doncs, Gussinyer, que ha cedit la bola al Vendrell. Ara vinga, bona jugada. John, cau a terra. Els àrbitres diuen que no hi ha res. Protesta John. Vinga, que segueix el joc. La rematada Ferretti refusa Gullón. Compte el contraatac. Gussinyer. Ara bon balanç del Vendrell. Que sembla que ara sí, doncs, ja torna a recuperar el bon nivell defensiu de la primera part, mentre John segueix protestant. Aviam si podrem tornar a parar la jugada, perquè John ha protestat molt. Aquí ho veiem, l'acció. Ferretti com la posa. I compte, doncs mira, una altra vegada, mentre veiem una repetició, doncs cau el segon de l'Alcobendas, mentre aquí veiem la caiguda de John. Doncs ha tornat a marcar l'Alcobendas. Aquí, doncs, aquesta caiguda de John, que protestava penal, no ha sigut penal, però ara, doncs, aviam si podem veure el segon gol de l'Alcobendas, que, doncs, com dèiem, de nou ens ha enganxat mentre veiem, doncs, aquest possible penal. Mira, aquí veiem el gol de l'Alcobendas, rematada de Garea dins l'àrea, la penjada de Jorge López, i Garea que fa el 4-2, per tant, compte, perquè l'Alcobendas s'ho comença a creure. Encara queden 18 minuts pel final.
i d'un possible penal que és potser el 5-2, el 5-1, doncs acaba el 4-2 amb aquest gol de Garea. Bola per Ferretti, busca la passada per John, encara hi pot arribar, la lluita amb Gossinyer, cau a terra, i compte, no, serà bola pel Vendrell, doncs encara sort, perquè hagués pogut ser la desena. Bola per, crec que l'ha tocat des de terra Gossinyer, per tant, doncs aquí s'ha salvat el Vendrell, la posarà en joc Ferretti, amb l'estic a punt John, John la rematada, s'està bé a la barrera, compta el contraatac, Jorge López, i a l'acte li dona el gol a... de fet l'acte li dona el gol a Jorge López, per tant no sé si amb la repetició sí que semblava que Garea la desviava, però no sé si també l'ha desviat algun jugador del Vendrell o és que l'acte, doncs els altres no han vist que Garea la desviava. Després ja ho tornem a veure, aviam si realment doncs ha passat alguna cosa diferent, però a nosaltres ens havia semblat que Garea doncs havia rematat per fer el 4-2. La bola precisament la té Garea, deixa per Cabré, mentrestant es prepara per entrar Marc Nadal, que ha tingut bons minuts a la primera part. Bola per Garea, refusa Arques, se la queda John, encara John, John per Magí, que haurà de creuar l'altra pista. Magí busca rematada, rasa, se'n va desviada, buscava el segon pal, bola per Ferretti, Ferretti per Magí, Magí més a l'esquerra per John, John compta a punt de perdre davant de Cabré, se la queda Gossinyer, caigut a terra Lluís, Gossinyer intenta entrar dins l'àrea, Magí no li deixa, li va posar l'estic, doncs ara ha fet retenció Adam Gossinyer, per tant serà bola pel Vendrell. Mentrestant se'n va Lluís Ferrer, entra Marc Nadal i per tant doncs la posarà ja en joc al Vendrell, serà Magí, deixa per Ferretti, encara Ferretti, ara hi ha aquell silenci al pavelló inquietant d'expectació després del 4-2 de l'Alcobendas, de dir ai ai ai que no hi hagi remuntada, el Vendrell que s'havia arribat a col·locar amb 4-0 i ara l'Alcobendas està amb el 4-2, que un altre gol l'acabaria de ficar de ple dins el partit. Ja veiem que això era molt llarg, que no es podia donar per guanyat. Bola per Magí, Magí més a l'esquerra per Nadal. Mentrestant se'n va Magí, torna a Palau, que havia entrat a doncs, l'inici inicial de la segona part. Es prepara també Sergio Alegre per part visitant. Nadal a punt de perdre, se l'emporta Jorge López, encara la lluita Nadal, encara la lluita Nadal. Finalment la bola per l'Alcobendas, és Garea. Encara el gallec, l'ex del companyia, que va arribar la temporada passada aquí a l'Alcobendas per motius d'estudis, se'n va anar cap a Madrid i això va facilitar el seu fitxatge per l'Alcobendas. Bola per Gossinyer, endarrers per Cabré. Cabré compta la rematada, refusa Arques, era una centrada de xut verinosa. Arques ha pogut refusar, compta la penjada, no hi ha arribat Gossinyer. Nadal per John. I ara falta en atac de l'Alcobendas. En aquest cas, no era en atac, perquè doncs, ja havia recuperat molt el Vendrell, però en tot cas és la vuitena del conjunt madrileny. Per tant, 9-8 en faltes. S'equilibra el capítol de faltes i el marcador, doncs, de moment, encara dos gols d'avantatge pel Vendrell, però, mica en mica, també s'ha anat escurçant aquesta distància, mentre Joan Nin, doncs, també serà el proper en entrar. Ferretti, de moment, el que doncs, no veiem més Urpí. I atenció, perquè fa la novena a l'Alcobendas, per tant, ara sí, qualsevol falta serà directa. La faci el Vendrell, la faci l'Alcobendas. Hi haurà premi, hi haurà aquesta falta directa per la desena. La propera falta que faci qualsevol dels dos equips. Se'n va Nin, John entre Nin. I com dèiem, doncs, de moment Urpí, que es manté inèdit. Veurem doncs, si té minuts en el que queda partit. Queda encara un quart d'hora. La posa en joc Palau. Ferretti, de nou Palau. Encara Palau. Palau per Ferretti. No se n'ha entès. Recupera Garea. Cabré. Encara Cabré. Ara sí que l'orgull doncs, sembla que mica a mica doncs, va recuperant la veu. És Gossinyer. Cabré. Jorge López amagava amb la pala. Ara sí la treu a passejar. Recupera Nadal.
Vinga, Ferret, i llàstima, no hi ha arribat Palau, mentrestant, que estava estès a terra. El joc continua, contra, està sol Jorge López. Per sort no l'ha vist. Garea, s'està veient Nadal, un altre cop Garea. Garea, Gossinyer, Arques, Arques, Arques, Arques! Quina aturada d'Arques, perquè Gossinyer havia fet una rematada perillosa de primeres. Ara, aquí va la repetició, la rematada de Garea. De primera instància la passava per Gossinyer, i gran estirada d'Arques. Ara, doncs, el joc que estava aturat. Protestes dels dos equips. I bé, doncs de moment encara no ha assenyat falta de ningú, per tant seguim amb el 9 o 9 en faltes. La bola que es posarà a prop de la es posarà en marxa a prop de la porteria d'Arques, que de nou ha tornat, doncs, a evitar el perill visitant, i ara doncs es torna a tornar al partit perquè tenim temps mort donat per Alcobendas, que veu com doncs el partit doncs se li torna a obrir de bat a bat. Un partit que se li havia complicat amb el 4-0 i ara doncs amb 4-2 doncs encara segueix molt obert i encara queden 14 minuts i mig per acabar el partit. Guanya el Vendrell 4-2 i mentrestant tenim descans al Coi. El Cerdanyola aconsegueix empatar mitjançant Xavi Rovira, per tant descans al Coi. Sporting 2, Cerdanyola 2. I aquest és doncs l'únic marcador, com diem, que us podem oferir, perquè la resta doncs començarà més tard. O en el cas del grup nord, doncs també ja s'ha disputat aquest migdia l'Olot 4, Dominicos 1. I pel que fa doncs a la Lliga Catalana Femenina, doncs tenim aquest cap de setmana final a 4 a Vigues i Riells, i precisament el conjunt anfitrió serà l'encarregat d'obrir el foc amb la primera semifinal contra el Palau a partir de les 7. A les 9 el Voltregà Cerdanyola, i demà la final a la 1, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. Això pel que fa a la Lliga Catalana Femenina. Pel que fa a la masculina, a 7:45, doncs, després d'aquest Vendrell d'Alcobendas, doncs, si algú s'anima, doncs, també tenim un partidàs de Calafell, un duel tarragoní entre Calafell i Reus, 7:45, a més, a partir de cara ho creu, perquè qui guanyi es classifica per la final a 4, que jugarà la setmana vinent a Santa Perpètua, qui perdi queda eliminat, amb un empat al Reus també li valdria, per diferència de gols, però amb un empat llavors el Calafell quedaria pendent del que passi al grup del Noia i l'Igualada, que encara s'haurà doncs d'esperar uns dies a que conclogui. I per tant, doncs, bé, doncs, encara el Calafell podria aspirar a quedar millor segon si aconsegueix un empat. Si perd, evidentment, doncs, hi ha els de Cabestany, que no podrien revalidar el títol aconseguit a les dues últimes temporades. De fet, fa 2 anys el va guanyar aquí al Vendrell, l'any passat a Lleida, i aquest any doncs que avui es juga l'accés a la final a 4, doncs, amb aquest partidàs contra el Reus a partir de 7:45. Aquí el Quim Tomàs, que reprèn el joc, amb Arques aturant una bola. Parlant d'aquesta Fleet Ràbits Lliga Catalana, que a banda d'aquest que va fer el Reus, doncs avui jugarà aquest Sum Caldes. Ara compta Cabré, Arques! En dos temps, un altre cop el porter de Palafrugell salvant el Vendrell. Se l'emporta Nadal. Demà doncs jugarà l'Igualada Noia. I ara compta que tenim penal. Doncs mira, mentre estan pendents d'altres llocs, doncs aquí tenim penal. També pendents d'aviam si caia la desena. Doncs finalment ha caigut un penal. Doncs providencial aquest penal, quan doncs de nou el Vendrell estava patint. No sé si el podrem tornar a veure, però en el cas hi anirà Lluís Ferrer. Hi anirà ja Lluís Ferrer, per tant, doncs ja ens centrem en el llançament de penal. Molt protestat pel conjunt visitant, però els altres que ho han vist molt clar, que la Tallut que segueix explicant. Doncs hi anirà Lluís Ferrer. A més, és el primer penal que tindrà el Vendrell d'aquesta temporada, perquè contra l'Sporting doncs no n'hi va haver cap. Aquell dia doncs sí que hi va haver dues faltes directes que Ferretti va aprofitar, i aviam doncs si continua aquesta bona ratxa, vol aturar també des del punt de penal, llançarà Lluís Ferrer. L'any passat doncs va acabar sent Marc Palau l'especialista, els va marcar tots, però a la pretemporada doncs es va veure doncs un Palau que doncs no en va poder transformar cap, un Lluís que sí que en va transformar algun, i per tant doncs és el capità ara que agafa responsabilitat i intentarà fer el hat-trick, aprofitant també la bona inèrcia d'aquests dos gols. Compte, la intentava jugar-la, finalment fora, encara Lluís, aixeca i pica, Agullón! Doncs no ha pogut aprofitar aquest penal, que Lluís doncs no ha transformat a la manera clàssica, sinó que, doncs, com que des de l'any passat els penals també es poden jugar, doncs Lluís se l'ha avançat una miqueta, però no ha pogut trobar porteria. Per tant, continuem amb el 4-2, una llàstima. I ara, doncs, del possible 5-2, podríem passar al 4-3, perquè cau la desena del Vendrell. I ja ho hem dit, la propera falta serà directa, en aquest cas serà per l'Alcobendas, Gossinyer que protesta. No sé si demanava alguna cosa més, o potser encara està protestant l'acció del penal, però en tot cas, se'n va Cabré. Entra Montserrat, que serà l'encarregat. L'any passat ja era l'especialista, juntament amb Alonso Martín, que també entra a la pista, però serà Guillem Montserrat l'encarregat
llança aquesta directa un Montserrat que l'any passat va fer dos gols en el partit que van enfrontar els dos equips a la segona volta, el mes de març, que com dèiem ens va guanyar la Coentes 3-6. Avui aquell marcador ja no es podrà repetir perquè el Vendrell n'ha fet 4, però sí que l'Alcoendes, doncs, com aquell dia, aspira a intentar capgirar-ho, i el primer pas per fer-ho, doncs, és transformar aquesta directa. Vinga, som-hi, Xevi, que si no el partit, doncs, ja s'equilibraria pràcticament del tot. I anirà Guillem Montserrat, esperant l'hoquei dels àrbitres. Aviam si es pot llançejar. Ara sí, va Guillem Montserrat. Montserrat, fora! Anem a la segona jugada, Arques, que posa el guà, i serà bola per l'Alcoendes. Doncs el Vendrell que ha desaprofitat un penal, l'Alcoendes també ha desaprofitat una directa, per tant, moment a bola aturada, els dos equips a 0, per tant, tot continua igual, 13-38 pel final, Vendrell 4, Alcoendes 2. Doncs el Vendrell, que ja ha passat la guillotina de la desena, ara és l'Alcoendes qui té l'aigua al coll amb aquesta novena falta, i a més, perdem per dos gols, per tant, doncs ara se li obre un escenari que podria ser propici pel Vendrell, per intentar de nou escapar-se en el marcador. Ara però toca defensar aquesta acció atacant de l'Alcobendas, busca la xica i pica Alonso Martín i compta el gol d'Alonso Martín, el que s'acaba d'inventar sortint des de darrere, ha col·locat la bola a l'escaire, no hi ha pogut arribar ara Arcas, que se n'estava fent un tip, però ara doncs Alonso Martín que fa el 4-3 i ara sí que això s'iguala del tot, tindrem emoció, un partit que doncs semblava doncs ben encarrilat amb el 4-0, però ja ho sabem que en hoquei això pot canviar com un mitjó, i aquí veiem l'acció del gol, Alonso Martín sortint des de darrere, aixeca i pica i la col·loca al segon pal, 4-3. Bola per Palau. Palau per Ferretti. Nadal per Nin. Nadal. Ferretti, de fet ja ho hem dit, amb el 4-0, que era molt irreal, perquè doncs, l'Alcoendes ja estava començant a generar perill, però doncs, Arques estava mantenint la porteria 0, però doncs, òbviament, doncs, tant arribar, doncs, al final, compta ara. Ara, doncs, hi haurà bola pel Vendrell. Doncs, encara sort, perquè aquí l'Alcoendes hauria pogut tenir l'empat. Quan estava a punt d'arribar a l'equador d'aquest segon temps, guanya el Vendrell 4-3. Que ara, doncs, sí que, doncs, òbviament, tocarà patir per intentar assegurar aquesta victòria. Bola per Palau. Palau, encara l'aguanta el Reusenc. Obre l'esquerra per Nin, que ha de creuar l'altra pista. Deixa per Nadal. Encara Nadal. Nin, per Ferretti. Encara Ferretti. Ferretti per Nadal. Nadal ho prova, refusa Gullón. Bola per Garea. Garea per Montserrat, Montserrat més a l'esquerra per Alegre. Martín per Garea. Garea ho prova, l'ha desviat. Bola per Palau. Encara Palau, rematada, buscava el primer pal, però Gullón ha tret el peu i ha evitat el cinquè. Montserrat dona per Alegre. Ara però el rebot que no l'ha favorit, ara però finalment ha pogut desfer-se de Nadal, bola per Martín. Martín compta la penjada, Arques. Arques evita l'empat d'Alegre en aquesta rematada, boca de canó. Ha tingut l'empat aquí l'Alcoendes i evidentment ho para Toni Porta perquè el partit s'ha complicat i de quina manera guanya el Vendrell 4-3, però de miracle ara de nou s'ha aparegut Santa Teresa en aquest cap de setmana a Fira perquè doncs Arques ha tornat a fer un miracle dels seus i ha evitat el 4-4. Doncs temps mort oportú de Toni Porta per acabar de refrescar idees i afrontar aquest tram final de partit on el Vendrell buscarà doncs, assegurar aquesta victòria que doncs, ara sí per moments doncs, s'està complicant, però de moment segueix per davant el marcador i a més recordem el motiu per l'esperança és que l'Alcoendes està amb 9 faltes, per tant doncs, si el Vendrell treu la desena tindrà directa i Ferretti doncs, tal com està doncs, per què no doncs, intentar aprofitar-la i fer el cinquè i tornar a agafar una mica d'aire. Mentrestant, doncs continua el descans al Coi, Sporting 2, Cerdanyola 2. I això, doncs, són els marcadors que tenim ara mateix, perquè, com diem, doncs, la resta doncs, començarà més tard.
Ara, doncs, s'acaba aquest temps mort demanat per Toni Porta. I en breu, doncs, ja reprendrà el joc. La posarà en joc l'Alcobendas, després d'aquesta magnífica aturada de Xavi Arcas a Sergio Alegre. I ara, de nou, doncs, l'orgull, doncs, donant el seu suport a l'equip. Dins de Vendrell, Vendrell, bola per Alegre, Alegre per Montserrat, Montserrat ho prova des de lluny, Arcas! Arcas, que torna a refusar el perill, per tant, de nou, 45 segons per l'Alcobendas. Martín, la lluita amb John, Martín endarreix per Montserrat, Montserrat, la rematada, Garea! S'ha estallat en el bosc de cames del Vendrell. Bola per Nin. Nin per John, John Ming, el petani, John, John, John! Mig caient, ha acabat escurat i ha pogut reposar Gullón. Ara bona ocasió pel Vendrell, la pot tenir l'Alcobendas, la centrada, Garea, refusa Arcas. De nou possessió pel conjunt madrileny. Martín, que busca l'acció individual, Garea, la bola morta, Martín, de nou Arcas, se la queda Palau. Palau per Ferretti. Ferretti s'aprofita del bloc de Palau per sortir i combinar amb John. Encara John, endarreix, per Nin, de nou John. Ferretti per John. Mentrestant es prepara per tornar Magí Prats, autor de dues assistències avui. Avui és el dia dels doblets. Doblet de Lluís Ferrer, doblet de Ferretti en gols i doblet en assistències per Magí Prats. De moment suficients, però veurem si no caldrà fer algun gol més per acabar de guanyar el partit. Després dels tres gols de l'Alcobendas. Montserrat, Alonso Martín, Garea. Encara Garea. La penjada, per sort no hi ve ningú. Alegre, que estava lluny d'aquella zona. Bola per Nin. Es prepara per tornar també Jorge López. Bola per John. John més a l'esquerra per Palau. Encara Palau, deixa per John. Encara John. Patina per darrere el porter, mentrestant es fa el canvi, se'n va Nin, entra Magí. Bola per Ferretti, a punt de perdre la pressió de Garea, encara l'aguanta per el vendrellenc. Ferretti per John. També entrarà Cabré, per tant, doble canvi que farà l'Alcobendas i a cremar les últimes naus per intentar aixecar aquell partit. Compte va rematar exterior de Ferretti, refusa Gullón. Intenta recuperar Magí, compte que agafa de la samarreta i compte que és falta, és l'onzena. El joc continua, ha aconseguit rematar fins i tot Alonso Martín i seran dues faltes, perquè n'ha rebut dues pel camí, tot i així no l'han pogut parar. I quan finalment ha rematat a fora, tot i aplicar la llei de l'avantatge, doncs ha acabat assenyalant aquestes dues faltes. Ara, però, es reprendrà des de la segona, l'última que s'ha produït. Per tant, 12 faltes al Vendrell, 9 l'Alcobendas. Doncs compte, aviam si el Vendrell no acabarà també amb el segon cicle, perquè queden 9 minuts per acabar el partit. I tal com està la cosa d'Igualada, doncs no és descartable. Compte ara, a mitja volta Jorge López, també amb Ferretti. Intentava caçar-la Alonso Martín, se la queda Ferretti. Encara el vendrellenc. Pressionat per Jorge López, se la treu de sobre, combina amb Magí. Magí compta que s'estavella en jugadors de l'Alcobendas, recupera Jorge López. Montserrat, l'Alonso Martín, buscava sorprendre Arcas, no ha pogut. Ara la passava per Ferretti, vinga Ferretti, llàstima, s'ha baixat enrere. Tot i així vol arribar de John, buscava l'acció. Ferretti ha topat amb Jorge López, que s'ha fet mal. Joc aturat, serà bola pel Vendrell, però abans canvi, se'n va Alonso Martín, entra Pol Cabré. Alonso Martín, que estava sent un corcó, un dels jugadors més destacats d'aquest Alcobendas. De fet, va ser el pitxitxi de l'any passat amb 15 gols del conjunt madrileny. Jugador que, sense anar més lluny, doncs va ser campió d'Espanya juvenil amb l'Alcobendas i també campió d'Europa júnior amb la selecció espanyola. Per tant, doncs, un jugador que, una jove promesa que ja està començant a ser una realitat. I que veurem, doncs, si no acaba fent el salt, doncs, un equip més potent, perquè realment doncs, és un jugador que doncs, ja està demostrant el seu potencial a la plata. Palau, prova des de lluny, s'estavella en Cabré, bola per Magí, Magí per John, Palau, Palau, s'estavella en Cabré una altra vegada. La bola que ha sortit fora, per tant, serà possessió pel Vendrell, encara 22 segons. Ferretti per Palau. John
Encara John l'aguanta, de moment no li surt ningú al tall, ara sí que apareix Garea. Encara John, que ara avança uns metres, torna a endarrerir per Ferretti. Ferretti s'aclava la possessió, busca una passada desesperada per Palau, no ha pogut rematar, recupera Jorge López. Últims 8 minuts de partit, guanya el Vendrell 4-3. De nou la tensió que es pot palpar l'ambient. Cabré. Cabré per Garea. Garea compta a buscar la rematada. Cabré d'esquena. Se la queda Ferretti. John. Encara John. Es prepara per tornar a Bussinyer. Bola per Ferretti. Ferretti endarrereix per John. Encara John. La rematada de Cullera s'està allà amb Jorge López. Se la queda Palau, Palau més enrere per Magí. Magí ho prova des de lluny, ha desviat Garea, que ho celebra, a més es queda amb el control de la bola. Encara Garea deixa a l'esquerra per Cabré, que serà qui posarà la bola. Encara Cabré, ha caigut a terra Montserrat. El joc, no, el joc continua, però es xiula la falta, eh? Per tant, 13 faltes ja al Vendrell. Compte que es queda amb la bola Garea, per això no pot controlar bé, perquè Arques estava estès a terra i hagués pogut marcar porteria buida. Palau. John. Encara John. Deixa per Magí. John. De nou Magí. De nou John. Encara el Calafellenc. Deixa per Palau. Palau més enrere per Ferretti. Ho proves de pròpia pista. Refusa Gullón. De nou 45 segons pel Vendrell perquè la recull Magí. John. John, encara amb la bola. Deixa per Ferretti. Ferretti més a l'esquerra per Palau. Ferretti. Ferretti per John. Ara falta i ara sí, a per fi treu la desena. Doncs amb una acció una mica absurda, però bé, falta clara perquè Jorge López ha fet un cop d'estic, protesta, però vaja, ha sigut molt clara la falta, ha picat a la trampa de John. I tindrà la directa Ferretti. Vinga, moment important, 6-10 pel final. Ferretti ja en va fer dues al de l'Sporting i avui buscarà el seu triplet de gols i també de faltes directes anotades aquesta temporada. Seria importantíssima perquè doncs de nou permetria agafar aire al Vendrell i situar-se amb dos gols de distància. Amb un Alcobendas que ho està buscant de totes maneres per almenys salvar un empat amb un partit que anava 4-0 i que ara està 4-3. Ara Calatallut parlant amb Gullón perquè acaba de col·locar-se sota pals. I ara sí, no, la caig, vinga, som-hi Ferretti, s'ha de ficar, vinga, Ferretti, s'ha caig, pica, Gullón. Doncs ha aturat Gullón, per tant, avui Ferretti, que no ha tingut l'encert que va tenir l'altre dia. A les faltes directes, ho havia buscat avui, ha canviat, l'altre dia va fer el ganxo llarg, avui, doncs, ha buscat la xeca i pica, que també forma part del seu repertori, però Gullón li han demanat les intencions. A més, compta perquè ha fet la 14a falta al Vendrell, per tant, la propera serà directe per l'Alcobendas, després d'aquesta directa que ha tingut el Vendrell, que veiem ara amb aquesta aixeca i pica de Ferretti i Gullón, que ha tret el guà per evitar el 5-3. Doncs seguim igual, 4-3, a punt d'arribar els 5 minuts, de nou tornem a arribar en partit ajustat al final, com va passar contra l'Sporting. Compte que prova Cabré, ha tallat Ferretti, serà bola per l'Sporting. Protestaven els jugadors del Vendrell perquè la bola crec que no s'havia acabat de penjar, però ja han donat bola fora abans de temps i per tant serà bola per l'Alcobendas. La posen en joc Montserrat per Gussinyer. Gussinyer més enrere per Jorge López, més a la dreta per Cabré. Cabré amaga amb la pala, deixa per Gussinyer. Encara Gussinyer, que doncs, abans parlant d'Alonso Martín, doncs també Gussinyer l'any següent va ser campió d'Europa sub-17 a Sant Sadurní.

Bola per John. Encara John, se la deixa enrere, Alonso Martín intenta marxar, però apareix bé Lluís Ferrer. Lluís, la centrada, Agullón, la bola queda morta, se la queda Jorge López. Compte el contraatac, Adam Gussigné. Jorge López. Segueix, compte, busca la xica, pica el capità, fora. Bola alta, bola pel Vendrell. Doncs l'ha tornat a tenir l'Alcobendas per empatar. ...4:50 pel final del partit. Segueix el 4-3, segueix això al fil de la navalla. John, per Magí. Encara Magí, encara Magí, encara Magí, la, finalment la perd. Se la queda Alonso Martín. Cabré, compte Cabré, que entra dins l'àrea. Cabré, Cabré, Arques, Arques, Arques. Arques torna a evitar l'empat. I ara la dotzena de l'Alcobendas. No sé, aquest ritme de, hi haurà primer cicle per primer equip, però és que igual potser també hi ha segon, perquè les faltes que estan succeint, el partit que s'està fent llarg, ara bona autopassada de Lluís Ferrer, ha topat amb Jorge López, treu una altra falta, i és la tretzena. Doncs ha sigut una falta semblant a la que va suposar una directa la setmana passada, que era penal, però bé, doncs ja no és una jugada una mica surrealista, que al final va acabar sent falta directa en una piscina aquí, jo crec que sí que hi ha hagut més contacte que llavors, però bé, també ben buscada per Lluís Ferrer, ara Lluís Cagussinyé. John, encara John, encara l'aguanta John, finalment la perd davant de Jorge López i ara fa la falta. És la quinzena, John, que no ho entén perquè és que realment ha sigut un contacte molt lleu. John, que segueix protestant, i ara tindrà directe l'Alcobendas. Abans doncs Guillem Montserrat no ha pogut superar Arques i ara hi anirà Alonso Martín, que és l'altre especialista de l'equip. A més, John ha sigut substituït. I per tant, doncs, un altre moment important, perquè ara l'Alcobendas pot empatar el partit, un empat que no el veiem des del 0-0 inicial i que després del 4-0 doncs ara podria suposar i transformar-se al 4-4. Vinga, som-hi, Arques, que està fent un partidàs. Aviam si pot mantenir viu el Vendrell. Vinga, Alonso Martín, s'obre cap a l'esquerra. Martín, bé, Arques, ha tret l'estic. Valent, Arques, ha tret l'estic i evita l'empat de l'Alcobendas. Per tant, doncs, de moment dues directes que l'Alcobendas no ha pogut aprofitar. El Vendrell també ha desaprofitat un penal i una falta directa, per tant, doncs en aquest sentit, d'avui la bola aturada, que no està sent decisiva perquè cap dels dos equips l'ha aprofitat. Lluís, compte, que la regala Alonso Martín mentre se la volia treure de sobre, tot i així, doncs que surt cap a l'exterior, encara Martín per Gussigné, es prepara Garea, i no sé si aviat també l'Alcobendas ja ha demanat temps mort, crec que encara li queda un, per preparar 5 contra 4, si això segueix així. Ara s'atura el joc, hi haurà bola pel Vendrell, falta d'estic, diu. En Gemma Bravo diu que hi ha hagut falta d'estic de Gussigné, que no ho entén. Mentre veiem la repetició de la directa, quan anava a fer el ganxo cap a la dreta Alonso Martín, ha tret l'estic Arques, providencial per evitar l'empat a 4. Ferretti. Encara Ferretti. Ferretti per Lluís. Lluís per Magí, no pot controlar primeres, tot i així encara controla, però se li han passat els 5 segons, per tant, bola per l'Alcobendas. I ara sí, el que dèiem, el temps mort demanat per Sergio de la Rosa, l'entrenador occidental d'avui de l'Alcobendas. I segurament pel que dèiem, per preparar el 5 contra 4, si això segueix així, quan mesura que es vagi apropant a l'últim minut. Ara en queden 3 minuts, 11 segons pel final, guanya el Vendrell 4-3. L'Alcobendas, que n'ha tingut per empatar, el Vendrell també n'ha tingut per ampliar l'avantatge i estar més tranquil, però de nou anem directes a un altre final de partit trepidant, quan doncs, ja passa doncs, el punt de 6:45 de la tarda i doncs, tenim aquest temps mort mentrestant. Mirem aviam què passa al COI. Doncs ha remuntat el Cerdanyola, doncs ara sí que s'està imposant la lògica, i a la segona part doncs el Cerdanyola amb gols de Marc Puigverd i de Xavi Rovira s'ha col·locat amb el 2-4, això sí, el Cerdanyola amb 9 faltes, per tant doncs encara l'Sporting que podria tenir aquesta opció per intentar tornar a ficar-se dins del partit, un partit que havia començat a guanyar la primera part, però com li havia passat també molts cops l'any passat, doncs un equip jove, aquest any encara més, ho han comentat també amb el seu tècnic Pere Canyelles, doncs li passen aquestes coses. En canvi, en Cerdanyola, òbviament, doncs, amb jugadors més experimentats, doncs, ha sabut esperar el seu moment, i ara s'ha doncs, posat

0: 2-4, però encara doncs queda un quart d'hora de partit al coll, per tant doncs encara veurem com acaba la cosa. Aquí el Vendrell doncs s'acaba aquest temps mort demanat per l'Alcobendas. 3 minuts pel final. El Vendrell, que ja ha passat la guillotina de la quinzena, l'Alcobendas, que estan 13 faltes, per tant doncs aquí el Vendrell, que encara podria rascar una nova directa si doncs provoca dues faltes més. La posarà en joc el conjunt madrileny. Serà Garea, deixa per Cabré. Cabré. De nou Cabré. Martín. Martín no vol esquerar per Garea. De la penjada, Gossinyé a posar l'estic. Però de nou ha fet... també l'ha passat per sobre. Compte que Gossinyé li ha dit que estava boja l'àrbitre. I aquí no passa res. Doncs bé, el joc que continua és Palau, John, encara John, la rematada se'n va desviada, intenta recuperar-la Gossinyé, ho fa, deixa per Cabré, encara Cabré, deixa per el Martín per Garea, Martín per Cabré, Cabré per Gossinyé, de nou Cabré, Martín, Cabré, Garea, encara Garea, intenta desmarcar-se a Gossinyé, compte que li posa, per sort, compte ara que havia tret les ticarques a l'Iscat Gossinyé, però per sort no hi ha hagut res. Ferretti per John, vinga, que pot ser aquest contraatac, de si ara s'atura John, encara John, ara s'ha apartat Martín, segurament per no fer falta, perquè l'Alcobenda sap que en dues més doncs és la 15, i ara potser doncs, ho pensaran dues vegades. Compte ara Ferretti, que l'ha regalat a Garea, compte Garea, Arcas! Mirava cap enrere per si se li escapava la bola, però no, te l'has quedat, nano, i serà bowling. Una altra gran aturada d'Arcas, i en van unes quantes. Tot i els tres gols encaixats, doncs Arcas de nou, sent un dels més destacats de l'equip. El bowling que se'l queda Ferretti, bola per Lluís, Lluís no et compliquis, encara Lluís, deixa per Palau, Palau davant la premsa Gossinyé, compte falta. És la setzena del Vendrell, que aquí se l'ha jugat Palau, perquè si no arriba a recollir l'estic a temps, doncs podria haver sigut fins a tercera blava i deixar l'equip amb un menys fins al final del partit. I ara sí, sembla que prepara el 5 contra 4, perquè es prepara Jorge López, i jo crec que ja la propera possessió del Coendes ja tindrem el 5 contra 4. Si el Vendrell no marca abans, perquè ara la pot tenir Lluís Ferrer. Lluís, Bullón! La bola divida encara! La bola que ha entrat, però el gol que no puja al marcador, perquè Lluís Ferrer s'havia llançat a sobre d'Agullón i per tant doncs havia comès invasió, i per tant el gol que no puja al marcador, doncs l'Alcobendas, que segueix sense preparar el 54, ara surt Agullón a refusar la bola, però se'n torna cap a porteria, ara recupera Palau, encara Palau, la té el Rausenc, ha posat l'estic Agullón, diuen que ha tocat bola, recupera l'Alcobendas, ara s'aixeca Agullón i sembla que faran el canvi. 45 segons pel final, 5 contra 4, se'n va Agullón, entre Jorge López. Per tant, vinga, aviam si el Vendrell en pot tenir una per sentenciar porteria buida. L'Alcobendas, que va sentenciar Vilanova la primera jornada, va fer l'1-3, precisament, doncs al revés, defensant i marcant l'1-3 a porteria buida, doncs avui podria ser al revés. Cabré rematada, retreu John, Lluís, la bola que no agafa direcció a porteria, i per tant l'ha tornat a tenir l'Alcobendas. 15 segons, vinga, toca resistir aquests últims instants. Seria una victòria importantíssima. Seria el 6 de 6. Ara la passada ha sigut bona i aquí ha perdut mig partit l'Alcobendas. Lluís, que va pressionar Garea, però se li caben els 5 segons a l'Alcobendas. En queden 7 per acabar el partit i la porteria està buida. Vinga, l'orgull que dona el seu últim alè per assegurar aquesta victòria, que amb aquesta mala passada de l'Alcobendas doncs pràcticament ja està al sac. Vinga, això no es pot escapar. Lluís, que la posarà per Ferretti. Ho veurem, si no buscarà a Palau el segon pal. Palau, que està dins l'àrea. Veurem què fa Lluís. John, que està a mitja pista, la deixa per Ferretti. Ferretti, que l'amaga a la cantonada. Ha fet retenció, vol per l'Alcobendas, 4 segons, vinga. Aquí tindrà l'última l'Alcobendas. Ho prova Alonso Martín, la desesperada. Això morirà aquí. Final del partit, victòria del Vendrell. victòria del conjunt de Toni Porta per 4-3. Una victòria un altre cop patida, com va passar la primera jornada contra l'Sporting. Aquell dia el Vendrell, que es va acabar imposant per 4-3, i avui de nou repeteix el mateix marcador, 4-3. Avui, doncs, de nou el suspens i el thriller que s'ha apoderat del Quim Tomàs. I mira que avui la cosa prometia amb el 4-0, però l'Alcobendas no s'ha donat per vençut, ha arribat a situar-se un gol per sota, n'ha tingut per empatar, però Xevi, ara que s'ha estat immens sota pals, l'equip que també defensivament, sobretot de la primera part, ha estat molt bé, i això ha evitat que l'Alcobendas pogués fer més gols i emportar-se alguna cosa d'aquí. Doncs el Vendrell, que ara mateix és líder en solitari d'aquesta Hockey Lliga Plata Sud amb 6 punts, però, com diem, encara falten molts partits per jugar. El Cerdanyola ara mateix està guanyant 2-4 a la pista de l'Alcoi. Un Cerdanyola que, bé, de fet, abans dèiem que tenia un punt on té 0, perquè la primera jornada va perdre Igualada. Per tant, doncs, el Cerdanyola s'hi guanya, sent els primers 3 punts. Per tant, doncs, bé, doncs, de moment el Vendrell, que és líder, els únics que el podrien atrapar, doncs, són el Manlleu, el Sant Just i l'Igualada B, aquests són i el Noia B, aquests són els que el podrien atrapar si aconseguessin guanyar aquesta jornada. Doncs els equips ja saludant-se, i bé, nosaltres que, doncs, com sempre, doncs, comencem a acomiadar la transmissió, com sempre, donar les gràcies a tota la gent que ho ha fet possible. Ara baixarem a buscar protagonistes. El dimarts, doncs, ho tindreu tot, recordeu que el dilluns és festa, per tant, doncs, els informatius que tornaran dimarts de Televisió al Vendrell. I bé, nosaltres que, mentre l'equip, doncs, s'acosta per fer l'última pinya, doncs bé, dir-vos que el Vendrell, el proper partit serà divendres vinent a Mollerussa, un partit que s'ha avançat perquè dissabte no hi ha disponibilitat de pavelló a la localitat lleidatana. Per tant, divendres a les 9, Mollerussa-Vendrell, dimecres 21, principi d'aquest Cerdanyola-Vendrell, i ja ens emplacem fins d'aquí a dues setmanes, concretament fins al dissabte 24 d'octubre tindrem el Vendrell espanyol ja a l'horari habitual, 7:45 del vespre, allà és on tornarem. Per així que res, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos, salut i hoquei.
1: Tant amb Àlex com amb Coro menys no l'estan trobant ara les últimes...

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: El cafè literari a Maron de Balaguer.
1: Encetem la nova edició d'aquest programa de Metgesier d'explicar-vos que el proper cap de setmana, el 17 d'octubre, era Associació Literària Amics de la Poesia serà presenti a la Fira Altres Lletres de Valls. Serà de 10 a 20 hores i el poeta de la entitat signaran exemplars de sons llibres. Adelat, també vos volem explicar que la editora andorrana Marinada Edicions mos ha fet arribar els tres llibres de poesia que per moment ha publicat a la col·lecció Poemitza'm. Els autors que recomanaran propleuments d'aquesta editorial són el Joan Ramon Marina, filòleg i escrivant, en Juanjo Castelló i en Robert Pastor. A Bet, on l'assajaram d'entrevistar en programa també. Dit això, si ets amant del cafè, ets amant de la literatura, benvingut a Et Cafè Literari.

0: L'efemèride del dia.
1: Doncs un dia 7 d'octubre, Gabriel Alomar Villalonga, poeta, prosista i assagista mallorquí, naixia l'any 1873. A Duc, un dia 10 d'octubre, va néixer l'escriptora Mercè Rodoreda i Gurguí l'any 1908 a Barcelona, com que Mercè Rodoreda escrivia poesia, però se la coneix més per les novel·les que va publicar, avui dedicarem el programa al gènere poètic, amb l'excepció dels clàssics i de les novetats, que també incloem narrativa.
0: Recomanacions digitals.
1: I com hem dit que serà un programa dedicat a la poesia, començarem per Visc entre lletres amodides, que és un poema d'Enric J. Vilajoana, a Instagram conegut com a Enric Vilajoana. Visc entre lletres amodides, sabent que sobreviure no és qüestió d'un mot escrit a temps o a deshora, ni dels versos d'un poema, que mai no serà, ni d'un punt sense comes, ni de preposicions, ni d'un full rebregat, orfe de verbs que no es deixen conjugar, ni d'infinitius que esperen subjuntius, ni de res que desperti res. Demà tornarà a ser amb, contra, en, entre, malgrat tot o sense res. Fins a. I seguidament, Estiu recent acabat, que és un sonet de Carles Jordi Pinyol, a Instagram conegut com a C. Jordi P. Es ven un estiu recent acabat, que encara conserva tots els records i un temps més agradable i millorat. Es traspassa l'estiu, que ja és de salla. El darull i gresca ja són morralla. Es dona perquè ha perdut el clam i ara s'hi sent el resar de l'eixam. Es lliura un estiu de calor afeblida, de nous colors, de postes més serenes i d'una paciència més endolcida. No dubtis i agafa'l, ara que hi és, que et darà belles vistes de tardor. Allà, al final del carrer de l'Oest, es mostra exposat dins l'aparador.
0: Clàssics per a tothom.
1: I el primer clàssic d'avui és Espill de la vida religiosa, d'autoria anònima. L'Espill de la vida religiosa, escrit a principis del segle XVI, és possiblement l'última mostra de novel·la en català fins a la Renaixença del segle XIX. És una novel·la alegòrica, un tractat d'espiritualitat que va ser un autèntic best-seller del seu temps, com demostra la traducció a totes les llengües europees, inclosa l'ucraïnès, el polonès o el rus, i va portar la doctrina luliana arreu d'Occident. Aquesta obra, pensada segurament per no iniciats en la teologia, es compon de dues parts complementàries. La primera desenvolupa la doctrina de les diverses etapes i condicions de la contemplació mística, i la segona és un

0: compendi doctrinal sobre l'oració contemplativa, tot escrit en un llenguatge planer, no gaire complicat, amb diàlegs vius i amb habilitat per tal de mantenir i cridar l'interès al lector. L'edició crítica, cura d'August Bové i Font, especialista al qual ja ha estat treballant al llarg dels darrers 30 anys, estableix per primer cop el text definitiu d'una obra cabdal de la nostra literatura, que encara avui és molt poc coneguda. S'adreça sobretot al públic universitari i als historiadors de la literatura catalana, però també als interessats i als estudiosos de la història de l'espiritualitat. Seguidament, obra poètica de Jaume Marc. El volum inclou les tres peces en noves rimades: el Roser de Vida Gaia, Honor et Delit i La joiosa guarda, i les set poesies líriques que conservem de Jaume Marc, 1334-1335 a 1410. Oncle d'Ausiàs. En apèndix, a més, es recullen els fragments en vers del seu tractat de versificació, el llibre de concordances. Seguidament, no ens allunyem de l'òrbita dels Marc perquè volem recomanar l'obra completa de Pere Marc. De Pere Marc, 1336-1337-1413, Pare d'Ausiàs, ens n'ha arribat una obra força reduïda, 8 poesies en cobles i 3 en noves rimades, Lo Compte Final, Lo Mal d'Amor i L'Ernest del Cavaller. Malgrat que la crítica moderna l'hagi relegat sovint a la condició de mer precedent del seu fill, el cànon del segle XV el situa entre els models autòctons post-trobadorescos, com posa de manifest la presència de la seva producció en 9 cançoners diferents. Seguidament, La Belle Dame Sans Merci, de l'any Cartier. La Belle Dame Sans Merci va ser potser el text francès més influent del segle XV, si més no, el poema més conegut i imitat, i s'han trobat ressons d'aquesta obra en poemes d'Ausiàs Marc, Pere Torroella i Ramon Llull, entre d'altres noms menys coneguts. L'obra narrada en primera persona tracta d'un enamorat que cavalca decidit abandonar-se a la tristesa més absoluta per la mort de la seva estimada, fins que arriba a un verger on s'està fent una festa, i allà és testimoni d'una conversa entre un enamorat i una dama. El diàleg entre la parella constitueix l'eix central del poema. La dama, en una demostració de crueltat i manca de mercè, rebutja l'enamorat, el qual, segons explica el narrador, mor de tristesa poc després d'aquella conversa. Va ser un poema molt exitós, però també va desencadenar una gran polèmica sobretot pel discurs anticortès de la dama. I també, com comentava Riquer, Alain Cartier deixa el final del dissortat amant en una intencionada vaguetat que pot induir a suposar que morir desesperat, i això comporta la condemnació de la seva ànima. Així s'explicarien les immediates reaccions en pro i en contra del poema, on la dama, de fet, esdevé culpable de la damnació de l'enamorat. La traducció que ara editem de Francesc Oliver està escrita en octaves decasil·làbiques i és remarcable la seva qualitat literària, l'escassetat d'errors de traducció i el profund coneixement de la llengua i de la poesia francesa. El fet de servir aquests versos i no pas els octosíl·labs originals ni tampoc la rima fa que hagi d'adaptar el text o afegir-hi rebles i innovar. Aquesta traducció podria passar per l'obra original d'un poeta català, ja que les solucions lèxiques, les fórmules i els girs o expressions coincideixen amb els de la poesia catalana de l'època i demostren l'adequació de la poesia catalana per part del traductor del text que traduïa. Seguidament, Consell dels Joves Literats, que és la penúltima recomanació, i en aquest cas és de Charles Baudelaire. Aquest volum conté dos textos ben singulars de Baudelaire, un dels fundadors de la literatura moderna. Consells dels Joves Literats és un assaig dividit en 9 parts i concebut com un manual per a joves escriptors que volen obrir-se pas en un món cada vegada més dominat pel periodisme. Baudelaire, amb la ironia caustica, que el caracteritza i desmunta la imatge idealitzada del poeta i contraposa el mite romàntic de la realitat material de l'ofici, la necessitat d'un mètode, la precarietat de la professió i les trampes de l'ambient literari. El jove fetiller és un relat breu de caràcter fantàstic, ambientat en l'antiguitat, que juga amb la frontera entre aparença i realitat, i entre la seducció i l'engany, a través d'un protagonista, Sempronius, que recorre als escenaris als encantaris d'un fetiller per fer aparèixer la seva estimada perduda. En la traducció del jove fetiller i consells dels joves literats, Josep Roure Torrent no només va seguir ben a prop el text francès, sinó que en el trasllat tingué molt present el model de la llengua difús per l'Institut d'Estudis Catalans. Per això, encara avui, aquests textos es llegeixen sense cap mena d'entrebanc. I, finalment, l'art de la cuina dels trinitaris del convent El Banquet, d'autor anònim. L'art de cuina és un tractat manuscrit inèdit fins ara. El seu autor anònim es defineix com a trinitari, un orde religiós amb dues branques, la calçada i la descalça, que ha estat poc estudiat a casa nostra. A diferència d'altres receptaris de cuina conventual, que donen descripcions detallades de principis bàsics d'ordre, neteja i altres nocions generals de cuina pràctica, el cuiner que va escriure aquesta obra és més ambiciós en els seus objectius i, a banda d'adaptar receptes ordinàries per a una comunitat religiosa o per a malalts i convalescents, s'atreveix a idear i preparar i fins i tot banquets per a festes i personatges principals, basats a diferents serveis de diferents plats en un mateix àpat. Aquest objectiu de cuinar, per satisfer comensals molt diversos, és una mostra del canvi social i del paradigma gastronòmic que es produeix en el tombant del segle XVIII al XIX, amb la introducció d'altres modes gastronòmiques, usos de taula i amb el sorgiment de la cuina burgesa i de la restauració pública. Totes les recomanacions les podeu aconseguir a la vostra llibreria de confiança o bé a la pàgina web de l'editorial Barcino.
1: Novetats del mercat editorial.
0: I quina novetat que us portem avui, perquè és de l'Anna Gual, el darrer llibre de poemes titulat Plena de dons. Cridava coves. El subtitulat Talp, Talpa europea. El vespre es mou, s'esberla la frontera del paradís promès i l'esboranc i la trinxera. Tot m'omple la closca. Obria els ulls inútils encegats. Cridava coves, greus d'intimitat, foc enterrat, artèries prugues, ardent cacera, ment contra el rocam. Cerca un destí que valgui molt la pena, ell m'advertia amb dogma subterrani, i ara, amb els ulls coberts de fina pell, excavant els confins de la talpera, qui em salvarà dels muts enverinats? Què faig ara amb els cucs del meu terrer? El cel clareja amb força i esbufego, i en llambregar-lo em cruixen els pulmons, com la cria que alleta i inaugura per primer cop l'alè que la transforma. Qui em salvarà de mi si hi ha arribat a assolir tot allò que anhelava? De nit penso en un monstre i el monstre té ben clar que el seu monstre sóc jo. I seguidament, Bestseller, de Lluís Balcells. Bestseller és una novel·la de veus que s'encavalquen en una exploració lúcida que ens parla del desig i de la temptació de no ser només qui som. Amb una ironia afinada, Balcells construeix una història on vida i literatura ballen plegades en un relat generós, en detalls i sorpreses. Una novel·la viva, intel·ligent, fins i tot diferent i inesperada, que parla d'identitat, d'aspiracions i de fracassos, amb tendresa i sornegueria pels iguals. Un llibre que es deixa llegir amb plaer i que també sap quedar-se dins del lector. Aquesta és la història de les aspiracions d'un comercial d'embotits gironins decidit a convertir-se en un escriptor d'èxit. I finalment, El cor de la llum, de Joan Guardiola. Aquesta és la història d'uns personatges que van i venen, que busquen resguard o que el defugen i que se senten exposats en els vastos espais que habiten. El cor de la llum és una novel·la intimista d'uns personatges que aprendran a evitar o evitar-se. La ruptura de la Nora amb la seva parella, la Maria, és el punt de partida d'aquesta novel·la. La Maria, amb el vertigen de l'edat i de la vida, que s'escapa, busca l'ideal de bellesa en una persona més jove. La Nora obre la porta al geni, que busca un lloc per viure o potser per fugir. Arrossegant el seu passat, la Nora i la geni aprendran a evitar-se en una casa enmig d'una vasta planura, on les emocions quedaran exposades. Per altra banda, hi trobem enllaçada la història de l'Adam, un viatger incansable que publica un diari de viatge de Mongòlia mentre fuig del record d'un gran amor. Totes tres recomanacions les podeu aconseguir a la vostra llibreria de confiança o bé a les pàgines web de l'editorial Trípode i de Grup 62.
1: La dent de la poesia.
0: I ho fem amb dos llibres premiats de dos poetes que es diuen Joan de nom. Primer començarem per Heroïdes, de Joan Centenac, que és secretari general de Política Lingüística, i el llibre ha estat guardonat amb el Premi de Poesia Romanyà en Memòria de Mercè Rodoreda, 2026, publicat per Editorial Trípodi. Us llegirem La llopa, que està inspirat en la llopa, en la llegenda de la llopa de Calia. Esqueixes, fetxes, budells i carnassa, tot un festí prop de l'escorxador, quasi carnús amb fortuna escassa. No trigarà a devorar-te la por. Pel poble corre la veu que han vist llops, que els fa migrar la fam cap a la costa. No hi ha perdó en un món fet de grops, per a l'estrany vist de lluny que s'acosta. Els trets mouen la tarda que calla. Així el silenci que regna a la fossa es veu sobtat per l'esclat de la dalla. S'eleva un càntic, la por desbrossa, fins que un lament travessa la rialla. Colla de pòtols, que m'heu mort la gossa! I, seguidament, Lloc sense lloc, de Joan Guasch, que és de Valls, un llibre que ha estat guardonat amb el Premi La Nunca 15, publicat per Ediciones Obliquas. Naixement. És com la música d'un tren nocturn de mercaderies, de passatgers solitaris, que llisca per paisatges deserts. És música de sotragueig cansat i de ritme obscur. Trac-trac, trac-trac. Vagons hermètics, vagons quasi buits, amb alguns isolats, abaltits, anant o venint, deixant-se portar fins a l'estació de l'oblit, on no els espera ningú. El mercaderia es passa de llarg, violeta, baixa, i trepitja el fred i la foscor.
1: L'escorniflaire literat.
0: No sabíem on encaixar això que us explicarem a continuació, i per aquest motiu hem decidit encabir-ho dins de la secció L'escorniflaire literat. No és ben bé una novetat literària, tot i que en part sí que l'és. Volem parlar-vos, abans d'acabar el programa d'avui, d'un projecte que ens ha semblat interessant compartir amb vosaltres. Es tracta d'una revista. No és ben bé una revista. És un anaquel. Molts us preguntareu què és un anaquel. Abans de parlar-vos del projecte, us direm, resumidament, que durant les avantguardes es va inventar un tipus de revista que van anomenar anaquel. El significat d'anaquel, segons la RAE, és prestatge, estant. En els anaquels es promocionava l'art que els artistes feien. S'incluïen la música, també. Doncs bé, us volem explicar que un grup de bohemis joves de la ciutat de Barcelona han decidit crear-ne un, de nou, a l'actualitat, i ja van pel segon número. Se l'autofinancien i el promocionen ells mateixos. Han decidit anomenar-lo Undini, i properament faran presentació a Vilanova i l'Isoltru. Us donarem més informació quan la tinguem. Ara, però, llegim alguns dels escrits que veureu a la revista de caràcter poètic. Els tindrem ben aviat al programa per conèixer més a fons aquest projecte, que segur que us engrescarà. I llegirem Necrosi, de Pol Mas i Ruiz. Obrim aquest Undine, en aquest literario, i busquem el poema que es titula Necrosi. Ens parlen des de la ranura entre les rajoles. Ens parlen les agulles a afaitar. Ens parlen. Sedició. Sedició. L'amnèsia i la letàrgia són coses del món. Es mouen si les mous. I creu que ho ha dit tot correctament. Tanca el llum del passadís. L'interruptor trencat fa molt de temps. Reflex color verdós enverinat. Ens parlen de darrere, invocats a la inversa. Ens parlen. Vol una cosa més i dir-la. Encara no puc. Encara no. Ens parlen desfets a les rajoles. Sedició. Sedició. La brutícia és grisa i negra, i verd, malmès i malejat. El pa descongelat a la pica de la cuina es descompon. El llum envileix i llamporneja i no funciona, i en fa servir dos de diferents. A la cuina, el passadís, el vàter, a la banyera, el vell estès com un llençol a la banyera. Vull sang, va dir fa temps. La botifarra negra es fa. La sang dels porcs s'escola i es fermenta. La fosforilació i la vida sense l'aire. Ens parlen prou. Ens parlen fluix i sense l'aire. I sagna molt. I creu que tot això calia. Sedició, sedició. La mort íntegra és integrant, és l'aire fluix i els vells s'escolen vampírics. Abans, la seva torre esmolada, color vermell enverinat, el vell tenia les dones lligades al sostre i a terra, les dones. Ell es seguia esmolant la llengua i les urpes, ell i el vi i el got antic color verdós malejat, pren una daga bruta d'una lleixa de la cuina. Encara no puc, encara no, ens parlen fermentats. Sedició, sedició. Va tenir una pneumònia fa temps, s'esmolava els queixals amb les costelles, no moria. Despenjava l'únic mirall de casa, el recolzava estret al passadís, paret mirall, no moria. No hi cabien els llibres i les coses, ens cal una casa més gran, va dir. Paret, terra, mirall. Tenia les dones lligades a la torre esmolada i s'esmolava els queixals. Silenci, silenci, cridava. Silenci abans de les 8 del matí. Silenci, les dones fregaven el rastre enganxós de la sang. Silenci, mai no esmolava prou. Ara no és res al capvespre. El dia es fon a les rajoles. El mort és ella, crida. Potser, encara és lligada a la torre esmolada. I fa fluix el passadís amb les mans, amb els polzes, i abraça els nens entendrida. El cor no en parla mai, va dir un dia. No pas el cor, va dir. No pas la meva estimada, i creia dir-ho tot. Silenci, cridava. Silenci quan s'esmolava els queixals, es tallava les ungles amb les tisores de la cuina, es gratava la pell amb les ungles. Psoriasi. Es grata la pell amb les ungles, al sofà, i apila la pell morta, i esmola. I seguidament també us volem llegir Amants de Josep Quintana. Amants. Que heu vist el sol tacant amb llum les altres cames i com els pèls guspirejaven a besllum com una brasa feble i us delectàveu retestant sense dir res. Començou d'incapaços d'entendre-ho tot. Sé que més tard devíeu veure un mur ombrós i la claparadora indiferència del món us deixava esgotada durament perplexos. No patiu, és veritat. Jo també he sentit al llit petites freses que brillaven submergint-se en un pòsit dins la ment condormida i he sabut que el material que acumulaven eres tu allà, que t'estaves enllestint a dins el bany. Aquells cops que la memòria es mescla amb l'ara i genera dins la ment un gairebé no essa. La teva absència es sedimentava dins el líquid del meu somni i era un equilibri majestuós. Després no hi eres i buscant-te altre cop ensumava aquell drap que mullaves i humiliat com una cúpula esfondrant-se que arrossega les ruïnes, l'harmoniós càlcul que l'havia de sostenir. Només hi havia una olor humida impersonal. Aquelles hores somiades, amb quina digestió les hauríem de fer ser? Amb quin angle casaríem els nassos per fer-nos tocar la boca? I com ens caurien els cabells? Aquest radiador brut no hi cap als camps de colze on vaig pensar que t'amaria. És tan difícil reconèixer que estem fets a les voreres plogudes de xiclets dels altres? Que si som és perquè som en elles? Altres coses bruts? Sí, amb tot, jo encara sovint m'hi exalto. Sóc com el gos salsitxa jovial que avança per l'asfalt amb el seu amo i amb l'ànima fidel a la confiança de ser un home s'empenta a saltarir sobre la terra i un tros més endavant els panets de les seves cuixes es frenen. I girant-se, veu el pes dels blocs, el clam funcionant de la terra i sota les seves celles, decideix en un bon punt que no vol moure's i es fa tibar. En mi sempre han viscut indrets més càndids, impertinent em reinfectava el groc d'un mas, el gest coral d'un past i una era crema. I ja no tenia cos, i es feien ombres i allà s'hi feien prunes, i jo me les menjava. Talment com aquell sol aprofita els núvols, les clarianes altes, per llançar-se al fang obtús del gebre. Nosaltres aprofitarem els forats del dia per tallar-nos les ungles amb les tisores noves i malgrats. Li direm amor. Doncs us llegirem Habitacions precàries i grogues, és l'últim poema de Josep Quintana Casas. Habitacions precàries i grogues de la matinada, Homes de la camisa, no del tot ficada al pantaló, sol d'hivern, tampons bruts, m'adono de la fe tan grossa que he tingut en vosaltres. Magnànimament, mentre us mirava, vau seguir convocant-vos la imatge. Vau seguir pesant-vos els grams i ruixant gotes hores a la consciència. Vau persistir com atenent-me una esperança ingènua en la immediata continuació de vosaltres i no vol dir res, com una mare. Doncs esperem que us hagi agradat el programa d'avui. Si és així, doncs us esperem al proper programa. I si no, doncs a reveure. Esperem que aquesta revista us hagi agradat, perquè realment joves que vulguin promocionar l'art que fan costa de trobar-ne, i és un honor, un goig poder difondre projectes com aquests. Per això estem al Cafè Literari, en aquesta ràdio, per difondre projectes d'aquest estil també. Per tant, fins aquí el programa d'avui, un programa realitzat pel tècnic de so Joan Márquez i un servidor Aaron. Ens escoltem a la propera.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dream.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

Bona nit, benvinguts i benvingudes a una nova edició del nostre espai intimista anomenat La Música de la Nova Era, en el qual tenim el concepte filosòfic d'anar a la recerca de la bellesa. Sí, aquesta emoció humana, aquest desig, aquest somni primari d'anar a la recerca de la bellesa, de lo bonic, lo maco, lo preciós per la vista, per l'oïda, per l'olfacte, també pel tacte humà, les coses bones de la vida. Aleshores, dins d'aquest concepte filosòfic, cada setmana fem una llista de cançons que ens poden ajudar a relaxar-nos, que ens poden ajudar a sentir, i també basant-nos, evidentment, en el moviment musical i filosòfic espiritual de la New Age Music. Aleshores, avui escoltarem uns quants artistes, alguns ja els havíem escoltat la temporada passada, altres són músiques noves, artistes nous. Començarem molt relaxats. Avui serà un programa molt tranquil·let, molt tranquil·let. Qui es vulgui prendre un te se'l pot prendre, qui vulgui relaxar-se i descansar podrà fer-ho, perquè les músiques són bastant tranquil·les. Començarem a l'any 1991 amb el compositor i sintetista canadenc Michael Dana, que va triomfar als Estats Units amb la discogràfica Hearts of Space. El nom ja ho diu tot, els cors de l'espai. Començarem amb una cançó tranquil·la i relaxant i anirem posant també més cançons a aquesta discogràfica i anant, evidentment, a la recerca de la bellesa. Comencem, doncs, amb The Earth of the Sorrows de Michael Dana.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Espectacular la cançó del gran Michael Dana. És, bueno, una de les seves cançons, evidentment, més escoltades, recordades, des de l'àlbum anomenat Sirens, o sigui, Sirenes, del 1991. Continuem el nostre programa de ràdio, i, curiosament, les casualitats o coincidències de la vida, les coses del destí o d'altres circumstàncies, i és que a la llista tenim preparat ara una cançó també gravada a la discogràfica Hearts of Space, una cançó de David Darling, i mirant precisament la pàgina web de central de la discogràfica Hearts of Space, hem trobat precisament una cançó que, com a cançó destacada, precisament a David Darling, perquè és un artista, un violoncel·lista molt admirat i respectat, no només als Estats Units d'Amèrica, sinó a tot el món, dins dels cercles de la New Age Music, les noves músiques, dins el cercle també, els cercles culturals de la música clàssica. És un geni, i aquesta és una de les seves cançons més recordades, més conegudes. Es diu Minor Blue, i ell és el gran David Darling.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Seguim dins d'aquest recopilatori que estem agafant cançons, que hem agafat la cançó de David Darling. El recopilatori s'anomena Hearts of Space Universe 3, o sigui, els cors de l'espai de l'univers, univers, però la tercera edició. Amb èxit, la tercera edició que va editar, valgui la redundància, la discogràfica nord-americana Hearts of Space, amb la qual estem trobant algunes exquisiteses, com la música que escoltareu tot seguit, i el curiós és que no és una cançó sola, són dos peces en una, és un, el que es diria, un popurri, un mix de dues músiques del compositor i teclista Zeus Faber, que el teníem pendent de posar perquè la temporada passada ja vam posar cançons d'aquest recopilatori de New Age Music i ens faltava aquest artista, la música, les dues peces, les dues cançons, és Another World i Land of the Mermaids, que la traducció vindria a ser algo així com Another World és fàcil, és un altre món, però Land of Mermaids vindria a dir així algo com la Terra de les sirenes, i és una exquisitesa de Zeus Faber de l'any 1989, i ens quedem amb això, amb aquesta exquisitesa que ens ve per ajudar-nos a trobar la relaxació i la pau interior.

0: La música de la nova era, amb Jeroni Turat.
1: Hearts of Space es un programa público, es un programa de radio público, sindicado y semanal estadounidense que presenta música de naturaleza contemplativa, extraída en gran parte de los géneros ambiental, New Age y electrónico, al tiempo que incluye, además, selecciones de música clásica, mundial, celta, experimental y de otro tipo. Aquesta seria la definició bàsica de la música Hearts of Space com a tal, perquè va néixer, de fet, a l'any 1973 com a programa de ràdio i que es manté d'una hora setmanal de durada. Aleshores, doncs, continuem el recopilatori Hearts of Space Universe 3. Trobem cançons de Bill Douglas, David Darling, que és la cançó que heu escoltat abans, Tim Story, Josh Boswell, Michael Dana, Suspended Memories, Michael Stearns, Robert Rich i l'artista que acabo d'escoltar, que es diu Zeus Faber. Canviem de registre, canviem de continent, canviem de lloc i canviem d'estil i anem a escoltar la pluja que ens dibuixa precisament el gran David Arkenstone.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Rain, pluja, ens ha semblat adient aquesta descripció musical que va fer el gran David Arkenstone l'any 1987. Ens ha semblat bastant adient, bastant interessant i positiu gaudir, compartir aquesta melodia precisament en dies de tardor i de pluja com els que estem tenint últimament. Continuem, escoltarem una altra delícia del mateix àlbum, perquè precisament Rain estava dins de l'àlbum anomenat Valley in the Clouds de David Arkenstone, o sigui, la vall dins dels núvols. I escoltarem la cançó, precisament la delícia que dona títol a aquest àlbum de David Arkenstone.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Nou cançons variades del gran David Arkenston amb aquest àlbum Valley in the Clouds, com us dèiem abans, La vall dins els núvols, que va ser precisament l'àlbum de debut del gran David Arkenston amb nou cançons, entre elles les dues que acabeu d'escoltar. Continuem, fem un canvi de registre i ara escoltarem el duet Secret Garden. No trobo paraules per definir aquesta força, aquesta bellesa, aquesta meravella creativa que van fer ells dos. Aquesta cançó, de fet, està dins del primer àlbum anomenat Songs from a Secret Garden, i que no la van posar la temporada passada perquè van posar altres cançons. De fet, la sintonia inicial, Prayer, Pregària, és del mateix grup Secret Garden. Escoltem, doncs, Atlantia, de Secret Garden, i després escoltarem una altra que segur que us sonarà. Ens quedem amb aquest duet preciós que va posar aquest nom tan original i al mateix temps tan delicat com és el Jardí Secret.

0: la música de la nova era amb Jeroni Turat.
1: Aquesta preciositat de cançó s'anomena Atlàntia. Com us deia abans, està dins del primer àlbum i ara escoltarem la cançó, una de les més famoses del grup, i estava reflexionant mentre escoltava aquesta preciosa cançó que es mereixen almenys que els dediquem mig programa a parlar una mica del fenomen Secret Garden, de com van néixer, de la seva interpretació magistral a Eurovisió l'any 1995, si no recordo malament. Sigui com sigui, Secret Garden ha marcat un capítol molt important dins de la New Age Music, dins de les músiques del món, amb el seu carisma, amb la seva originalitat, amb la seva fortalesa, amb la seva bellesa, en fi, podríem dir molts adjectius. Sigui com sigui, escoltarem doncs la cançó de Nocturne i quedarà pendent dedicar-los un bon temps, una bona estona al nostre programa i parlar una mica del duet que formen Secret Garden. Escoltem, doncs, la famosa cançó Nocturne.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Nocturn va significar un abans i un després amb la música, New Age, amb les músiques del món. Bueno, va arribar a Eurovisió, va guanyar Eurovisió l'any 1995 i va haver una polèmica que ja us explicarem un altre dia, perquè ara ens quedem amb les delícies musicals. La cançó estava cantada, de fet, en noruec i, bueno, el grup Secret Garden està format per Fionnuala Sherry i Rolf Loveland, que són els artistes que han continuat amb el pas dels anys i les dècades. El curiós és això, que han continuat gravant cançons, han continuat gravant discos, han continuat fent concerts i segueixen Secret Garden. M'havia anat a un altre món, no sé. Tornem a la Terra, tornem aquí, encara que de forma espiritual, perquè el següent artista ens presenta una exquisitesa també diferent. Tim Story ens presenta una delícia diferent, però també molt bonica, anomenada The Perfect Flower.

0: la música de la nova era amb Jeroni Turat.
1: Amb aquesta relaxació, amb aquesta melodia, bueno, hem de fer un matís. Exactament la cançó que acabeu d'escoltar s'anomenava After 4 o'clock, parlant de les 4 de la matinada. Després de les 4 de la matinada seria la traducció literal del gran compositor i teclista Tim Story. I ara sí, escoltarem The Perfect Flow, que dona títol a... que dona títol a l'àlbum de Tim Story, i escoltarem aquesta delícia, el defecte perfecte. O sigui, és un joc de paraules. Bueno, us deixem amb Tim Story perquè pugueu gaudir tant com estem gaudint nosaltres.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Esteu escoltant el programa La música de la nova era a Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada FM, i també gràcies a la pàgina web www.rtbelvendrell.cat. Continuem després de les delícies del gran Tim Story, passem a un altre geni de l'espiritualitat, de música relaxant, com és l'indescriptible geni Stephen Halper.

Aquesta és la música relaxant del gran Stephen Halper. Ell és un geni, porta molts anys, moltíssims, dècades i dècades. El podríem comparar amb altres genis de la New Age Music, però em sembla que les comparacions no m'agraden, perquè poden portar a una mala interpretació, perquè pot semblar que un artista sigui com altre artista, i cadascú té el seu camí, el seu aprenentatge, la seva música, la seva sensibilitat i la seva inspiració, la seva forma de crear. Tota aquesta explicació és perquè acabeu d'escoltar la cançó anomenada Cinquè Chakra, G, i ens quedava més música, podria haver posat més música, perquè les cançons de Stephen Halper són moltes. Aquesta cançó, de fet, de Stephen Halper, el cinquè chakra, està dins de l'àlbum anomenat Chakra Suite. I bueno, ja amb el nom ja us podeu imaginar que els chakras, com tothom sap, són els punts energètics dels éssers humans, siguin nens, siguin adults o siguin persones grans. Hem fet aquest viatge musical, aquest viatge a la recerca de la bellesa a través de la New Age Music, les músiques del món, la música ambiental i tots els adjectius i definicions que vulgueu posar. A les vies de so ha estat el Joan Márquez, i amb la selecció musical i la presentació, un servidor amb molt de gust, Jeroni Turat, que descanseu, que trobeu la pau interior. Espero i desitjo que hagueu gaudit d'aquestes músiques, i ens trobem la setmana que ve.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: questa è una novità di quest'estate.
1: Sì, sì, è una bomba.
0: Una bomba, eh? Bene, recuperiamo quello che facevamo d'abitudine, che sapere le cose della cultura, sì, dell'attualità italiana, con il nostro grande co-direttore Gian Maria De. Avanti.
1: Oggi cultura 100%.
0: Bene.
1: Iniziamo con i libri, continuiamo con il teatro, finiamo con la musica, mm-hmm, sempre italiana.
0: Sì.
1: Iniziamo con i libri perché questi giorni la Cura Edizioni, dalla quale un dels editors és el nostre amic i primer hòspite de la segona temporada, l'1 d'octubre de l'any passat, Òscar Ramírez, uh-huh, fa uns dies és a Itàlia per fer diverses presentacions de llibre en italià, però que també els podrem trobar aquí en català i que són molt interessants.
0: Estos ragazzo pazzo.
1: È unico. Concretament estem parlant de les següents presentacions i llibres. Presentazione del libro Sognatori di Angelo Coscia a Salerno, que ja l'ha fet. Presentazione del libro Le venditrici di frutta Isquitania Procida di Francesco Matera a Ischia i a Procida, que és aquests dies. Però millor que ho expliqui jo, que ho expliqui ell directament a la següent crònica. Per tant, donem pas a la crònica de l'editor Òscar Ramírez per Xalafatxo.
2: Bona tarda a tothom, ciao a tutti. Us saluda un servidor des de l'illa de Pròxida, concretament, després d'un viatge que va iniciar-se el passat dia 1. L'1 d'octubre sono arrivato concretament a la città di Salerno, meravellosa città di Salerno, devo dire questo, perquè Salerno és, companys i companyes, autènticament meravellós, és una ciutat d'aquelles de postal, a la qual us recomano anar si no hi heu estat mai. Ja abbiamo presentato il libro Sognatori dell'escriptor Angelo Coscia, una raccolta di fiabe, un recull de faules que protagonitzen nens i nenes amb diferents discapacitats, amb diferents problemes i en diferents situacions. Només podem fer això, no volem fer spoiler. È una raccolta veramente meravigliosa, un 70% di tutto quello che dice il libro è reale, l'altro 30% è la parte, diciamo, inventata per l'autore. È aquella licenza che si possono permettere als novelisti, o in questo caso als creatori delle favole infantili. E després de Salerno, il viaggio ha continuato fins a la Campania, concretamente fins a les Illes d'Ischia i de Pròxida, que hem presentat tot això, evidentment, sota el segell de la Cura Edizioni, qua abbiamo presentato due libri, o dito d'altra forma, due volte l'estesso libro, perché prima è stato a Ischia, il 5 ottobre, nella Biblioteca Antoniana, e dopo, ieri, è stato a Pròxida, concretamente alla casa di Graziella. D'aquest libro us puc comentar una cosa molt bonica, i és que es diu Le venditrici di frutta d'Ischia a Pròxida, i explica la història d'aquelles senyores que als anys 30, 40, 50, 60, 70, del passat segle, anaven a peu des d'Ischia fins al port d'Ischia, és a dir, baixaven de la muntanya, de diferents indrets, carregades amb una cofanela, que és la típica cistella de vímet que es posaven sobre el cap i que omplien amb totes les fruites i verdures, hortalisses que l'horta els hi havia donat. Se n'anaven fins al port d'Ischia e la andavano fino a Pròxida, dove vendevano questa matèria. Allà a Pròxida feien això. Arribaven a Pròxida i venien tot allò que a Pròxida no hi havia. Préssecs, cireres, enciam, en fi, tot un seguit de fruits de la terra que allà no existien o que, diguem, hi eren però en poca quantitat. Us puc dir que les dues presentacions han anat molt bé i que d'aquesta forma la Cura Edizioni ha fet un passo più, un passo gigante en questo caso, per dare a conoscere la sua realtà. Al final, el que ens importa quan presentem un llibre, a banda que l'autor estigui content, és que també l'editorial creixi en aquest sentit i aporti al món de la cultura. Questo un po' la realtà que abbiamo, una casa editrice, e anche uno spazio per i sogni dell'autore o dell'autora, e anche un altro spazio di imprendimento e la cultura. Al final la cultura és això, companys i companyes, és aprenentatge. Per tant, un saludo, us envio una fortíssima abraçada a tota la gent de Chela Facho, des d'en aquests moments, l'illa de Pròxida. En pocs dies tornaré a la nostra estimada Catalunya, però encara queden unes quantes jornades de relax, de dolce farniente, que sempre és més que interessant. Ci vediamo. Ciao a tutti.
0: Bueno, home, no una vergonya, no una vergonya.
1: Quina enveja, no? No. 15 giorni là, Procida, Ischia, Salerno, la costa amalfitana, amb la, com amb la música de
3: Bandes. El Limoncello.
1: El Limoncello. Bueno, i ara seguim a Nàpoli. Nàpoli-Barcelona. Perquè des de Nàpoli ens arriba, parlem ara de teatre, Mamma, la nova obra de teatre dirigida per al nostre també hòspite repetitiu i gran amic, intèrpret, Enrico Ianiello. Els propers 16, 17 i 18 d'octubre, a Barcelona, al Teatre Acadèmia, podrem veure aquesta magnífica obra Mamma, piccole tragedie minimali, d'Anibale Ruggiero. Una obra visionària, escrita el 1986, que 40 anys després recuperen Enrico Ianiello, que fa de director i alhora d'actor, i Fabrizia Sacchi. Quatre històries, quatre dones, una mirada incòmoda, lúcida i alhora sorprenentment còmica sobre la maternitat, la identitat i els rols que ens imposa la societat. A través de personatges atrapats en una realitat deformada, Ruggiero construeix un univers entre la tragèdia, l'absurd, la cultura popular i un llenguatge desbordant. Podeu adquirir les entrades a la web teatreacademia.cat.
0: Dove lui è il direttore della programmazione straniera.
1: Sí, sí, a Barcelona.
0: A Barcelona.
1: I ara acabem parlant de música, parlem també música a Barcelona, de The Colors. The Colors és la banda, band italiana de pop, rock-pop i fun-rock, formata dai cugini Antonio Stach Fiordispino.
0: Cugini come tu.
1: Cugini come noi, sì.
0: Come tu e Raffaello.
1: Sì, sì. Antonio Stach Fiordispino, voce e chitarra. Alex Fiordispino, batteria e percussioni. E Dario Iaculli, basso. Que serà a Barcelona, a la Sala Apolo, el 13 d'octubre, dimarts vinent. Jo ja tinc les entrades, per tant, podré fer crònica la setmana que ve del concert de The Colors. Hanno iniziato a suonare a Napoli nel 2009. Poc després comencen a sonar a Le Chimie, que és un famós club de Milano, on ha estat el nostre convidat, el nostre hòspite. El 2015 participa en el programa Amici di Maria De Filippo, que és un programa molt important a Itàlia, que surten grans cantants, molts han passat per allà, també hi ha passat, per exemple, Emma.
0: A mi m'he pillat la Clerici.
1: La Clerici és a Rai 1.
0: No.
1: La De Filippo és a Canale 5.
0: Bé.
1: I el 5 de juny d'aquell any van guanyar el show i el Premio de la Crítica dels Periodistes. Han publicat 4 àlbums i han participat ja a 3 edicions de San Remo, 2018, 2024, 2025 i el 2026 a la Suzuki, a la plaça...
0: Allò que fan a fora.
1: Sí. Va. El The Colors és un dels grups de més èxit arreu d'Itàlia. Fa pocs dies, ara a final de setembre, el Music Awards 2026 Hanno Conquistato il Premio Beat. Beat era la marca, el nom del que paga, que és aquesta marca de cotxes Beat. Fa dos anys era Seat, ara han canviat
0: i xinesi.
1: Registrando un rècord per l'iPlay italiano. 6 singoli consecutivi, el número 1 in radio, negli ultimi 10 anni. Això és el que és un rècord que no tenia ningú. Hi ha cançons que són molt conegudes, Italo Disco, Karma, Tu con chi fai l'amore, que la va presentar San Remo, Pronto come va, que també la va presentar San Remo, Partenope, que també l'hem posat aquí, que és una cançó de l'estiu, junt amb la Serena Brancale, i el darrere cançó que han publicat es diu Rolling Stones, que l'escoltarem ara.

0: tutto il mondo zitto.
1: Zitto per ascoltare The Color.
0: È un ordine del direttore. Questo è un momento importante del programmino, ma perché lei non lo sai, ma sarà un momento affascinante per te.
2: Per me?
0: Sì. Qual è la città d'Italia che più ti piace?
2: Che più mi piace?
0: Sì.
2: Firenze.
0: Firenze. Oggi il nostro corrispondente a Roma, Narcís Pallarès Domènech, comincia la struttura delle sue collaborazioni con geografia. Mm-hmm. E comincia, sì, sì. Comincia
1: a... L'aveva detto.
0: Sì, sì, comincia a parlare della Toscana e anche di Firenze. A me mi piace più Roma, eh?
1: Ma ascoltiamo come
0: ascoltiamo Narcís Pallarès Domènech.
3: Bon vespre, amics oients. Avui recuperarem l'ordre i seguirem fil per randa la nostra planificació de cròniques. Ja ho sabeu, la segona setmana del mes toca parlar de geografia italiana, de llocs coneguts o menys, i com a primera crònica geogràfica fora de la ciutat de Roma, la farem en una de les regions més apreciades pels amants de la cultura, la història, la gastronomia i l'art. Perquè avui som a Florència i, per tant, parlarem de la Toscana. Però abans de centrar-nos en la Toscana, una de les seves regions més emblemàtiques, val la pena recordar com s'organitza aquest país mediterrani. Itàlia està formada per 20 regions, que són les grans divisions administratives del país. Aquestes regions es divideixen al mateix temps en aproximadament unes 107 províncies i ciutats metropolitanes que gestionen serveis i coordinació territorial. Des dels Alps fins a Sicília, cada regió té una identitat pròpia, amb dialectes, tradicions i gastronomies ben diferenciades. Si ce la faccio dura fins al proper conclave, us prometem de visitar-les totes. I bé, si hi ha una regió que representa potser millor que cap altra la idea de la italianitat, que imaginem des de l'estranger, tots els italianòfils i no, aquesta és la Toscana. La Toscana està situada al centre del país, una terra de paisatges suaus, turons coberts de vinyes, oliveres centenàries i pobles medievals que semblen sortits d'una postal. Per a molts viatgers italianòfils és l'essència mateixa d'Itàlia. La seva capital, ja ho sabeu, és Florència, considerada el bressol del Rinascimento. Passejant pels seus carrers, trobem obres mestres de Miquel Àngel, Botticelli o Leonardo da Vinci. El Duomo, amb la seva impressionant cúpula de l'arquitecte Brunelleschi, el Ponte Vecchio, sobre el riu Arno, i la Galeria dels Uffizi, un dels museus més importants del món, converteixen la ciutat en un dels grans centres culturals del planeta. Però la Toscana és molt més que Florència. Al sud hi trobem la ciutat de Siena, famosa per la Piazza del Campo i el seu espectacular Palio, una cursa de cavalls que enfronta els diferents barris de la ciutat i que es manté viva des de fa segles. Els que ja m'han escoltat en altres temporades coneixen la meva passió, interès per la geopolítica i per l'esport. Doncs bé, dir-vos que la Toscana és el punt zero del naixement de la geopolítica declinada en l'esport. La rivalitat entre els territoris més petits pel domini d'una dimensió concreta els trobem aquí, a la Toscana. Perquè això passa tant a Florència, amb el seu Calcio Fiorentino, que enfronta els barris de la ciutat, la Santa Croce i Santo Spirito, San Giovanni o Santa Maria Novella, i passa també en el famós Palio di Siena, que enfronta les contrades. Florència i Siena foren dues ciutats rivals i en guerra durant anys i panys, com testimonien les pintures del Vasari, del Salone del Cinquecento, del Palazzo de la Signoria de Firenze, avui seu de l'alcaldia. Siena fou aliada de Pisa, una altra gran ciutat toscana que fou república marinera i tingué un estret lligam històric amb Catalunya, moltes vegades per col·laborar d'altres com a rival. Pisa, conegut arreu del món, destaca per la seva torre inclinada. Tot i això, la plaça dels Miracles, amb la catedral i el baptisteri, constitueixen també un conjunt medieval extraordinari. Entre les joies toscanes hi ha també Lucca, envoltada per unes muralles renaixentistes perfectament conservades i també connectada amb Catalunya. San Gimignano, la ciutat de les torres medievals, Volterra, d'origen etrusc, o la vall de Val d'Orcia, declarada Patrimoni de la Humanitat, amb alguns dels paisatges més fotografiats d'Itàlia. I, evidentment, no podem oblidar la gastronomia. La Toscana és la terra de la bisteca, a la fiorentina dels vins del Chianti, del Brunello, de Montalcino i d'un oli d'oliva considerat entre els millors del Mediterrani. Potser és per aquesta combinació única d'art, història, paisatge i bona taula que la Toscana continua fascinant milions de visitants cada any, sota el sol de la Toscana. Un territori que resumeix com pocs l'esperit italià i que ens recorda que, de vegades, la millor manera d'entendre un país és perdre's pels seus pobles, les seves places i els seus paisatges. Des de Firenze us ha parlat Narcís Pallarès Domènech per Ràdio El Vendrell.
0: Oh, gràcies.
1: Gràcies.
0: Un altre collon.
1: Florència, sí. La Toscana. Jo recomano, si algú vol, li agrada la Florència, una sèrie que va fer la Raques i Medici, que és la història dels Medici.
0: Ja l'ho he vist.
1: Si algú la pot veure i li agrada el Renaixement, és una sèrie molt bonica.
0: Guarda, la nostra pastetxera ha arribat a Ojiqui con una maglietta.
1: Sí.
0: De la Nacional.
1: La Nacional.
2: Questa settimana ancora, con Mancini. Povero Mancini.
0: No, bueno, poveretto.
1: Poveretto.
0: Al primer partito tutto il mondo le diceva di tutto.
1: Sì, sì. Ma hanno perso, penso, la prima partita.
0: Ma le altre tre, un pareggio.
2: Andiamo meglio.
0: Beh, con questa marghetta, la nostra pasticcera oggi
1: porta fortuna.
0: Porta fortuna
1: questa maglietta.
2: Sicuro.

0: questo meraviglioso testo cantato da Enzo Giannacci è di Dario Fo, il Nobel di letteratura. Uh-huh. E da qui, di cui quest'anno si celebra il centenario, questo 26 si celebra il centenario della nascita, e martedì prossimo i 10 anni della sua scomparsa. Viva il Dario Fo!
1: Viva!
2: E come il papà di Enrico Tarles.
0: Ah, comunista. 100
2: anni della comunista, 100 anni della nascita
0: e 10 anni della sua scomparsa.
2: E per noi, certo. Noi siamo felici perché Dario Fo era comunista.
1: Due grandi uomini.
2: Due grandi uomini
1: e anche scrittori.
2: Bene, carissimo Raffaello, spiega a noi com'era, dove tu dormiva a Milano.
1: Dopo quelle dalle 8 della mattina alle 8 di sera che andavate là, dopo cosa, dove andate a dormire?
3: In un convento, Maria Immacolata, su un collegio, che andavano tutti a
2: studiare. Si parla con Bulbis.
3: Vale. Andavano tutti a studiare a Reu del Món per studiare pintura, architettura, cultura, gioieria. Uh-huh. Y compartía
1: un convento
2: de monjes, convento de monjes,
3: a las 7 de la mañana ya despertaban las monjas. A las 7 y media esmorzar. El problema es que la agua era ducha agua fría. La agua calenta estaba prohibida.
2: Bueno, si estás prohibida,
3: no gaire. Esmorzava i a les 8 i mitja fora i no tornava fins a les 8. Però a les 9 el convent es tancava. Si tu arribaves a les 9 i 10 segons, dormies al carrer. No hi havia possibilitat d'entrar. Són les normes estrictes de les monges.
2: I no te'n vas anar a la festa? Cap dia?
3: No vaig fallar cap dia.
1: De festa o de dormir l'hora?
3: Si volia anar a dormir, si volia anar de festa, per exemple, a uns amics es deia Filipe i diu, vas venir dissabte al vespre? No, perquè no puc anar. Tenia de demanar permís als pares del Filipe a entrevistar les monges, qui eren, quina família eren i si podia anar-hi o no podia anar.
2: Bellíssima història. Ora devia ser così.
3: Sí, sí, sí.
2: Anche ora. I tu també dius que això de les lires i les pessetes era un rotllo.
3: Sí.
0: Ah.
2: No?
3: Sí.
2: Per què? Perquè
1: tu vas anar, que hi havia la lira encara, la lira.
2: 1989.
0: Prima de l'euro.
3: 89, 90, 91.
2: Ah. Bene.
3: Clar, jo em demanava un gelat, com te val, un gelat, i em deia 300 lires.
0: Que guais.
3: Hòstia, jo clar, traduït en pessetes, 30 pessetes. Dic, vale, vale. Però els bitllets eren grossos, enormes.
1: Sí, en un munt de zeros, en un munt de zeros. Aquí.
3: Algun dia tenia un dinar especial, diu, no, quan val un dinar? 50.000 lires. Jo deia, hòstia, clar, 5.000 pessetes, vale. Això em trastocava molt.
2: I també s'ha d'explicar una bella història, que és de les carreteres de la costa amalfitana i dels camioners. Sí. Questo jo no ho havia sentit mai encara,
3: La costa amalfitana té molt de color. És molt viu. És una zona molt capriciosa, rica, però el menjar és bo, la gent és amable. De cara al turisme, si et perd, llavors ni via ni GPS ni res. Estan molt per tu. Després, les carreteres són molt petites, estretes, molt antigues. Una cosa curiosa és els autobusos i els camions que es trobaven, els camions tenien el volant a la dreta, perquè el que venia a la banda contrària mirava al precipici i quan més el de la rambàrdia de prou, ara passes tu, jo ja no em puc arrambar més.
2: Sí, que són com els anglesos.
3: Sí. els camions, només els camions.
2: Només els camions.
3: Ni cotxes ni res, només els camions. I algun autobús tenia dos volants.
2: Dos volants?
3: Sí, perquè un era el volant esquerre, vale, però si venia un camion i tu tenies a la teva dreta el precipici, anava a l'altra banda, no sé com s'ho feien, i miraven d'una hora, i ja no puc arrembar més. Ara passes tu el camion, i s'enfada, no? Els italians són molt...
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Aparta't, no? Si no em puc apartar més, no em puc apartar més.
1: I tu vas, conduir, tu vas conduir per allà?
3: Amb cotxe.
1: Amb cotxe, vas conduir.
3: Amb cotxe.
1: Vas conduir bé?
3: Sí, és com una mena de Costa del Garraf, però més estretes. Sense arsent, sense res. I amb el caràcter dels italians.
2: Questo senyor...
3: Els encanta tocar la bocina.
0: Ah, sí?
3: En la corra, vinga, vinga, va, vinga, tira. I no, sí, home, sí, que veus que faci.
2: Questo senyor explica cose incredibili.
3: Sí, sí.
2: Mamma mia. Ma italiani sono simpatici. O no?
3: Hi ha dos tipus.
2: Vediamo.
3: El que és molt exagerat, que crida, que li agrada ser el centre d'atenció, i l'altre que és molt tranquil. Tu qui ets? Oh, jo em dic Rafael, i què fas aquí? No sé què. T'escolten, pregunten, però són molt tranquils. En canvi, la dona no. La dona és la que mana, és la que crida, és la que domina tot.
1: La mama.
2: La mama. La mama.
3: Sí.
2: Però les mames italianes també cuinen, i cuinen molt bé.
3: Tu, molt.
2: Què és el que més et va agradar del que vas menjar, a part del gelato?
3: La gent, l'arquitectura, si t'agrada. Els italians valoren molt el seu producte. Oh. La roba és italiana,
0: sí.
3: Feta a Itàlia. La sabata és feta a Itàlia.
0: El made in Italy.
3: Sí. Mm. El cotxe, sí. El cotxe, la Vespa, encara que sigui una Vespa truncada de fa 70 anys, la valoren, la restauren, la reparen.
0: Sí, sí, sí.
3: El producte italià és seu.
1: I de la cuina, què recordes de la cuina?
3: Bé, la primera vegada que vaig menjar pasta...
1: Menjaves bé a Itàlia?
3: Sí. Però la primera vegada que vaig menjar pasta, jo deia, coño, aquesta pasta no està prou cruita. Ah, està al dente. Com que està al dente? Això està cru. Llavors, la monja em deia, la teva, qui cuina a casa? La monja, la iaia, fa això en 20 minuts. Com que 20 minuts? Però si això són 6 minuts, però si això està cru. No, això està al dente. Clar, no, sabia, no tenia aquesta cultura.
2: Anque la mona, que era una mama.
1: Després sí, ja?
3: Sí, després sí. Però, tot i així, jo vaig comprar pasta i vaig fer-ho a casa... La mare, la iaia, el pare, tot... Nen, que això no està prou cuit. Això està cru. No, és que Itàlia es mengen així. Què saben ells? És la seva cultura.
0: Què saben ells? Sí, sí.
3: Bé. Itàlia és made in Italy per ells. Tot el que ve de fora, no.
2: Bueno, però...
3: Són molt italians.
2: Però això està bé.
0: Justificat.
2: Això està bé. Si aquí fóssim més així, ens aniríem millor.
3: Molt millor. Sí, però aquí, la roba que fan aquí d'allà, no la valorem, no l'apreciem tant
0: això,
3: com ell.
0: Això és així, eh?
2: És
0: no ho valorem.
3: No ho valorem.
0: És veritat, els empresaris d'aquí, els invents d'aquí...
3: No
0: el valorem prou com els italians.
3: Sembla que fora és més bo que aquí, sí. Però els italians no. Això és producte italià, això és disseny italià.
1: I de les postres, Rafael, quines postres t'agradaven més a Itàlia?
0: Això.
3: Ah, bueno.
0: Els dolços.
1: A veure, quins dolços, quines postres?
3: Bueno,
1: a part del gelat, a part del gelat.
3: El panetone, clar, és una cosa de Nadal, però a l'estiu, si tu vas a un supermercat, no en venen. Però si vas a una pastisseria, veig una porció i et donen panetone tot l'any. Però no en venen tot l'any panetone, només per Nadal, a les grans superfícies. Llavors no n'hi havia.
2: Clar, llavors no.
3: Bé. Tot els canutos.
2: Com se dice?
3: No me'n recordo.
0: Els canoli.
2: Canoli.
1: Canoli.
0: Els
3: canolis de crema, mare de Déu. Jo crec que cada estiu que anava allà m'engreixava 2 quilos.
2: 2 quilos, 3 meses, no n'hi molta.
1: No n'hi molta.
2: No, no, no.
3: La llimona em feia tirar avall.
1: El gelato del limone.
3: Sí, em feia tirar avall, perquè... Sí, tant, la pizza, tot, tot. I a Milà és molt curiós, menja molta carn.
2: Al nord.
3: No és un lloc de pizza i de pasta, és de molta carn.
2: La milanesa.
3: Sí.
1: No. Les monges també donaven carn o no?
3: Molta.
1: També molta, les monges?
3: Sí, sí. Per exemple, al dematí, molta charcuteria.
0: Mm.
3: Molta. Però mortadeles grosses...
0: Salami...
3: Sí, sí, salami i tot.
2: Però a les 7:30.
3: I en canvi...
0: Sí.
3: L'oli d'oliva no està valorat a Milà, la mantega sí, perquè és una zona de molta mantega.
0: Al nord és més del burro,
3: sí, sí.
0: Mentre l'oli d'oliva el piu del sud. Sí, sí.
3: Jo deia, com és que aquí hi ha tant d'Itàlia i tant d'oli? No, és que aquí tenim mantega. Dic, ah, mare de Déu, mare, per això m'engreixava.
0: Sí, sí.
2: Un po' de música, un po' de música.

0: male cagliane.
1: Male cagliane, sì.
0: Bene, siamo quasi al finale di questa puntata, ma il nostro ospite dice che gli piace la Ferrari.
1: Sì, sì. Una maravella, la Maserati, la Maserati, la Ferrari, sempre là. Sempre là al davant.
0: La Sofia,
1: la Ferrari, Sofia, has estat també al museu de la Ferrari? Va estar al museu?
2: No.
1: No? Museu no?
2: Concessionàries i tallers.
1: Concessionaris?
2: Sí.
1: Ah, anaves a comprar la Ferrari?
2: No, anar a mirar-se a fardejar.
3: Ah. Com qui va al museu, clar.
0: Clar, clar, clar.
1: Què fa més un concessionari de la Ferrari?
0: Sí. Has de portar trajo o què?
2: Sí, els homes elegants, amb corbata, amb senyor... Bon giorno. No, això l'he mirat. Prova. Et feien provar, t'ho feien tot, tu te feien mirar.
1: L'havies engegat, el Ferrari, l'havies engegat.
2: Sí. Sí, els convidaven, eh?
1: Ah?
2: Segui, arrenqui el cotxe, li fa il·lusió, sí. Tens diners? No.
1: Pessetes.
2: Sí, si un Ferrari valia uns 20 milions de les antigues pessetes,
0: pues eren...
3: 200 de l'aire.
2: Eren 200... No, 20 milions.
1: No, 200 milions. Sí. 200 milions de l'aire.
2: A mi em sonava...
1: Una barbaritat.
2: Sí.
1: Estrepitoso.
0: Jo m'ho he passat molt bé.
2: Sí.
0: Rafaello, ha estat molt divertent.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tots. Sí, sí. Gràcies al Ramal, que és gran de regia de questo programino.
1: Avui he tingut feina.
0: Avui he tingut feina. Gràcies, pastitxera.
3: A la pròxima setmana.
0: Intentarem parlar amb Emanuel Filiberto.
1: Sí, com no.
0: Gràcies, Joan Maria. Gràcies. E anche un abraccio per quello di noi qui è in galera. Que il dottore Puce la settimana prossima sarà qui. Sin giudice lo libera.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: Everything you say is a song, and I hope it goes on and on. 3 minutes ain't enough. 3 words I know, because every time you talk is a rhyme, and I got your lips memorized. Your touch like poetry.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy. That day I started to quit on my dream.

0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere

0: En principi, sempre una secció que ens dona peu a parlar del món de l'empresa, dels protagonistes i d'una mica, no?, dels noms que donen referència a aquest món empresarial de la comarca i de la demarcació, m'atreviria a dir, però això ens dona peu a parlar de moltes altres coses. Bé, per presentar una quinzena més aquesta secció, ens acompanya, i crec que això ho fa de forma ja habitual, la Laura Domingo. Laura,
1: bon dia.
0: Bon dia, com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Sí, et tocarà anar venint a tu, doncs, entenc.
1: Sembla,
0: intueixo,
1: sembla
0: que sí. Que bé, fantàstic, no?
1: Molt bé, sí.
0: Que bé, que bé. Doncs la responsable d'introduir-nos justament les qüestions i els temes que això, que voleu explicar, que voleu portar amb els convidats i convidades que ens porteu cada 15 dies. Que tu organitzes molt bé i després vinc jo i ho trenco tot. Però bueno, ja forma part de la gràcia de la ràdio i a més quan és aquesta ràdio i és aquest programa i quan sóc jo, si
1: sí,
0: em permets.
1: Sí, sí.
0: Però sempre amb la idea de donar a conèixer allò que hem vingut a parlar. Això sempre, Això sempre, això sempre. De què parlem avui, Laura? Perdona.
1: Doncs mira, doncs avui ens acompanya José Carlos Eiriz. Ell és el director general de la Fundació Santa Teresa d'aquí del Vendrell. És una entitat amb més de 50 anys de trajectòria que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones i generar oportunitats d'inclusió social i laboral. José Carlos, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Per començar, m'agradaria saber en quin punt es troba ara mateix la Fundació.
2: Uf, complicat. Això és com fer una foto de final d'any, no? I avui en dia la Fundació està desenvolupant múltiples projectes. Està en un moment de consolidació de moltes coses que hem iniciat en el passat i de desenvolupament de nous projectes per donar resposta a reptes que es plantegen a la comarca i a les persones de la comarca.
0: Uh-huh. És que no pareu mai, José Carlos, sempre d'innovar, sempre anar un pas més, no? Sempre amb aquest rerefons social, estaria ben dit?
2: Sí. Clar.
0: No? Amb un rerefons social, això sempre,
2: Evidentment. Nosaltres estem per donar resposta a les necessitats socials.
0: Correcte.
2: De les persones i del territori. Això de no parar és com qui va en bicicleta.
0: Ja.
2: Si deixes de pedalar...
0: Si vas en marxa, oi?
2: Clar. Ara hi ha bicicletes que funcionen soles.
0: Correcte,
2: amb
0: correcte.
2: Amb bateria, però no és el cas. Sí. Les empreses necessiten, i les organitzacions, com la Fundació, necessiten que pedalis contínuament.
0: Clar.
2: Evidentment, per innovar i per fer les coses de maneres diferents, però també per mantenir el que tens i
0: clar.
2: El que estàs fent.
0: No, està clar. Si no malament,
2: Si no malament, és imprescindible.
0: De fet, mira, és una reflexió personal. Avui, quan sabia que veníem, no sé per què ha vingut aquesta reflexió personal al cap, de debò, José Carlos, és a dir, ostres, com dir-ho, no? És a dir, en principi l'empresa convencional, és a dir, no vull dir noms que no s'han de dir, és a dir, persegueix bàsicament un ànim de lucre, no? És a dir, una empresa el que fa, doncs, és guanyar uns diners, pagar unes factures i seguir endavant amb el seu negoci i com més millor. En canvi, vosaltres, des de la Fundació, aneu molt més enllà, és a dir, el vostre objectiu final no és el lucre, sinó que és el suport social i l'ajuda social cap a moltes persones i cap a molts col·lectius, amb aquest objectiu social aconseguiu doncs una potencialitat per seguir oferint aquests projectes. M'explico, és a dir, sense tenir un ànim de lucre aconseguiu molts recursos. M'explico, I jo penso que, ostres, doncs és per reflexionar.
2: Això és l'economia social.
0: Ja.
2: O sigui, quan poses el capital per tal de poder donar serveis a les persones i fer créixer les persones, el que aconsegueixes és que aquest capital creixi.
0: Clar.
2: Quan l'objectiu del capital és retribuir al capital, estàs amb una visió no economicista, d'alguna manera.
0: Clar,
2: o economicista, però no amb el que hauria de ser realment l'economia. L'economia
0: sí.
2: Ha de ser posar en comú béns per millorar el benestar, per millorar la qualitat de vida que tenim tots els ciutadans, d'alguna manera.
0: Sí.
2: Llavors l'economia social és això, és posar precisament aquests recursos per davant de tot.
0: Correcte.
2: A favor de les persones i del territori.
0: Canvia una mica el focus, en certa manera, no? Mm. És molt globalitzat per això, és a dir, que no, avui en dia, doncs, no, aquest món empresarial ferotge, no?, de sempre intentar arribar més lluny, de trepitjar qui faci falta per aconseguir més diners, per aconseguir més vendes, no sé com dir-ho, no?, que tot va cap aquí, és a dir, va una mica al contrari d'aquesta filosofia que vosaltres defenseu.
2: Sí, però la vida en veritat no és això, no és guerra, competir per recursos, és tot el contrari,
0: sí.
2: És col·laborar. Hosti,
0: les
2: persones són molt més feliços quan col·laborem, quan estem amb els altres, quan som capaços de crear conjuntament.
0: I tant.
2: Per què hem d'estar dins d'un sistema econòmic que fomenta el contrari? L'individualisme, la lluita d'uns contra els altres.
0: No, està clar.
2: I si mires moltes de les empreses a nivell mundial més exitoses, el que fan són processos col·laboratius, sí, de treballar conjuntament amb moltes altres organitzacions, posar pel davant els seus treballadors, posar pel davant aquest objectiu, aquesta missió, aquest propòsit, no?, de l'organització de benestar, i amb això aconsegueixen sostenir-se amb el temps i créixer també.
0: Tornem al guió, perdoneu. Estem aquí per justament conèixer les novetats i, bé, amb aquestes novetats importants que des de la Fundació esteu portant a terme. Justament una mica la conversa d'avui ha d'anar cap aquí, perdoneu, però em feia gràcia fer aquesta reflexió inicial per una mica també marcar el que crec sempre ha estat la Fundació Santa Teresa. Em fa l'efecte, perquè ja fa molts anys que es coneixem, José Carlos. Va, seguim. Anem a aquests nous projectes, cap a les novetats, oi?
1: Una d'aquestes novetats és la formació. La Fundació està ampliant de manera important una nova oferta formativa, no? Uh-huh. Quina és aquesta?
2: Sí, l'oferta formativa s'ha d'adaptar sempre a les necessitats de l'entorn i buscar, i nosaltres així ho fem, no?, aquells col·lectius que tenen més dificultats per la seva inserció, com els podem ajudar a millorar la seva capacitació i poder inserir-se en el mercat laboral. Dins d'aquest àmbit de la formació, tot el que desenvolupem des de l'Escola de Turisme del Baix Penedès, uh-huh, relacionat amb l'hostaleria, el turisme i el comerç, doncs té un paper molt important, perquè s'aconsegueixen cada any moltíssimes insercions. I també, i és molt important per nosaltres, que molts joves que havien fracassat amb el sistema ordinari, amb el sistema escolar, puguin tornar a creure en si mateixos i reincorporar-se als estudis reglats. I això per nosaltres és un gran èxit, i per les persones i les famílies també. Llavors, una de les coses que estem treballant aquest any és el posar en funcionament l'antic Fort Miret. Llavors, aquest és un projecte molt maco on podrem formar persones amb fort, amb pastisseria, uh-huh, i també amb atenció al públic, amb un espai d'alguna manera emblemàtic i que volem que es converteixi en un reconeixement a aquest ofici tradicional, uh-huh, tan important a les nostres terres i que de mica en mica es va perdent, no?, amb altres fórmules de venda de pans i de pastissos més industrialitzades i no tant amb el carinyo que ho han fet els nostres avantpassats. Llavors aquest és un projecte important amb el que estem treballant i que suposa, doncs, la recuperació d'un ofici. No, ben segur que no totes les persones que passin per aquesta formació trobaran feina com a forners o com a pastissers, però sí que permetrà, doncs, que recuperin aquesta confiança en si mateixos, que aprenguin un ofici que després els hi pot servir no tan sols amb una feina, sinó també a casa seva, i que això suposi, doncs, un rellançament d'aquestes persones, doncs, per guanyar confiança en si mateixos i abordar el futur d'una manera diferent.
0: A més, la formació professional, que està agafant també molta volada aquests darrers anys, o la importància de la formació professional, que bé, que també és cert, que és evident que sempre, doncs, certes posicions, certes carreres, certs estudis són importantíssims, però hem encaminat molt cap aquí i ens hem donat compte que ens fa falta professionals en diferents sectors i àmbits diferents, que també siguin formacions professionals reglades, oficials, oficioses. Home, i el forn, la pastisseria serà un d'ells, perquè jo crec que mai passarà de moda, si es pot dir així, que és apreciar el producte.
2: Sí, sí, i tant. I mai ens ho farà la IA.
0: No, exacte, que també volia dir-ho, també volia dir-ho, és cert, que potser la intel·ligència artificial està també traient a florir la manca de mà d'obra qualificada i professional, sens dubte. Clar, a més, aquí, com, clar, heu fet una doble feina importantíssima, que és també recuperar un espai, jo crec que també molt estimat per vendrellencs i vendrellenques i per gent de la comarca, com és el Forn Miret, que va ser un, doncs un sotrac quan va tancar, com ha passat amb molts altres negocis familiars, històrics i centenaris d'aquell municipi, que sempre dol en certa manera, i poder fer aquesta vessant de recuperar-lo, però a més amb una variant formativa. Ostres, està molt ben pensat això, José Carlos, està molt ben pensat.
2: Sí, encara no és una realitat, però estem treballant en el projecte i esperem que els propers mesos de l'any vinent pugui entrar en funcionament.
0: Clar, què faltaria, doncs, en aquest aspecte?
2: L'adequació de l'espai.
0: Sí?
2: No, és diferent un espai formatiu que un espai de treball, com era el propi Fort. I llavors cal una reconversió de l'espai, coses que inicialment potser no s'havien plantejat, però també pensem que és interessant, com que les persones puguin allà anar a aprendre alguna cosa, inclús els productes que allà s'elaborin. Llavors, estem treballant en el projecte per tal que en aquests propers mesos es pugui executar i tirar endavant.
0: Clar, sí que hem conegut fins ara, i també l'Albert de Comarruga, bé, l'Escola de Turisme de Comarruga també és un exemple, no?, que són cuines menjadors pedagògics, tenen una cosa així, però en canvi obradors pedagògics no se'n coneixen tants.
2: No.
0: Perquè la filosofia també és aquesta, no?
2: Sí.
0: És a dir, formar-se i aprendre en un entorn 100% professional i obert al públic.
2: Exactament. Aquest és l'esperit del projecte.
0: Clar.
2: I que, a més, serveixi com a reconeixement aquest ofici tradicional.
0: Correcte.
2: Aquest espai sigui un lloc per posar en valor la feina que han fet durant molts anys.
0: Sí, sí, sí.
2: Totes aquestes persones.
0: Hi ha demanda per això? Us ha arribat allò, demanda de formacions d'aquest tipus?
2: De fet, estem fent aquest tipus de formació actualment a l'Escola de Turisme.
0: Val.
2: Però, clar, és diferent haver-se de desplaçar fins a Comarruga que poder-ho fer aquí al centre del poble. Doncs pensem que és això,
0: sí,
2: el pas
0: sí.
2: Següent, doncs la col·laboració amb l'Institut Andreu Nin i amb l'Ajuntament del Vendrell és fonamental en aquest cas per tal de que sigui un projecte compartit, no?
0: Clar.
2: Això que dèiem abans,
0: sí.
2: No és un projecte de la Fundació, és un projecte compartit per moltes persones i organismes d'aquí del nostre municipi.
0: Molt bé, les sinergies.
2: Exacte.
0: Entre els àmbits públics, privats, però també amb iniciatives compartides i que poden anar a bon port. Com és l'aspecte d'avui. Potser és una de les novetats més importants, no? Aquí al Vendrell, a priori, no?
2: Sí. Una altra novetat aquí al Vendrell és que estem transformant, adequant les instal·lacions que tenim aquí a l'Avinguda Santa Oliva per adaptar-nos a una realitat que ja tenim aquí a sobre des de fa anys i que ens vindrà amb molta més contundència en el futur, que és la realitat de les persones amb trastorn de l'espectre autista.
0: Val.
2: Tenim moltíssimes persones ja les que estem donant atenció que tenen aquest trastorn i moltes que venen, que estan a l'escola i que també han començat a treballar amb ells a través de diferents projectes adreçats a aquest col·lectiu i a les seves famílies. I llavors el que estem fent és adaptar espais per tal de que siguin més silenciosos, més respectuosos amb les singularitats d'aquest col·lectiu i de les persones d'aquest col·lectiu. Perquè quan els poses amb moltes altres persones i amb espais més sorollosos, doncs no estan en bones condicions, no se senten bé, no se senten a gust, es posen intranquils i llavors estem, bueno, adaptant espais. Aquest és un tema molt important. Un tema molt important que estem treballant des de fa anys i que tenim, doncs, ara en aquests moments moltíssimes persones ja molt especialitzades amb el treball amb aquest col·lectiu que, bueno, que per nosaltres és significatiu i molt important i que està permetent, doncs, que millorar la qualitat de vida no tan sols dels seus d'aquests nois i noies, sinó també de les seves famílies.
0: Clar, és lògic. I també aquesta doble vessant, no?, que sempre ha tingut la Fundació en tots els seus projectes, que és aquest àmbit formacional, professional, però també assistencial. Això tampoc no ho he oblidat mai, no?, que és aquesta assistència directa cap als usuaris de la Fundació, a les seves famílies, i jo penso que un exemple, un biomi, podien ser els serveis residencials. Que sí. També esteu cada vegada potenciant, De fet, hi ha un projecte molt ampli a Calafell, també.
2: Doncs sí, els serveis residencials són fonamentals per molts aspectes, no? Les persones que tenen algun tipus de discapacitat o trastorn mental i que decideixen en un moment donat que es volen independitzar, que poden sortir de casa sols o en parella, doncs poder-los donar el suport allà on visquin aquestes persones és fonamental. Llavors tenim molts pisos, des de les que viu des d'una persona fins a quatre.
0: Sí.
2: Tenim diferents ja residències també per tot el municipi, i ara posem a començaments d'any intentarem posar en funcionament el complex residencial aquest que estem acabant d'equipar en aquests moments a Calafell. És un projecte igual que el que vam desenvolupar fa uns anys a Calafell del centre de dia i centre ocupacional, que integra persones amb discapacitat i persones grans amb activitats i serveis que són diferenciats i molts altres que són comuns i participen conjuntament sempre que ells volen, evidentment,
0: no?
2: I en funció dels seus interessos, dels seus gustos. Llavors aquest complex residencial que ja està construït i que actualment estem equipant està pensat per persones grans, per persones amb discapacitat intel·lectual, amb tres tipologies de serveis: residència per persones grans, residència per persones amb discapacitat, que és una tipologia de servei que no teníem fins ara, i ja residència per persones amb discapacitat intel·lectual. És un projecte també supernovedós, no? On hem incorporat el coneixement, l'experiència de l'entitat durant molts anys, però també, a més, com s'ha desenvolupat aquest tema en altres països. Ens hem fixat molt en els països nòrdics, estem treballant amb unitats de convivència petites, els pisos on viurà aquesta gent, no hem de pensar en una residència com les que coneixem a l'ús, sinó que són petites unitats de convivència de 6 persones, i estem pensant, bueno, per tant la gent viurà com a casa seva, realment, no? Però l'essencial d'aquest projecte, més que el propi complex, és que això és un punt que acaba d'adonir tot un projecte d'atenció a les persones allà on viuen les persones.
0: Val.
2: O sigui, el projecte es diu com a casa en joc perquè el que volem fonamentalment és que la gent pugui continuar vivint allà on vol viure, que normalment és a casa seva.
0: Clar.
2: Llavors el projecte, doncs, els elements essencials d'ell és el suport a les persones a casa seva.
0: I tant, val? Clar.
2: Llavors, per a aquelles persones que ja no poden o no volen viure a casa seva, doncs estan als serveis residencials. El complex tindrà una capacitat total de 120 places, que són moltes persones, però com us deia, amb unitats de convivència de 6.
0: Val.
2: I per tant, doncs, serà conviure en família.
0: Clar, no, està molt bé. Que també hi ha com aquest canvi de paradigma, no? Jo crec que en aquest sector social i d'acompanyament està canviant moltes coses, per sort, no? Que també, després en parlarem segurament, que és el tema de la inclusió, el tema d'aquest acompanyament, que fins ara era com molt... com dir-ho, no? Com molt patriarcal, no? Molt, no em surt la paraula, que era com molt... No?
2: Protector.
0: Exacte, molt protector, massa, inclús ara jo sé que tot és un acompanyament, és això, el que fem és acompanyar o acompanyeu, vaja, les persones que ho puguin necessitar en qualsevol dels seus àmbits, i estem parlant de qualsevol tipus de situació, gent gran, malalties, el que sigui,
2: De fet, el model de treball nostre es diu l'atenció centrada en la persona.
0: Correcte.
2: I l'atenció centrada en la persona serveix per tothom. Igual per una persona amb discapacitat, que per una persona gran, que per un nen que està en l'àmbit escolar, per qualsevol persona. És com adaptem els nostres serveis i els nostres recursos per donar atenció, l'atenció que necessita cada persona en cada moment de la seva vida.
0: Val.
2: No? No és que la persona s'hagi d'adaptar a la institució,
0: exacte,
2: a l'organització, sinó que és l'organització i els seus professionals els que s'han d'adaptar per donar el servei que cada persona necessita en el moment de la seva vida en el que està.
0: Està clar. I per això està canviant,
2: Sí.
0: Costa, potser una mica pes en fundacions com la vostra, que sou els que feu una mica aquesta feina de fons, d'anar empenyent, suposo que moltes vegades allò picant pedra i tocant moltes portes d'estaments més públics, que són potser en definitiva els que finalment també tenen la clau, per poder arribar a aquests canvis.
2: Al final la clau de tot això és... Hi ha dues maneres de funcionar en aquest món social. El que manden d'alguna manera els papers, les instruccions, les normes generals, o amb el que manda és la pròpia persona.
0: Clar.
2: O sigui, amb el món comercial, no?, parlem de que qui mana és el client, no? Doncs, però hi ha empreses que no estan adaptades a això. I qui mana sembla que sigui l'empresa, sí. I el client ha de comprar el que li diu l'empresa. En el nostre cas està molt clar. Nosaltres hem de fer els serveis que voldríem per nosaltres mateixos. I, per tant, el poder l'hem de posar amb la pròpia persona. Quins són els objectius que vol aconseguir la persona? Està realment disposada a comprometre's a aconseguir aquests objectius? Si ho està, nosaltres som el seu suport.
0: Clar.
2: Però clar, és una manera de funcionar diferent, no? Molt més efectiva, perquè realment estàs treballant amb allò que les persones volen, però molt més complexa al mateix temps, perquè t'has d'adaptar a cadascuna de les persones.
0: Això comporta més recursos, més coneixements, més professionals...
2: Jo amb el tema dels recursos tampoc estic del tot d'acord.
0: No em referia només a recursos econòmics, en general, recursos en general.
2: Recursos en general, sí. De fet, jo sempre dic que quan tens... tu ets fuster i tens tan sols un martell, el farà servir per tot, aquest martell. I si el que has de fer és cargolar un cargol, aquell martell no serà l'eina adequada. Acabaràs clavant aquell cargol. Jo penso que les organitzacions, les empreses, però les organitzacions socials, sobretot, hem de tenir una gran caixa d'eines. Perquè... d'alguna manera aprofitaràs molt millor els recursos i seràs molt més eficient amb l'eina adequada en el moment adequat que necessita la persona.
0: Val.
2: I llavors, això significa tenir molts més recursos? Doncs segurament el fuster és el mateix, no? Però si té l'eina adequada,
0: clar,
2: aquella cosa que li podria trigar molta estona i no queda de la forma adequada, doncs quedarà perfectament enganxada o
0: clar,
2: perfectament feta la feina i amb molt menys temps.
0: No? Està clar. És un bon exemple, Ho has explicat molt bé. Qui pot accedir als vostres serveis, José Carlos?
2: Com sabeu, clar, tenim serveis molt diversos,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: Els serveis d'acompanyament i suport per poder tenir una feina, doncs tota persona que tingui unes dificultats especials per accedir al món del treball. Hi ha aturats de llarga durada, hi ha, sobretot, moltíssims joves que volen accedir a una primera feina, persones amb discapacitat, amb trastorn mental, dones que es volen reincorporar al mercat laboral després d'haver dedicat tota una sèrie d'anys als seus fills i que no tenen una preparació pel mercat actual. Per tant, en aquest àmbit, molts col·lectius molt diversos. Amb el tema de la formació, doncs també, però sobretot qui se'ns dirigeix a nosaltres, doncs moltíssims joves, molt joves nouvinguts, que han arribat aquí al país sense papers i que arriba un moment que han de regularitzar la seva situació, poder tenir un ofici i accedir a una feina. Qui més amb el tema formació? Bueno, persones molt diverses, no? Algú que ha estat tota la vida dedicant-se a un ofici i es queda sense feina i llavors s'ha de reinventar i llavors pensa que alguna de les activitats formatives que són molt diverses que oferim, doncs el pot ajudar amb aquesta reconversió. Amb el tema residencial... doncs persones amb discapacitat, amb trastorn mental i persones grans a partir d'ara, no? I també amb dispositius molt diversos d'atenció en l'àmbit residencial. Els centres d'atenció diurna, doncs persones amb discapacitat i persones amb trastorn mental,
0: va,
2: fonamentalment. Per tant, en funció de la tipologia de servei, unes persones o unes altres. També tenim, tant a Calafell com aquí al Vendrell i a Comaruga, servei de menjador social, no? Per a aquelles persones que no tenen per menjar, doncs, i qui pot accedir? Doncs qui diuen els propis ajuntaments,
0: ja,
2: no?
0: Clar.
2: Quines són les persones aquestes sense recursos que necessiten aquest tipus de servei. Per tant, en funció de cada tipus d'activitat, tots a l'àmbit de l'atenció als nens amb TEA. Doncs això, nens amb TEA i les seves famílies.
0: Sí,
2: no?
0: Sí, sí, sí. Com ho gestioneu, això, José Carlos? Perdona, deixeu-m'ho dir. Cada branca que estàs dient ja s'ho posaria per a mi, És a dir, ja s'ho posaria una feina diària de 24 hores, però en canvi toqueu tantíssimes tecles i totes les feu bé, per suposat. Uau!
2: Bueno, totes són millorables.
0: Sí, bueno, també, sí, sí.
2: Aquest home, és l'esperit.
0: Sí, és obvi, si no arribaríeu on esteu, segurament, eh?
2: Sí, sí.
0: Però em refereixo que toqueu tecles importantíssimes i us toca gestionar temàtiques, jo crec que... Ostres, molt profundes i molt extenses.
2: Sí, bueno...
0: Wow.
2: Quan tens una missió...
0: Sí, sí,
2: clara,
0: sí, sí,
2: no?
0: Sí.
2: I la missió de la teva organització també, d'alguna manera, coincideix amb el teu propòsit personal, el problema ja no són les hores, el problema no són els projectes, sinó...
0: No, ja.
2: Que vols donar resposta a això i, per tant, has de crear l'estructura que sigui capaç de donar resposta a aquestes necessitats.
0: Clar.
2: I, clar, a diferència de vegades de les administracions públiques, no?, que tenen una limitació, que és els recursos. Diu, no, és que no tenim pressupost i, per tant, el següent que està a la llista no pot rebre el servei. El nostre pensament no és això. Quan hi ha una necessitat, has de buscar quins són aquests recursos. A vegades no els tens, però... intenta aconseguir-los, treballa per poder-los aconseguir, no? I de vegades els recursos no són econòmics, són altres persones, per exemple un recurs enorme que ens ajuda moltíssim en molts àmbits de la nostra feina és el voluntariat. Tenim moltíssimes persones voluntàries a la Fundació que fan possibles projectes, per exemple com el Bon Dia, estem trucant doncs diàriament unes 140 persones, 150 per saber com estan, persones que viuen soles, grans, la major part d'elles,
0: sí, sí,
2: no?
0: Sí.
2: Clar, això si ho has de fer en professional seria impossible,
0: no, clar,
2: amb els
0: cos
2: que té. En canvi, doncs hi ha moltes persones que estan col·laborant en tot aquest projecte i en donar suport doncs, a aquestes persones grans perquè se sentin acompanyades, perquè tinguin algú a qui explicar-li el problema que tenen, i a més hi hagi algú al costat que els pugui ajudar a resoldre aquella situació que els angoixa en un moment donat. No? Per tant...
0: Wow. Sí, bueno. Veus, cada cosa que vas dient i podríem dedicar una bona estona al programa o gairebé una secció sencera a parlar de què de cada qüestió que aneu fent perquè, com dic, són de prou calatge i prou interessants per poder explicar-les. Avui hem fet, tot i que portava un guió molt extens, hem fet una petita part, ho sento, Laura, que te l'encarregues una mica de fer-ho, això. És evident que... És que ho dic en moltes ocasions i més o menys ho anem complint, que és... Has de venir un altre dia, José Carlos, amb més temps a poder anar perfeccionant i explicant tots aquests temes. Hem apuntalat alguna coseta, però és obvi que ens deixem moltes més. Però gràcies per venir, José Carlos, de veritat.
2: Res, a vosaltres per convidar-me a la federació, per haver pensat en nosaltres, en aquest programa, i a tu, Pere, perquè 4.039 programes es diuen aviat, però és moltíssima feina a les esquena i ho fas, a més, magnífic.
0: Gràcies.
2: Arribes molt fàcilment a la gent amb la teva forma de ser i d'expressar-te.
0: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: T'ho agraeixo. Gràcies, José Carlos. Laura, tenim agenda.
1: Tinc agenda.
0: Vinga.
1: Aquest mes tenim dues grans cites. La primera és aquest divendres, dintre del marc de les Fires de Santa Teresa.
0: Sí.
1: Estarem a l'Espai Viu del Vendrell de 5 a 7, on organitzarem l'Espai Negocis, que és una trobada amb 10 empreses del Gran Penedès que presentaran els seus projectes, productes i serveis. Ho farem en un format àgil amb l'objectiu de generar noves connexions i oportunitats de negoci.
0: Val.
1: També el 23 d'octubre estem a Neàpolis, Vilanova, en una nova edició del CREA, el Congrés de Dones d'Empresa. Aquest any, sota el lema de la disrupció, parlarem d'intel·ligència artificial, innovació, lideratge i noves maneres d'entendre l'empresa, amb ponents superpotents.
0: Molt bé.
1: Al final són dues cites diferents, però amb un mateix objectiu, connectar persones, empreses i territori.
0: Molt bé.
1: Ara sí, moltes gràcies i ens veiem d'aquí 15 dies.
0: Perfecte. Gràcies, Laura. Que vagi
1: gràcies.
0: Bé.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la Colla Sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista, a Ràdio El Vendrell tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtbelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtbelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtbelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtbelvendrell.cat.
5: Estàs escoltant la repetició dels millors moments de la Calaixera.
0: La coral polifònica Joan Toldrà del Vendrell i la societat coral del Penedès, el Coro, que uneixen les seves veus en un concert solidari aquest mateix diumenge, que a més serà diumenge de fira. Un concert anomenat Música i Vida. És evident que és una doble proposta solidària, però sobretot musical. Per parlar-ne i per conèixer-ho al detall, ens acompanya el president d'aquesta entitat, de la coral. És en Joan Carles Compoy. Com estàs?
2: Molt bé, Pere.
0: Sent? Gràcies per acompanyar-nos.
2: Per nosaltres és un goig poder estar aquí i donar veu.
0: Que bé, que bé. A més, escolta'm, Joan Carles, esteu en un estat de forma excepcional des de la coral, eh? Sí o no?
2: Jo crec que sí.
0: Eh que sí?
2: Hem avançat molt.
0: Eh que sí?
2: Hem avançat
0: Teniu
2: molt.
0: Teniu molts cantaires, que això sempre és bo i necessari, eh?
2: Més o menys sobre una veintena.
0: Imagina't, sí, que teniu un bon nombre de cantaires. A més, m'has passat la llista dels concerts que heu fet i que encara us queden per fer, d'aquest 2026. És una passada, és a dir, esteu treballant molt, esteu fent molta feina, i també suposo que tot això quan es... A veure, sempre l'heu fet bé la feina, eh? Que això que quedi clar, eh? Però és obvi que quan hi ha aquesta energia compartida i quan hi ha tants concerts que et fa que encara assagis més, fa que tot surti més rodat, no? Musicalment parlant, que sé.
2: Efectivament, efectivament. Intentes, doncs, moltes vegades mitjançant la tècnica i ha, a més hi ha una munió molt bona amb, dins dels membres de la coral.
0: Molt bé.
2: I, clar, el fet de...

0: estructuració musical comporta tota la resta. També recordo que havíeu vingut aquí a parlar-ne de la coral i que també feia una mica aquesta crida cap a noves veus, que la gent s'animés a participar, que vingués a cantar amb vosaltres. Vull dir que és tota aquesta feina que va començar ara fa uns anys i que això, clar, ara s'està recollint els fruits, no? En certa manera
1: em fa l'efecte. Sí, vull dir, a la coral polifònica fa molts anys que hi soc. Més de 5 anys.
0: Amb el nom de Jean Toldrà, és obvi.
1: Sí. I, doncs, aquest canvi, doncs, ens ha anat molt bé. Uh-huh. Ens ha anat molt bé perquè té una forma d'ensenyar diferent i, a més, doncs, tots plegats estem en una mateixa direcció.
0: Que bé.
1: Que és aquesta. Clar. Poder fer actuacions que valgui la pena.
0: I tant. Perquè suposo que una coral, és evident, que el pal de paller, el leitmotiv és la música, és el cant coral, per suposat, però també és un punt de trobada, no? També té aquest component social, no?, que és un punt de mans del cant coral, de mans de la música, que es trobeu per cantar. Vull dir que també té una vessant social, això.
1: Evidentment, socialitzes moltíssim, clar. Perquè... Clar, doncs allò que et deia, que érem una munió, tots els membres de la coral... I de fet, doncs, allò que moltes vegades a nivell personal, doncs, allò que anem, va, vinga, fem un sopar.
0: Clar, això.
1: Fem un sopar entre tots i xerrem d'això i parlem de l'altre. És fantàstic, la veritat.
0: Clar, d'això es tracta.
1: D'això es tracta, sí.
0: Exacte, de cantar, però també de compartir moltes estones.
1: Sí.
0: Doncs justament això, el fruit dels concerts que s'han fet i que han de venir, com ara dèiem, un dels importants. També he sentit a dir, amb algun escrit que he vist, que potser és del més important de l'any, aquest concert,
1: sí.
0: No?, aquest diumenge.
1: És molt important, i més que res és el fet d'aquesta col·laboració que es fa amb la Societat Coral del Penedès. Pel tema d'aquesta crida contra el tema del càncer.
0: Val.
1: Vull dir, alguns membres de la nostra coral han passat per aquesta història, i familiars i coneguts, i vam pensar, doncs, fem-ho.
0: Que bé. Així doncs, això, com dèiem al començament d'aquesta conversa, és una trobada musical, però també això,
1: Solidària,
0: correcte, amb aquest concert. De fet, tot va començar, no?, aquesta relació amb aquesta coral vilafranquina i també amb aquesta vessant solidària, va començar el mes de maig, de fet.
1: El 17 de maig vam en aquell cas va ser a benefici de la Fundació L'Espiga, i vam fer això. Ens vam ajuntar les dues corals, vam parlar, vam ensejar i vam tirar endavant, va ser tot un èxit.
0: Molt bé. El títol d'aquest concert, que no l'hem dit, és Música i Vida.
1: Sí.
0: I al maig ja portava aquest títol, aquest concert?
1: No.
0: És a dir, l'heu adaptat o l'heu...
1: Nosaltres l'hem adaptat a
0: aquest Música i Vida, perquè, a més, ara ho explicaràs tu, segurament. Música i Vida és una de les frases mítiques d'en Pau Casals, aquest any és el 50è aniversari del seu naixement, i que n'estem parlant moltíssim, que, de fet, en Pau Casals ho deia, no?, que per ell Música i Vida era la mateixa cosa.
1: Sí.
0: I suposo que parteix d'aquí, això?
1: Efectivament. El títol de la frase de Pau Casals: no es pot separar la música de la vida.
0: Clar.
1: Efectivament. I d'alguna manera és per celebrar els 150 anys del seu naixement.
0: Clar. Quants hi temps, doncs, És a dir, musicalment parlant, solidàriament parlant, i a més amb la celebració d'aquest aniversari que també us hi afegiu amb els 150 anys de Pau Casals. És a dir, que és un concert que agafa moltes coses. Escolta, i podeu afegir un altre més, que és el concert de fira.
1: Efectivament, que feia temps que no podíem fer, i aquest any ha sigut una data perfecta.
0: Molt bé. Ja hem dit que és aquest diumenge, això sí que ho hem dit en diferents ocasions, aquest diumenge 11 d'octubre, no hem dit encara, tot i que ho podem sobreposar, que és a l'Església del Vendrell, a l'Església de Sant Salvador.
1: Efectivament, sí.
0: Així que la cita és aquesta, aquest diumenge dia 11 a l'Església de Sant Salvador, a partir de les 7 de la tarda.
1: Sí, a les 19 hores, sí.
0: Que és el concert de fira, i després dels molts actes que es faran durant tots aquests dies a nivell popular i tradicional, doncs aquesta tarda de diumenge, vespre de diumenge, doncs també composarà tot aquest concert. Va, anem cap al repertori. Què heu preparat, Joan Carles? Què podem trobar, Anna, en aquest concert?
1: Pues mira, és un repertori molt variat, amb música sacra, popular, contemporània, i amb unes propostes diferents.

0: per part de cadascuna de les corals.
1: Val.
0: No et volem avançar gaires detalls per mantenir una miqueta la sorpresa.
1: No, ja està bé, ja
0: però
1: està
0: sí
1: bé.
0: Que hi ha alguna peça especialment vinculada a Pau Casals. Ah, i també bueno. Cançons molt conegudes i estimades pel públic. El concert acabarà amb un parell de peces interpretades conjuntament per les dues corals.
1: Val. Val, val,
0: sí, sí.
1: Que també ja és habitual, eh? En aquestes trobades corals és
0: sí,
1: un camp comú final, eh?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Clar, ho dic jo, eh? Ho dic jo. Crec que ho sentiu, no sé si ha canviat aquests darrers anys, però sempre ho sentiu molt còmode amb la música sacra. És que sé, eh? Amb la música religiosa.
0: Amb la música sacra, música lírica...
1: Sí.
0: Tot i que ja et comento que amb aquest concert... Hi haurà una miqueta de sorpresa.
1: Val.
0: Perquè hi haurà això, música contemporània.
1: Bé.
0: Però sí, sempre... o sigui, el concert, per exemple, el de la Sagrada Família, que va ser fa un mes, més o menys.
1: Sí.
0: Bueno, allà havia de ser més aviat... música sacra, evidentment.
1: Per l'espai, eh? Per l'espai, per l'espai.
0: Per l'ubicació. Però... també agafem coses de música contemporània que té algú a dir.
1: Molt bé, que bé.
0: Sí.
1: És la feina que s'ha de fer als assajos, suposo, no?
0: Evidentment.
1: Perquè a l'hora dels assajos clar, fem, per veu...
0: A més, ho fem amb l'idioma concret, si és alemany o és anglès,
1: i això
0: necessita...
1: Molt d'assaig.
0: Molta pràctica i molta dicció.
1: Clar. Perquè tu, a banda de ser president de la coral, de l'entitat com a entitat, ets tenor?
0: Sí.
1: Ets tenor, eh?
0: Tenor, tinc
1: No recordava si eres tenor o baríton. Tenor, eh?
0: Tinc dues filles, que són soprano.
1: Molt bé.
0: Vull dir, més o menys som cinc sopranos, i en... 5 contrals, 5 tenors i 5 baixos.
1: Vaja, ben, està ben repartit.
0: Està ben...
1: Molt bé, està ben, ben distribuït.
0: Sí.
1: Molt bé. I el que dèiem, la feina s'ha de fer els assajos, això sempre?
0: Sempre. Sí. Has de ser una miqueta disciplinat.
1: Ja. Quan assajeu vosaltres? Quants dies acabeu assajant?
0: Nosaltres, quan no hi ha cap concert, però que ja ho veus que els tenim molt, molt a sobre un de l'altre... Però quan no tenim d'allò és... En un ensaio, en concerts tenim els divendres.
1: Val.
0: De 8 a 10, els divendres, de 8 de 20 hores a 22. I si no, doncs, a vegades hem d'agafar i fer assajos per veus.
1: Ah, clar, que és un normal també a les corals, eh?
0: A les corals, doncs, vinga, els tenors, els baixos, els super... Mateix, llavors vas triant els dies i per fer-ho.
1: Molt bé. Què tal és el Jordi? El Jordi Pasqual.
0: És una persona molt disciplinada.
1: Ara, jo fins que anava per aquí, eh? El coneixem musicalment parlant, sobretot, perquè hem parlat amb ell amb altres costes i altres treballs que fa, i sembla intriu... És que jo,
0: ja... És molt, molt disciplinat, o sigui, disciplinat. Tot que som una coral amateur, no som professionals,
1: sí, no, queda clar.
0: Però intenta, doncs, que la seva tècnica i el seu saber fer, doncs que nosaltres ens empapem com una esponja i intentar que quedi bé.
1: Molt bé, bé. Home, i és pianista, no? El seu instrument és el piano, ell.
0: El piano, efectivament.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Ostres,
0: sí,
1: per
0: sí.
1: Això que té aquesta figura, eh? Realment, de persona concisa.
0: Sí.
1: I, ostres, que interessant. També sobre com ho lligat a la seva professió, eh? Que també,
0: sí.
1: Jo crec que tothom coneix a què es dedica. Sí que una cosa una mica va lligada a aquesta personalitat, eh? Però no treu que tingui, doncs, aquesta expertesa, aquesta qualitat musical que la trasllada justament cap a la coral. Anem cap a aquesta part solidària, que és important tantíssima, que és això, aquesta lluita contra el càncer,
0: sí.
1: Així que tot el que recapti de les entrades d'aquest diumenge anirà contra la Lliga contra el Càncer.
0: Sí.
1: Ja comentaves que una mica la motivació ja va venir d'aquest concert del passat mes de maig, que ara la potencieu, i també vehiculada una mica els testimonis de la pròpia coral i que...
0: Sí.
1: Desgraciadament han patit aquesta malaltia.
0: De la teva gent, del voltant. Hem volgut donar suport a una entitat molt present al nostre territori. Dins de la coral, com t'he comentat abans, i del nostre entorn, hi ha persones que han viscut de prop el càncer, i que actualment hi viuen i conviuen. Volem contribuir amb aquesta tasca de la Lliga, sobretot per saber, per fer saber a les persones afectades que estem al seu costat.
1: Clar, que bé.
0: Sí, la recaptació serà per la Lliga contra el Càncer. Serà una aportació de 10 euros, però que es pot donar més.
1: Això
0: sempre. I hi haurà informació de la Lliga a l'entrada. Per la Ingrid Sales participarà amb la presentació del concert.
1: Ah, bé. Molt bé.
0: D'acord?
1: Molt bé.
0: Sí, sí, és per això. És, per nosaltres és el més important.
1: Val. I tant. Aquesta participació i aquest recurs que sempre va bé, per aquest tipus d'entitats que lluiten contra aquestes malalties. Sí. Des de àmbits diferents, i la Lliga contra el Càncer, que també és una de les potents que tenim aquí a la demarcació i que des de fa molts anys fa moltíssima feina. L'entrada es pot comprar anticipadament o s'ha de comprar el mateix dia, Joan Carles?
0: O sigui, Cal Joan, coneixes el, Joan Güell?
1: Sí, i tant, i tant.
0: Doncs allà, doncs, a les entrades, el qui les vulgui comprar abans del concert...
1: Va, les pot comprar allà?
0: Les pot comprar allà, serien 8 euros. Hi ha una petita reducció. 8 euros... i si no, directament al dia
1: allà,
0: del concert.
1: A taquilla?
0: Allà, a l'entrada de l'església.
1: Perfecte. Quan l'import íntegre de les entrades, com dèiem, anirà en contra la Lliga contra el Càncer.
0: Efectivament, sí.
1: No hem de fer res més que fer una convidada, no? I una invitació a, bueno, a la gent que s'hi acosti a conèixer-ho, si és que no us coneix, que això serà difícil, però sí conèixer el nou repertori, aquestes novetats que deies, que heu preparat per aquesta jornada.
0: Sí. I veus que amb els concerts que tenim pendents, hi ha un altre del Museu Déu que també anirà per aquestes d'allò.
1: Sí, també contra...
0: La Lliga contra el
1: Càncer. Clar, és això, estem parlant del concert d'aquest proper diumenge, dia 11, però encara queden unes quantes setmanes i uns quants mesos d'any encara, d'aquest 2026, i és veritat que teniu diferents propostes. De fet, tenim previst parlar-ne ben aviat també, amb vosaltres, a banda d'aquesta participació pel concert del diumenge, sí que hem de fer una mica de valoració de l'any, i sí que podem explicar el que heu anat fet i el que hi ha, però també sé això, que fareu, per exemple, no, a Sant Salvador el dia 8 de novembre, al Museu Déu, que també és un concert interessantíssim, que tu ara deies, el 14 de novembre, i també concerts de Nadal, que en fareu diferents.
0: Sí, farem en diversos llocs, a l'Arbós, al Vendrell, a diversos llocs.
1: Bé, el que et deia, una mica acabarem com hem començat, que és destacant aquest bon punt i aquesta energia que esteu tenint, i aquesta ganes de cantar i de voltar, i que no és fàcil, ens consta que no és fàcil.
0: No és fàcil. Tant, vull dir...
1: Tants concerts comporten, com ja hem dit també, molta feina de dedicació i d'assaig.
0: Sí. Saps allò que quan estàs a punt d'anar a cantar, doncs que estàs aquells nervis, diguem-ne... Però vaja,
1: però
0: un cop fas la primera nota,
1: sí,
0: ja està.
1: Però això és el que es fa cantar, també, no?
0: Sí, aquests nervis,
1: aquesta adrenalina, si podem dir-hi així,
0: és la
1: que et fa després gaudir i de posar-t'hi, no?
0: I de
1: celebrar-ho, i tant.
0: Sí.
1: Molt bé. Doncs un plaer, ja hem dit, és la primera part d'aquest seguit de converses que mantindrem amb vosaltres. Avui, sobretot, ens hem volgut centrar en aquest concert solidari d'aquest proper diumenge, dia 11, que ja hem dit en diferents ocasions, i ho recordem, serà a l'església i a partir de les 7 de la tarda, però això... Ben aviat també acabarem de fer un tancament de l'any i acabarem de parlar dels propers concerts i com bé que ha anat, doncs, justament tot aquest any, aquest curs 2026.
0: De fet, Pere, ja estem preparant concerts.
1: Sí, per l'any que ve, ja, clar, que molt bé.
0: Sí, que bé.
1: Que això també és una feina. Una cosa és cantar, assajar... musicalment parlant, però després també com a entitat, que suposo que cau amb el pes, cau en tu i amb altres persones de la Junta, és organitzar, no?
0: Organitzar, buscar... parlar amb ajuntaments, Sí, efectivament.
1: Aquesta és una altra feina, també.
0: És una altra feina. És la feina que no es veu.
1: Exacte.
0: Però que fem.
1: Molt bé, fantàstic, doncs, per molts anys més. Seguirem en contacte, Joan Carles.
0: Molt bé, Pere.
1: Moltíssimes gràcies per venir.
0: Gràcies a tu.
1: Que vagi bé.
0: Per donar-nos veu.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Els millors moments de la setmana de la Calaixera en repetició els dissabtes.
1: Dia dia de cinema, dia de conèixer totes les estrenes que arriben a partir d'aquí aquests propers dies, sobretot de cara a aquest proper cap de setmana. I aquesta sempre és una feina, un encàrrec que té la Belarús, que a través d'una càpsula, que escoltarem ara de seguida, ens apropa i ens explica justament aquestes properes pel·lícules. Abel, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Una setmana més us porto les estrenes d'aquesta setmana. Avui començarem parlant de El precio de la red. És un thriller dramàtic, periodístic. El director és Aaron Sorkin. És un reconegut cineasta i guionista guanyador de l'Oscar per El juicio de los siete de Chicago, el 2020. I també va fer el guió de la pel·lícula de la red social que es va estrenar el 2010. De què va la pel·lícula? Està basada en fets reals en la investigació periodística anomenada The Facebook Files. La trama segueix Francesc Augent, una enginyera de dades que decideix filtrar milers de documents confidencials de Facebook. Tot això amb l'ajuda del periodista Jeff Warwith del Wall Street Journal. Emprèn un complex viatge legal i mediàtic per exposar com els algoritmes de la xarxa social prioritzen el benefici econòmic per sobre la seguretat i la salut mental. Escoltem el tràiler.
4: No pude dar mi nombre y todo esto es extraoficial.
5: ¿De qué te gustaría hablar?
4: He pasado clasificadores a los grupos políticos. El 30% dispara los vectores de riesgo.
5: Espera, no entiendo lo que dices.
4: ¿No es periodista tecnológico?
5: Algo así.
4: ¿Algo así? Solo que quede claro.
5: Te encanta tu trabajo.
4: Sí. Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
5: ¿Qué problema hay?
4: Algo cambia.
3: La segona pel·lícula que us parlaré és una pel·lícula de terror amb thriller psicològic. Com a actors destacats tenim a Jessica Chastain, Jay Douglas, Arabella, entre d'altres. El director és Rob Savage, que és un cineasta reconegut per fer pel·lícules de terror, en el qual el 2020 va dirigir Host i el 2023 una adaptació de l'obra de Stephen King anomenat The Boogeyman. En aquest cas estem parlant de La otra madre, que també està basada en una novel·la. En aquest cas, la novel·la es diu Incidents Around the House, de Josh Malerman. De què va? La història segueix a Bella, una nena petita que entra en contacte amb una entitat sobrenatural que viu a casa seva. A mesura que les manifestacions empitjoren, la nena descobreix que aquesta criatura adopta la còpia idèntica de la seva mare. Això comporta que la família haurà de lluitar per salvar les seves vides i distingir entre la veritable mare i l'entitat. Escoltem el tràiler.
6: ¿Lista para salir?
7: La llama otra mami.
8: Todavía no tengo sueño. ¿Puedo seguir jugando contigo?
9: No tienes por qué tener miedo, mami. Ella es buena.
7: Dice que se parecía a ti.
6: ¿Qué? Bella, ¿qué quiere la otra mami?
3: La segona pel·lícula que us parlo és un thriller dramàtic d'una adaptació literària. És una pel·lícula basca del director Igor Legarreta. La pel·lícula es titula Les ciegues hormigues. De què va? Doncs està basada en l'aclamada novel·la homònima de Ramiro Pinilla i l'història es situa a la Vizcaya de 1930 quan un forós temporal va encallar un vaixell anglès carregat amb tones de carbó a la costa d'Alcorta. Sabas Jauregui veu en aquest accident l'oportunitat perfecta per salvar la seva humil família de l'hivern. És un tens relat sobre l'obsessió humana i la desesperació en què la família lluitarà de forma impecable per aconseguir el preuat botí. Escoltem el tràiler.
10: És una locura ir a por carbón con este temporal.
11: Tú no sabes lo que es pasar tanto frío a mi edad. Se siente la muerte en los huesos.
12: Hay que coger cuanto podamos antes de que lleguen los carabineros. Porque esta noche todo el pueblo irá por carbón.
13: ¿A dónde vas?
6: ¿Qué ha pasado?
12: Un accidente. El diablo nunca falta a su cita.
14: No he pegado ojo esta noche. Ustedes tampoco parece que hayan dormido demasiado.
15: El teniente no está convencido.
10: Lo sabe todo.
3: La segona pel·lícula és una pel·lícula de fantasia d'aventures. És cinema familiar. Estem parlant de El árbol muy muy lejano, del cineasta britànic Ben Gregor. Com a actors destacats tenim Andrew Garfield, Claire Foy, Nicola Coughlan, Non Anozzi, d'entre d'altres. De què va? Basada en les icòniques novel·les infantils d'Edith Blyton, la història segueix la família Thompson, que després d'un període de feina a la ciutat es mouran cap al camp britànic, on està ple de vegetació i boscos. Allà, els nens descobreixen un majestuós i misteriós arbre habitat per criatures extraordinàries que condueixen a mons màgics. Juntament amb els seus nous amics excèntrics, la família s'embarcarà en fantàstiques aventures mentre aprenen a reconnectar i recuperar el vincle perdut entre ells. Escoltem el tràiler.
16: Lleno de árboles preciosos.
17: O sea, las cosas más aburridas del mundo. Ahora somos pobres y nos hemos mudado al campo.
18: Queda tarde en preparar el desayuno.
19: Es el granjero.
20: No vayáis al bosque que hay en la colina. Algunos dicen que está encantado. Criaturas extrañas, luces que flotan.
21: Hola, soy Seditas. Te presento a los otros. Él es Cara de Luna.
22: El más listísimo de estos lados.
21: Él es el señor Cazuelas. Te presento a Fran.
23: Hola, Stan.
21: Está un poco sordo por culpa de las cazuelas. El señor como se llame, el señor Pim Pam Pum y Doña Lava Mucho. ¡Hoy toca el país de las golosinas! ¿Vienes a echar un vistazo?
3: La propera pel·lícula que us parlo és un thriller de ciència ficció amb tocs neo-noir. Es titula Su propio infierno. El director és un cineasta danès que es diu Nicolas Winding Refn, que és conegut per fer pel·lícules com Drive, el 2011, i The Neon Demon, el 2016. Com a actors destacats tenim a Sophie Thatcher, Charles Melton, Christine Forek, entre d'altres. De què va? Ambientada en una metròpolis futurista de neó, envoltada per una misteriosa i densa boira, una jove atormentada emprèn la búsqueda desesperada del seu pare que ha desaparegut. En el seu camí es creua a un exsoldat nord-americà que també s'endinsa amb el mateix entorn caòtic per rescatar la seva pròpia filla. Junts hauran de sobreviure a una atmosfera inquietant, violenta i de malson on res és el que sembla. Escoltem el tràiler.
24: The moment you forget that. Is the moment you disappear. Have you heard? There's been another victim of the Leather Man.
3: L'última pel·lícula que us parlaré ara és una comèdia amb algun toquet d'intriga i thriller. És una pel·lícula catalana del director Eclo Claramunt, que ha fet la primera entrega d'aquesta pel·lícula, que és Escape Room, que la va fer el 2022, i també va dirigir El Crac a TV3 el 2014. En aquest cas, ens porta, juntament amb Joel Joan, Escape Room 2. Com a actors destacats tenim el Joel Joan, Ivan Massaguer, Mònica Pérez, Paula Vives, Lluís Soler i Elisabet Casanovas. De què va? Diversos anys després dels traumàtics esdeveniments de la primera entrega, els quatre amics tornen a coincidir de forma misteriosa en un antic recinte del Parc d'Atraccions de Montjuïc. El que comença sent una reunió casual es converteix en una trampa mortal quan un comptador inicia el compte enrere. El grup disposa de tan sols 60 minuts per resoldre endevinalles, superar proves extremes i sortir amb vida abans que el temps s'esgoti per complet. Escoltem el tràiler.
25: Tornem a jugar?
26: Merda.
27: Ah, mira, és aquí.
25: Les seves entrades, sisplau.
27: És que nosaltres estem convidats.
25: Oh, ala, quina passada.
28: Però si sou vosaltres, què hi feu aquí?
29: Vicky, separar-me del cretí del Rai és el millor que he fet a la meva vida.
30: Hola, amore. Ai,
28: el Rai?
27: Ai. Una coincidència.
29: Massa coincidència. Com s'ha fotut tota la gent que hi havia aquí fa una estona.
28: Escolteu, que hi ha el mal temps, però això té tota la pinta de ser un altre escape room.
27: I això no és cap escape room.
29: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
27: Merda, aquesta no me l'esperava.
31: Bé,
0: Benvinguts al túnel del gran Houdini. Si voleu escapar d'aquí, haureu d'emprendre un llarg viatge i resoldre les proves que us he preparat.
29: 85 més 79 més 54 més X. És el nostre pes.
27: Vicky, el teu pes.
29: 55?
0: Enfront.
3: Una última cosa que m'agradaria dir és que aquest dijous dia 8 es va inaugurar l'edició 59 del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, la qual es celebra a Sitges. Aquest any, Ràdio El Vendrell i jo tornem a estar acreditats i farem la crònica i la crítica del festival, de les pel·lícules que vaig veient i del que trobo que m'agrada o no m'agrada, com sempre he fet durant cada any. La setmana que ve farem un mini especial en directe des del festival per explicar tot això i més. Fins la setmana que ve.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Si t'has perdut alguna calaixera o vols recordar els millors moments de la setmana, tot seguit t'oferim el més destacat del magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent.
0: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Perifèria cultural, algun cop n'hem parlat i sempre ho hem inclòs a les agendes, inclús l'any passat ja van treure el cap per aquí a la comarca, per aquí al Penedès, però aquest any sí que fan en certa manera com parada i fonda. Un festival amb una filosofia molt xula i que ens ve molt de gust conèixer-la i explicar-la. De fet, ens acompanya el seu director artístic, en Francesc Rivera, Entitats. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies de venir aquí.
0: Clar, a més, vens de lluny, no cal que ens diguis d'on vens, eh? Vens de lluny.
1: De lluny, de lluny.
0: I amb això dic, ostres, aquesta reivindicació que moltes vegades, des d'un mitjà de proximitat, que sempre hem fet, no? Allò de, a comarques també es fan coses, a comarques també hi ha oferta cultural i també es fan activitats, ostres, viscudes i xules. Aquest és un exemple. Però això ho enllaço amb tu, que no tens cap tipus de mania a recórrer mig país per venir aquí a aquest espai a parlar-nos d'això, cosa que agraeixo moltíssim.
1: No, a mi m'agrada voltar. I voltant soc feliç, eh? Si no, i si tingués una mica menys d'obligacions encara seria més feliç, que ho faria sense remordiments.
0: No? Ja, clar. No, cosa que t'agraïm moltíssim, de veritat. Però ja dic, crec que això, que ho podem enllaçar molt amb aquesta filosofia que teniu i aquesta filosofia que tens tu també des de sempre, eh? Com a artista en majúscules,
1: sí.
0: Que és aquesta reivindicació de comarques, no? O què, tot?
1: Sí, i bueno, suposo que de fet ja em van venir a buscar per això, eh? Perquè abans això ho feia un altre, llavors jo vaig agafar la direcció artística aquest any i suposo que, bé, no, suposo no, sé que ja sabien quin perfil buscaven. Jo crec, va coincidir que feia poc que havia sortit una entrevista meva on el titular deia, a mi em hauria agradat ser Joan Coromines, però el lloc ja estava agafat. I els de Perifèria van llegir allò i van dir, sembla que ja tenim el perfil, no? Bueno. Perquè al cap de 10 dies em van trucar, em van dir, em sembla que tu hauries...
0: Bueno. Ostres, però clar, mai havies dirigit un festival d'aquestes característiques?
1: No, no, havia estat en produccions de coses més humils, més, i sobretot més puntuals, diguem, no? Una cosa així és estable i una cosa que estàs tot l'any ja preparant i que aquesta setmana, de fet, avui hem fet una reunió ja per començar a posar fil a l'agulla l'any que ve i la setmana que ve ja ens posem l'any que ve.
0: Ostres, imagina't. Clar, que és això, és un projecte molt gros. Tot i que intenta buscar aquesta proximitat i que intenta ser allò de peu de camp, ara ho explicarem, home, és un projecte ambiciós, eh?
1: Sí, més que gros és llarg, diguem, no? Perquè això va de maig fins a octubre, enguany novembre, i hauran sigut 42 esdeveniments, no?
0: Val.
1: Per Catalunya, per la Franja, la Matarranya, aquest any hem anat també a la Franja de Ponent, i Mallorca, que tampoc hi havíem estat mai,
0: sí.
1: I sempre amb un perfil, sobretot de pobles petits, diguem, no?
0: Clar, clar. Són això, una quarantena de municipis, més o menys, espais, amb més de 70 artistes, però això dic, hòstia, que és un projecte gros, eh? És un projecte ambiciós.
1: Sí, moltes vegades són... Això no vol dir que en aquests llocs no s'hi faci coses, eh?
0: No.
1: S'hi fan moltes coses, moltes vegades tenen molta activitat pròpia, grups de teatre, grups de música, absolutament de tot, eh? Però ja el que procurem nosaltres és portar també un tipus de cultura crítica, no? Coses que... Un tipus d'art que explica moltes coses, no? A llocs on les dinàmiques no, habituals no ho permeten, per un tipus d'infraestructura, de catxets, d'allò, no?
0: Ja està clar.
1: I llavors, doncs, intentem combinar-ho tot per poder fer que la cultura vagi en la direcció contrària que va normalment, que és que de la perifèria tots anem al centre a mirar les coses, que és una cosa relativament normal, perquè és on passen les coses, on hi ha infraestructura, on hi ha massa crítica...
0: És més fàcil fer-ho...
1: On fas una cosa i de seguida hi ha gent per voler-ho mirar...
0: Sí.
1: Però creiem que això mereix també que sigui revertit, si més no puntualment, i per això nosaltres fem això sense la voluntat d'anar a salvar ningú,
0: no venen de fora...
1: No venim a apostolar...
0: evangelitzar
1: res, simplement doncs que hi ha l'oportunitat de fer coses així.
0: S'entén.
1: I entrem en contacte amb ajuntaments, la majoria de vegades, o de vegades amb entitats, i organitzem un...
0: Clar, s'entén.
1: I intentem que no sigui un simple fet d'anar allà, muntar el d'allò, carregar i fotre el camp, sinó que intentem conxorxar-nos d'alguna manera amb productors locals, amb cuiners locals, en fi, una mica que tingui sentit el fet de que es faci allò allà, no siguin coses absolutament replicables. De fet, no hi ha pràcticament res replicable, perquè sempre anem a buscar productors o de vi, o d'oli, o de mel, o de formatge, o de... i llavors al cuiner li diem, escolta, amb aquest formatge, amb aquesta mel, amb aquest d'això, no? Una mica, i que tot tingui un cert sentit, i també posar la gastronomia, no fer allò de, va, hi haurà unes food trucks de Frankfurt, i va, no, anem a fer una cosa una mica més arrelada, i que la gent pugui seure amb taules, amb gent que no coneix, que són els seus, no, veïns, que de vegades, doncs, estàs en un concert i tens uns veïns amb el cap, però estàs mirant un concert i amb prou feines et dir res, però en aquest cas, doncs, t'has d'acabar seguint una taula a menjar i tens una sèrie de veïns que, bueno, els coneixes de vista perquè són del poble al costat o de res, no? I una mica és recuperar també aquell el format de, dels... Abans que hi haguessin restaurants i que anéssim a menjar, diguem, per plaer, les fondes, doncs hi havia una taula llarga i allà hi havia viatjants, repartidors, camioners, no sé què, comercials, d'allò, i seies on et tocava i xerraves amb qui et tocava i ja està, no? I feies un tipus de convivència molt efímera, molt esporàdica, però que també jo crec que tenia molt valor.
0: Clar, crec que sí, que després és, no, quan anaves pels llocs, hòstia, vaig anar a tal, vaig per allà, o sigui, vaig menjar la mar de bé, no?
1: Sí, sí.
0: I mira, vaig...
1: Aquestes mica... que vaig conèixer amb un, que me'l trobo també a tal altre poble, perquè a la ruta ens creuem.
0: Clar, que és una mica la filosofia contrària avui en dia, deixa-m'ho dir, eh? Tot avui en dia és anar molt ràpid, consum ràpid, no m'atabalis, no facis perdre el temps, en certa manera, dona-m'ho fàcil i massacat. I ja està bé, d'en quan en quan parar, i quan parlem de cultura, a més amb aquesta oferta, que també és això, és música, és narrativa, és gastronomia, això, a foc lent, no?
1: Cançó improvisada, poesia, no? I també una mica tenim una fórmula que hem pogut tancar que no necessitem com el d'allò de com més en millor.
0: Ja.
1: No? O sigui, hi ha alguns dies doncs, que hi ha 60-70 persones, escolta'm, ja està, és la que hi cap, perquè el poble té 150 habitants.
0: Clar.
1: Llavors, què vas a buscar, no?
0: Sí,
1: un poble de 150 habitants no li pots fotre un merder perquè li portaràs més problemes que... No? I en general, no és allò de que com més gent millor, no? I de fet, dels 42, doncs els que hi ha hagut més gent, em sembla que ha sigut un o dos que hi ha hagut 250 persones, que és on hem parat la venda d'entrades, perquè en l'espai aquell ni que havia més gent, ni teníem ganes de fer una cosa massificada, i perquè ja era possible fer-ho.
0: Sí.
1: Llavors, si és possible fer-ho, i si surten els números, i és possible amb l'ajuda d'uns, dels altres, els col·laboradors, l'altre, d'allò, doncs es fa així, que estiguis ample, que puguis acabar parlant amb la gent, en fi, que no facis cues per res, o poca cua, diguem, per les coses, i ja està.
0: De fet, també els espais, els municipis, que ara després explicarem aquests més propers, també són espais triats, no són espais a l'atzar, sinó que tenen, no?, són racons especials dels municipis.
1: Sí. Bueno, primer els vam triar, després hem hagut d'anar sota coberta.
0: És veritat.
1: També t'ho diré.
0: Perquè estem en l'època, estem a les pluges.
1: És cert. Normalment ja busquem un pla B sempre,
0: però
1: que ara ja els hem aplicat tots. Perquè
0: S'entén. Però bé, la iniciativa també és aquesta, donar protagonisme a l'espai, encara que sigui cobert per les circumstàncies.
1: I moltes vegades és part del valor.
0: Clar.
1: No? De dir, ostres, ho fem aquí, que és un lloc, precisament no s'hi fan coses.
0: Sí. Però també em fa l'efecte, a banda de venir fins a aquesta proximitat, cosa que ja dic, que ens agrada moltíssim, perquè des d'un mitjà de proximitat sempre hem de massar de proximitat, només faltaria. Però també jo, és cert que també hi ha molt de públic cada vegada més que està reclamant aquest tipus de consum cultural, social, no? És a dir, ja estic cansant dels macrofestivals, d'aquests festivals que hi va molta gent, que em costa trobar entrades, que són molt cares, i em ve de gust potser quedar-me més a casa... o moure'm, però amb un ambient potser una mica més recollit, fugir això, d'aquestes propostes màximes impersonals. No vull dir, clar, és que no vull penalitzar les food trucks, però vista una, vistes totes, sincerament.
1: I hi ha el seu lloc, vull dir,
0: per això...
1: el seu lloc, i no, vull dir, jo també he treballat en altres àmbits amb gent que ho fa, i no...
0: Ho he fomentat. Hi ha food trucks que juguen amb la gastronomia de proximitat i de qualitat.
1: Però, mira, saps què passa? Tu pots triar quin valor vols fer servir, no? Per un cantó pots dir, mira, vaig a veure aquest, perquè hi vaig amb tota la colla i allà hi haurà molta gent, hi haurà un caliu, un ambient especial, hi haurà molta gent, i això també vol dir que allò val molt la pena perquè molta gent ha triat allò, i això també, vull dir, és un valor, eh? Sí. És un valor que tots hem fet servir, no? I sentir-se part d'un grup nombrós ens dona raó de ser, i veu, no puc estar equivocat, perquè
0: si t'has
1: per tant, això és un valor, i és un valor que fem servir. I també hi ha un altre valor d'identificació, de dir, he tingut la sort d'anar a parar en un lloc on érem 60 veient, hòstia, aquell que de vegades doncs actua davant de molta gent, i, però nosaltres vam anar a tal poble, a tal racó, i vam veure aquell espectacle, i vam tenir el privilegi de fer-ho amples i de fer-ho bé i de parlar amb ell, amb aquell artista després, fins i tot quan baixava l'escenari.
0: Clar, clar, clar.
1: Perquè no hi havia molta gent atabalant, sinó que permetia això, no? Hi ha dos tipus de valor a l'hora d'anar a buscar. Jo no en criticaré cap, i jo també, jo també he estat molts anys cantant en festivals i en concerts.
0: No, i que també dona molta feina, és òbvia, és òbvia.
1: On era un goig que hi haguessin milers de persones, no? Vull dir, ara seria hipòcrita dir, no, és que això és una merda.
0: Però sí que hi ha un públic creixent que demanda aquesta proximitat. Torno a dir, potser anava cap a aquesta comparativa de dir, sí que és cert que ara estem parlant de consum cultural, musical, etc. Però sí que és cert que jo crec que en global i en un globalitzat mobilitzat, cada vegada tornem a donar més importància a la proximitat. No?
1: Sí.
0: La gastronomia, per suposat, però també aquest tipus de productes.
1: No? Sí, sí, és això.
0: Jo crec que és així. Eh?
1: Però també diré que una cosa tampoc va... impedeix l'altre, eh?
0: No.
1: Pots fer una cosa i pots fer l'altre,
0: eh? Sí,
1: si algú li agrada el Bruce, ja et dic jo que no el portarem a Mas Llorenç.
0: Exacte.
1: No, te n'has d'anar a l'Estadi Olímpic de Barcelona o amb d'això.
0: Està clar. I escolta'm, i a l'hora de proposar això als artistes, com s'ho prenen? No? Doncs mira, farem això, estem fent aquest festival, buscant aquesta proximitat, i vull que vinguis, això, ara ho direm, a Bonastre, a Mas Llorenç, no? Que moltes vegades s'ha de buscar, no?, el mapa de on està aquest municipi. Què us diuen els artistes?
1: Mira, en molts casos els portem a un lloc on mai anirien, no?
0: Clar, també.
1: Amb un àmbit, i això no desarma el seu prestigi, diguem, no? És a dir,
0: segons
1: què, i llavors vas a tocar no sé on, doncs, hòstia, a nivell de... El mànager també et diria, escolta, que aquí estem demanant una cosa i després... Però són llocs com tan peculiars, tan llunyans, tan, no?, que... Bé, en fi, la setmana fa 10 dies vam portar aquí mi portet a Calaceit, no?, esclar, acaba d'acabar una gira per estadis de tot l'estat amb la gira de retorn de l'Último de la Fila, no? El contrast, doncs és, aquest és molt gràfic, no?
0: Allò,
1: va ser fantàstic, hi havia 120 persones, que és la gent que hi cabia, les entrades que vam poder vendre, perquè ja no hi cabia més gent, i ja està, no? I va ser fantàstic, i en aquest cas, David Caravent va passar una cosa molt semblant a un poble que no té ajuntament, que d'allà a la zona del Montsec. Bé, doncs això, per ells és... A ells els encanta, no?, també, vull dir, i si algú no li encanta, ens ha dit que aquella data la té ocupada i que no pot estar. Però en general no ens hi trobem, això, no?, perquè és una experiència també molt diferent.
0: Clar, sí.
1: I tenir un altre tracte amb el públic.
0: Clar, clar. També s'ha de dir que són artistes, són músics, que també la gran majoria d'ells, que també tenen projectes molt personals.
1: Sí.
0: No? És a dir, són artistes que en definitiva també tenen molt que explicar, no?
1: Sí, i fins i tot a vegades els traiem una mica del seu format habitual, no? Perquè tingui explicació que està fent allò, i també perquè qui vulgui veure'l en una vessant doncs més humana, més, diguem, amb menys escorta musical o amb menys escorta escenogràfica, doncs
0: clar.
1: És despullat, no?
0: Sí, sí, sí. Que és més complicat, suposo, no?
1: És més complicat, però bé... Diguem, el repte d'enfrontar-se a pèl, no?, una mica amb el públic, amb aquesta gent, amb aquests artistes que fa tants anys que estan, doncs, amb àmbits grans, per ells també és una cosa xula, no?
0: Sí, sí, sí. També una mica, que potser també hauríem de canviar, no?, que és una mica el retorn dels orígens, que a vegades tenim tendència també a anomenar-ho això, no?, que no? Moltes vegades els músics comencen en aquesta proximitat, no?, comencen als seus municipis, no?, a municipis veïns, a la comarca, amb aquests formats, doncs, més logísticament, més assequibles,
1: bueno,
0: i després acabes explotant, no?, però...
1: Clar, és, normalment és el que pots fer en cada moment, no?
0: Clar, exacte.
1: Vas sol perquè no tens...
0: perquè no hi ha res més,
1: clar, no? No tens qui et segueixi el rotllo. No?
0: Però cosa... clar, quan això fas volgudament...
1: Quan fas volgudament té un valor,
0: és agradable.
1: Un valor extra, no? Clar. Perquè... però, i té un valor extra tant per l'artista com per
0: clar,
1: el públic.
0: Sí, sí. Ja dèiem que l'any... va ser l'any passat, sí, que ja vau treure el cap per aquí a la comarca.
1: Sí, jo no hi era,
0: però Penedès,
1: sé que... sí.
0: Però aquest any sí que hi ha hagut una aposta més ferma cap aquí al Penedès, sí, cap al Baix Penedès, que és el que a nosaltres ens toca més de prop. Tot i que torno a dir, després ja ho direm, la gent pot mirar tot aquest projecte, conèixer el projecte a l'engròs a tot el país a través de la pàgina web de Perifèria Cultural. És evident que ho acotem a la nostra zona, però hi ha hagut una aposta.
1: Sí,
0: per aquí al Penedès.
1: Sí, sí, perquè doncs, també ens vam entendre amb el Consell Comarcal,
0: sí, sí, sí,
1: que ha
0: sí,
1: col·laborat,
0: sí, sí.
1: I amb una sèrie d'ajuntaments que també s'hi han posat molt bé, i també són ajuntaments petits que aquestes coses, per poc gran que sigui, els, bueno, és més sacrificat,
0: clar,
1: perquè la gent que és regidora, és gent que és regidora quan ple de treballar, no? I abans d'anar a casa està
0: sí,
1: amb la
0: sí,
1: seva
0: sí,
1: família,
0: sí.
1: Vull dir que estàs demanant també uns esforços, i hem tingut doncs, molt bona resposta i molt bona col·laboració. No?
0: Que bé, que bé. I per això que hi ha aquesta presència, sí, que jo diria, clar, és que el Paperades és molt maco. No, però... és evident que ara estem parlant de casa i no podem dir altra cosa, però clar, el Penedès, que té aquesta part també, no? Aquesta part, bueno, una mica més, no? Les vinyes, els
1: sí,
0: camps de vinyes, no?
1: Sí.
0: Sembla que també sigui un escenari molt ideal per,
1: sí,
0: per programar-hi sí, música. Per
1: sí,
0: qui anava,
1: sí, sí, sí. Això és sens dubte és així, tampoc... diguem, els llocs també els triem, diguem,
0: sí,
1: no?
0: Per això,
1: vull dir que
0: per això,
1: hi ha llocs on doncs no és plantejable o per proximitat amb l'àrea metropolitana,
0: clar,
1: o fins i tot perquè hi ha una oferta que està saturada i que, no, i que també són perfils, no, oferta de festivals i de coses, vull dir que aquest any hem fet un parell de coses a l'Empordà, però per nosaltres no era una cosa estratègica, sinó perquè hi havia un parell de pobles,
0: clar,
1: que a més estan fora de les rutes habituals, no? Per què? Doncs perquè és que hi ha una saturació i tampoc tenim ganes d'anar a barallar-nos amb ningú.
0: No, no, està clar, està clar, està clar. Parlem de la programació, no?
1: Sí.
0: Hem conegut el festival, crec que hem començat per la base, crec que és útil, parlar i conèixer la filosofia del Perifèria Cultural, que és, com dèiem, creiem que és una filosofia molt xula i que ens agrada moltíssim, però és evident, que fem una mica de promoció dels concerts, del que hi ha de venir. De fet, havíeu de començar aquesta setmana passada, però que es va haver d'anul·lar.
1: Es va ajornar
0: per inclemències meteorològiques.
1: Ho farem, diguem, les pròximes setmanes. Encara
0: val.
1: Avui hem estat parlant amb l'Ajuntament per veure com es reubiquem. Anirà bé perquè així puc parlar de tots quatre i no he de parlar
0: és
1: en passat.
0: És veritat, podem anar a explicar el que ha de venir.
1: Tot i que encara no sé el dia, però a Llorenç reprogramarem el concert de Fetus i de Trinxats que havíem de fer divendres passat, dissabte passat, i que per les inclemències i les alertes i els pitos dels mòbils i tot això vam acabar suspenent també per no posar en risc la gent que anés o vingués. No?
0: Els moviments.
1: La veritat és que hi ha una part important del públic de Perifèria que es fa un fart de fer quilòmetres,
0: sí, sí,
1: vull
0: sí,
1: dir
0: sí.
1: que te'l trobes amb, hòstia, un altre com aquests, no? Sí. Com que són pocs i ens veiem les cares, van repetit, no? I te'ls
0: sí,
1: trobes
0: sí, sí.
1: en llocs... Doncs es va suspendre, llavors estem mirant com ho fem, però ho tornarem a fer.
0: Ho explicarem.
1: I llavors, doncs, aquest cap de setmana tenim un espectacle que no està ni estrenat, que es fa a la preestrena, que de fet s'estrena a la Fira Mediterrània de Manresa, que es fa d'aquí 15 dies, i és un espectacle que estrena la Judit Nederman i el Trio Fortuny, allà a Manresa, però que hem aconseguit que faci una preestrena a Mas Llorenç, i serà el que presentarem, no? O sigui, una cosa que diguem, es podrà veure per primera vegada, un nou format, un nou espectacle de la Judit Nederman, i estarà acompanyada d'en Joan Jubós, que és un cantautor de les comarques de Girona, d'aquests que són obrers de la cançó, no? D'aquests que guitarra a l'esquena i poble, no? Per aquí no ha tingut tanta tirada, perquè encara no ha acabat tots els pobles i racons de la zona nord-oriental de Girona, però és d'aquestes persones, no? Diguem, un cantautor en versió amb vocació rockera, no?
0: Wow, sí.
1: Que ens feia molta gana doncs, de treure el seu hàbitat natural i portar-lo a altres llocs. I després, l'endemà, a Bonastre, tindrem la Montse Castellà presentant el seu darrer treball amb l'orquestra, perdó, amb la banda de la Sènia, que són com, ara no sé si 55 o 60 músics, i és ella amb la banda de la Sènia, no?
0: Sí,
1: en plan, ja venen dos autobusos
0: de músics.
1: De músics, és l'acompanyament. Un altre diu, no, jo m'acompanyo amb guitarra. No, jo m'acompanyo amb la banda de la Sènia, collons. Bueno, endavant, aviam com ho farem. Ja us farem puesto, no?
0: Clar.
1: I llavors, doncs, farem això. I també estarà acompanyada en Jonathan Penalba, que és, és una figura del camp popular valencià, de la cançó popular valenciana, tradicional, amb una obra magnífica, fantàstica, que hi haurà l'oportunitat de veure aquí. No és algú que travessi la Sènia gaire sovint i, per tant, és una bona oportunitat per veure-ho. I després, de cara a l'altra setmana, a Sant Jaume...
0: Sí, Sant Jaume dels Domenys.
1: Tenim un Sant Cristo gros, que és Roger Mas, amb la Cobla Sant Jordi. Aquest és un espectacle que també... aquí sí que les entrades, no sé si en queden gaires, però aquí també les acabarem. També és per això, perquè les limitem, perquè diem, això no pot ser una cosa massiva, sinó que hem d'estar bé. I no sé si en queden gaires, però bueno, que estarà ple en la mesura que nosaltres omplim les coses. I també hi haurà en Carles Belda, farem un vermut abans, d'això.
0: Ja ho veiem, és l'exemple o el resum del que hem anat explicant durant tota aquesta estona per conèixer la filosofia del Perifèria Cultural, que justament aquestes propostes que recullen molt bé això que hem estat explicant, no? Que posa títol això que hem estat explicant, perquè són propostes fantàstiques, i a més cada proposta amb el seu maridatge gastronòmic, perquè cada concert té el seu menú, si podem dir-ho
1: així.
0: Sí,
1: hi haurà el... Bueno, de fet, aquest que vam suspendre i el de Sant Jaume té l'Héctor Olgado de Vilanova, em sembla, té el restaurant.
0: Sí,
1: i després els concerts d'aquest cap de setmana és la cuina en Sergi de Maià, que és un perquè l'Héctor al final no podia fer, ja ho vam resoldre amb el cuiner de capçalera que tenim, que és el Sergi de Maià, de la zona de Vilanova de Maià al Montsec, que ens acompanya amb la majoria de perifèries. Aquí, doncs, ho convidarem entre tots dos.
0: Molt bé, que bé. I la gent, això, pot anar al concert, pot passar el dia, la tarda, qui sigui, pot anar a prendre alguna cosa, el concert, per suposat, es pot quedar a dinar, no? És a dir, hi ha amplitud,
1: Sí, no fem barra, de la manera que és coneguda, fem una taula de vins, normalment de vins, com és el cas, doncs,
0: de la
1: Penedès, no?
0: De la terra.
1: Sempre acostumem a fer, doncs, vins de la D.O. on som, no? Hi ha alguna vegada que no tenim D.O., però com que tenim el magatzem, hi ha plens de vins que hem anat recollint per aquí i per allà. I també és un perfil de dir, no, és que no fem cubates. Sota tenim sucs, per si algú no li fa mal el vi, no? Però si no, tenim vins del país, no? I que és també una manera de recuperar una tradició. Escolta, anem a fer un got de vi.
0: Sí, és el que comporta,
1: Sí, clar.
0: És el que comporta anar a fer una copeta de vi, que va una mica més enllà.
1: Exacte.
0: És cert. Entrades disponibles, tota la informació, aquest Perifèria Cultural.
1: Sí.
0: Si busquen...
1: perifèriacultural.cat.
0: Ho trobaran de seguida, tota la informació, xarxes socials. I m'ha agradat perquè us tot de cap,
1: Tot
0: el programa, a més la programació d'aquí, segur que t'has estudiat, o no? No ho sé.
1: No, però
0: la tens al cap,
1: les dies del cor, Tu espera que l'escenari falla, no sé què, que ell arribarà una hora tard, espera com canviem, al final...
0: Ostres, vos ho portes bé, És envejable, que tinguis aquesta capacitat sense portar cap tipus de paper, cosa que fa de destacat. Torno a dir, de veritat, gràcies per venir, per fer aquesta tongada de quilòmetres, per venir a explicar-ho i venir a aquesta proximitat. Com dèiem, aquesta filosofia del Perifèria, que ens la fem una mica nostra, nosaltres com a mitjà de comunicació, però també ens la fem una mica nostra, torno a dir. Gràcies, de veritat.
1: Moltes gràcies, ens tornem a veure demà passat.
0: Exacte, tal qual. Que vagi molt bé.
1: Que vagi bé, gràcies.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
3: La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell que t'acompanya de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, també els dissabtes.
4: Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no pots resoldre'ls, potser et podem ajudar. Els grups d'alcohòlics anònims han estat la solució per a milions de persones per tot el món. Truca'ns al 606 58 62 70. Alcohòlics Anònims.
5: La Falca, que és una mica la capçalera d'aquesta secció habitual i que recuperem una temporada més, cosa que ens fa molt contents i sempre ens agrada, doncs, aquesta col·laboració i donar aquest suport i ajuda a aquelles persones que ho puguin necessitar a través d'Alcohòlics Anònims. I com solem dir, és donar veu a Alcohòlics Anònims, en principi el primer dimecres de cada mes. Andrés, molt bon dia.
6: Hola, bon dia, Pere.
5: Com estàs?
6: Bé, molt bé.
5: Sí?
6: Sí, amb ganes de tornar i explicar les nostres coses.
5: Fantàstic.
6: Sí, sí.
5: I tant, una temporada més.
6: Una temporada més.
5: Com si fos... Jo sé que tu ets del Madrid.
6: Sí.
5: Com si fos... Jo, renovar una temporada més, eh? Tot i que el Madrid, ai, Andrés, el Madrid, ai... ai. No, no entrarem aquí, eh?
6: No
5: entrarem. Perdona. Doncs, justament, aquesta secció habitual, l'objectiu principal, Andrés, també és donar... No donar a conèixer la pròpia entitat, que jo crec que ja sobradament tothom sap de què estem parlant, sinó també donar l'oportunitat a les famílies i a les persones que ho puguin necessitar que facin aquest primer pas, que facin aquella primera trucada, que es posin en contacte amb vosaltres i que puguin iniciar aquest camí de la recuperació.
6: Sí, aquest primer pas és que més costa, no? Assumir que tens una enfermedad o que no pots controlar, saps? És que saps què passa? Que estem parlant de l'alcohol, que com que està tot arreu, tothom pot veure,
5: sí.
6: Sembla que no és perillós,
5: clar, és
6: sembla...
5: molt present,
6: sí, sembla que no, que clar, altres drogues sí, però l'alcohol no, i l'alcohol, per la gent com nosaltres, que tenim intolerància, és molt perillós, no?
5: Clar.
6: És molt perillós.
5: No, no. A més, està reconegut per l'OMS,
6: sí,
5: i és obvi que el consum sempre ha de ser de forma moderada, en qualsevol dels casos.
6: Clar, però la gent normal pot veure,
5: clar, és això,
6: normalment,
5: és això.
6: I pot parar quan vol i pot canviar de beguda o jo sortia amb gent que prenia una cervesa a dos i després deia una Fanta i només es prenia una i podia parar, però jo mai he pogut fer-ho, sí. Això de, bueno, una i ja està, vinga va, l'última, vinga va, no sé què, i nunca tenia fi,
5: clar,
6: no? I bueno, si vols comencem,
5: sí, per l'anunciat, sisplau,
6: sí, per l'anunciat,
5: per aquí, sí.
6: Que resumeix una mica el que diu el Colin Sanoni i després presentarem el company.
5: Perfecte.
6: Que es parla de la seva experiència,
5: si molt vols, bé, sí. Genial.
6: Nos digo así, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Bueno, pues aquest és el nostre preàmbul, així comencem totes les reunions d'Alcohòlics Anònims, ¿vale? I després d'això, pues, llegim el tema que toqui, perquè no sempre parlem de l'alcohol, eh? Parlem de la família, parlem,
5: val,
6: de sentiment, parlem de...
5: Sempre hi ha un tema que,
6: tracteu
5: en aquesta reunió.
6: Que tractem, no? Clar. I normalment d'alcohol parlem poc. Parlem més d'altres coses, no? Perquè saps què passa? Que jo perquè sóc alcohòlic, perquè ho porto a la sang, perquè m'ha tocat, o perquè jo tinc carència, tinc defecte de caràcter, tinc coses que estan dintre meu que m'han portat a ser alcohòlic, com bé em podien portar a ser bulímic o a ser
5: una altra patologia.
6: Llavors nosaltres pensem que, clar, totes les carències del defecte de caràcter que hi tenim, a poc a poc te van arrossegant a fer algo per intentar canviar això, no? I clar, en el nostre cas va ser la beguda, no?
5: Ja.
6: I, bueno, presentaré al company,
5: sí,
6: Jorge.
5: Sisplau, sisplau.
6: Sí, que contra la seva experiència, ¿vale? El Jorge ja porta uns anys per aquí, també sense veure, i, bueno, hi va bé, ve a les reunions, és un membre de ple, i, bueno, i avui volia vindre.
5: Molt bé.
6: Bueno, tinc de dir que volia vindre perquè l'he subornat una mica. He anat a menjar xurros primer.
5: Ostres!
6: I hòstia, boníssims.
5: I no m'heu portat. Home, això no pots dir-ho, després no portar-me.
6: Espera,
5: Jorge.
6: El pròxim dia el porto.
5: No, no, que és broma. Home, és un molt bon suborn, sí. Aquest, eh? És un molt bon suborn. Jorge, bon dia.
7: Hola, bon dia. Em dic Jorge i sóc un alcohòlic anònim en recuperació. I els xurros estaven
5: molt bons.
7: De primera. Ostres. I ara que ho has dit, sentim molt no haver-te portat la teva ració.
5: No, faig broma. A més, avui m'he ficat amb l'Andrés amb el futbol i el Madrid, així que avui tampoc no me'ls mereixeria. No, cap problema. No patiu. Mira, és una bona manera d'encarar una secció de ràdio, no?, que és abans poder esmorzar, però clar, ara que són quasi 11:15, parlar de xurros és que és un delicte ara mateix, eh? Perquè ara jo crec que més d'un que ens escolta ho faria, d'una xocolateta amb xurros, jo crec que sí. Jorge, gràcies per acompanyar-nos, de veritat. Ja ho vas fer-ho en una altra ocasió, i ho dic sempre i crec que és bo de destacar que tot i la xocolata en xurros, no és fàcil venir a la ràdio a exposar una situació personal complicada com és aquesta. I que ho vingueu a fer per ajudar altres persones, ostres, jo crec que és molt lloable. És molt lloable. Així que gràcies, Jorge.
7: Bueno, no, gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat, aquest altaveu, per poder arribar a més gent, no? Jo, a la meva experiència, durant 30 anys de consum,
5: ostres,
7: el que considero és que faltava molta informació,
5: sí,
7: no? I evidentment, doncs, quan jo vaig començar a consumir de ben jovenet, amb 14 anys i tal, pues la informació corria d'una manera, no n'hi havia internet, no n'hi havia tot això. Ara és evident que la informació corre molt més ràpid, però res està de menys, no? Sigui la ràdio, sigui a vegades que anem a instituts a fer xerrades, que anem a CAPs a parlar amb professionals, siguin infermers, metges, etc. Mai és suficient per intentar que aquest altaveu, doncs, pugui arribar a la màxima gent possible. I escolta, si en lloc de 30 anys pots patir 2 anys, doncs millor, no? Si t'arriba el missatge abans i t'ho pots estalviar, doncs millor que millor,
5: sí,
7: no?
5: Sí, sí.
7: Al final n'hi ha molta gent que pateix per això. És complicat d'entendre com socialment està tan obert, no? I els problemes que pot arribar a donar, evidentment, a les persones que tenim aquesta patologia, no? I és això, i és difícil d'entendre que, doncs, igual que una altra persona té una al·lèrgia als fruits secs i si menja fruits secs ha de marxar a l'hospital, doncs nosaltres, si bevem alcohol, no podem parar de beure i acabem rebentats, perquè no podem parar de beure.
5: Sí, sí, sí. Ostres, és...

0: nosaltres tenim aquest problema i l'hem pogut reconèixer i amb ajuda podem intentar viure una vida millor, no? Però realment jo crec que a nivell social, siguis alcohòlic o no siguis alcohòlic, l'alcohol té això que tu estaves dient, no? Al final està per coses negatives i el que fa és enmascarar moltes coses que nosaltres no volem afrontar. I llavors es queden allà dins nostre i van fent el seu xup-xup, no? I aquí pues, neix el que parlava abans l'Andrés, no? De tota aquesta manera, d'aquests defectes que no em deixen pues, afrontar situacions de manera coherent i saludable. I desgraciadament, pues, n'hi ha molta gent enmascarant el seu caràcter, no?
1: Sí, està clar.
0: I és així.
1: Jorge, recordem el teu cas. Et ve de gust explicar... Ja has dit que fa 30 anys que vas començar a consumir, només 14 anys, molt jovenet. Ens ho pots explicar una mica com va ser això? Com creus que va començar aquesta relació, aquesta mala relació amb l'alcohol?
0: Sí, totalment. Bueno, ja fa 36, no? Ara fa 6 anys que estic a Alcohòlics Anònims i que no consumeixo. El primer és agraïment, no?, per això, i abans doncs, van ser 30 anys de consum fins als 43 anys, no? I, bueno, en el meu cas va començar, doncs, jo vinc d'una família ben estructurada, uns pares que ens han donat a mi i als meus germans tot el que han pogut, que ho han fet el millor que han sapigut, vull dir que... No tinc present mancances amb la meva adolescència, però, bueno, tenia aquell d'allò que a l'escola pues, sí que bueno, m'agradava com destacar, donar la nota, anar amb persones que realment sí que tenien entorns més conflictius, que no vivien la mateixa realitat que vivia jo... I llavors, en aquell entorn, doncs, bueno, havia de fer-me el xulo, o com li vulguis dir, i vaig començar a provar l'alcohol i certes drogues, etcètera, etcètera, no? I això es va convertir en una font d'oci, no? Que tu penses que està completament controlat i bueno, i així ho creus, no? Per això ho segueixes fent, no? Això, doncs, bueno, vas creixent i bueno, aquest ús d'oci, pues, ara ho veig, no?, des de fora, es va fent molt desmesurat. En aquell moment no ho veia de la mateixa manera, però segueixes fent, com diem nosaltres, una vida més o menys funcional, no? Jo ja tenia la meva feina, no faltava treballar, complia amb el meu dia a dia, entre cometes. Segurament no complia amb mi mateix, no?, amb les meves necessitats, però de cara a la societat, de cara a la família, de cara a l'entorn, doncs, ei, tio...
1: Eres funcional.
0: Sí, aquest tio treballa, té els seus ingressos, no... Bueno, va fent, no? I llavors, doncs, el consum es va fent més elevat, etcètera, etcètera, no? I, bueno, i segueixen passant els anys i començo a deixar de consumir altres substàncies perquè, bueno, doncs noto que no puc més, no? Que no em senten bé, disculpeu, que no em senten bé i tal, i per iniciativa pròpia i sense ajuda començo a deixar de costat altres substàncies, vale? Les denominades drogues. I arriba un moment, no ho sé, poder als 40 anys o una cosa així, en què ja deixo la darrera substància i dintre el meu cap la reflexió és, hòstia, ara ja només bec, ja tinc tots els problemes solucionats, no? I llavors allà va arribar el pitjor moment de la meva vida, només amb l'alcohol.
1: Només amb l'alcohol.
0: Només amb l'alcohol. Van ser, doncs, això, 2 o 3 anys on vaig arribar a uns límits que no havia arribat mai, barrejant tot.
1: Sí,
0: jo barrejava de tot, alcohol, diferents tipus de drogues, etcètera, etcètera. I quan pensava que...

0: ho tenia tot solucionat, doncs va arribar la pitjor part, no? Jo seguia molt amb una vena als ulls, no m'adonava de, o no em volia adonar de lo que, de lo, de cap a on estava anant. I bueno, i sí que vaig donar un pas, però jo em vaig muntar la meva pel·lícula. O sigui, vaig buscar, començar a anar a visitar un professional, un psicòleg, em va recomanar parlar amb el seu psiquiatre i tal, però tot emmascarat per un tema laboral, no ja, sé què, ja. O sigui, la meva pel·lícula, no?
1: Ja, sí, sí,
0: sense,
1: sí, sí.
0: Sense obrir els ulls, sense veure-ho, no? I bueno, vaig començar a estar en mans de professionals, vaig aprendre coses que inclús avui dia encara em serveixen, però no n'hi havia una solució, perquè jo no era honest. Jo anava al professional, pagava uns diners i li mentia. Llavors, clar, això és una incoherència total, no? Tu vas a un lloc perquè et vols posar bé, pagues diners i menteixes,
1: clar,
0: perquè no et pillin, no? O sigui, és el que nosaltres diem, no? Hi ha una cosa dintre de la comunitat d'Alcohòlics Anònims, no? Que diem el sano juicio, no? El seny, que diem en català, no? I la mancança de seny que tenim quan estem en consum és el que nosaltres anomenem la bogeria, no? No és coherent,
1: clar.
0: Que tu t'estàs destrossant la vida, que busques ajuda, però tu mateix et fiques les trampes perquè no t'ajudi, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: És de... Bueno, en el meu cas, ara ho pots explicar una mica somrient, però és d'autèntic.
1: No, és molt dur, no?
0: És una bogeria.
1: Clar,
0: no?
1: Jo necessito que m'ajudin, però no vull deixar que m'ajudin.
0: Clar, perquè jo vull seguir consumint. Inconscientment, jo...
1: Clar, en el fons és això.
0: Clar, nosaltres, l'addicte vol seguir consumint,
1: clar.
0: I farà el que sigui per seguir consumint, mentirà que sigui, se les apanyarà de la manera que sigui per seguir consumint, encara que de boca digui que no,
1: ja.
0: que sap que té un problema i que es vol recuperar, però no, el que diem per la boca no és el mateix que sentim aquí.
1: Clar, ja.
0: Llavors, aquí, quan estàs amb incoherència entre el que dius i el que sents...
1: No, és el pitjor.
0: És un problema,
1: exacte,
0: no?
1: És un agreujant.
0: I d'aquí, doncs, clar, el tema va anar pitjor, perquè amb el psiquiatre ja m'estava medicant i ja estava barrejant medicaments amb alcohol i, bueno, era una bogeria total. I d'allà, doncs, bueno, al final vaig tenir la sort, a través de l'ajuda de la família i tal, d'arribar a parlar amb un metge i és el que m'ho va dir. I dic, Jorge, tu ets alcohòlic. No m'ho havia dit ningú mai. Clar, no vaig tenir l'oportunitat de mentir-li perquè ma germana em va dir, vaig amb tu, a parlar amb ell.
1: Ostres,
0: i sort.
1: Val, perquè l'entorn sí que era conscient, doncs.
0: Sí, clar, evidentment. I a partir d'aquí, el que diem, la informació pública que fem com això funciona, no? Aquell metge em va dir, el millor que pots fer és anar a Alcohòlics Anònims, jo no et puc ajudar. Segur que ells et poden ajudar molt millor que jo. I aquí vaig descobrir la comunitat i vaig tenir l'oportunitat de transformar la meva vida.
1: Ostres, això fa 6 anys, com bé comentaves.
0: Sí, 6 anys, sí, va ser al setembre del 20, sí.
1: Molt bé. Recordes aquella primera reunió? Ho pregunto molt, però crec que també és molt significatiu, Segurament ja t'ho vas preguntar la vegada que vas venir, però recordes aquella primera reunió, aquell primer contacte?
0: Va ser molt boig, perquè, clar, estàs amb un... atrapat a dins d'un cap que està en plena bogeria, no?
1: Yeah.
0: I jo vaig trucar i em van dir, mira, doncs, no me'n recordo l'adreça, no? Jo estava a Barcelona, mira, aquesta tarda a les 7, tal, si vols, el company que em va agafar el telèfon, si vols quedem a la porta i jo t'acompanyo i tal. Sí, sí, vale, perfecte, i no vaig anar. Em vaig acollonar i no vaig anar. A dintre el teu cap, aviam si n'hi ha algú que em coneix, tal, o sigui... tonteries, saps? Si està allà i ja et coneix, és que té el mateix problema que
1: tu.
0: Però això no ho veia en aquell moment, no?
1: Sí, sí.
0: I, bueno, van passar 2 o 3 dies, vaig tornar a trucar i vaig buscar un grup que tingués una sessió a l'altra punta de Barcelona, d'on jo vivia, per no trobar-me ningú, per no sé què. I vaig arribar allà, vaig entrar i el primer em vaig trobar a una persona del meu barri.
1: Ostres!
0: O sigui, just el que no volia és el que em vaig trobar i així funciona això, no? Clar. Suposo que estava destinat a que tanta preocupació clar. Que jo tenia amb aquell tema afrontar-lo de cara i que fos així, no? I era pues, una persona amb la que jo havia consumit a bars i que portava un mes o dos anant a la comunitat i bueno, va estar bé, no?, en aquest sentit. I el que passa amb una primera reunió d'Alcohòlics Anònims és que escoltes moltes coses, no entens res, perquè és un idioma que no està present a dins del teu nuvolat cap, i n'hi ha el perill moltes vegades, no? Sempre a la primera reunió intentem fer-la, si ve algú nou, fer-li molt costat, donar-li la nostra experiència de l'inici, etc., no? Que se senti recollit perquè torni. Perquè lo important no és la primera, lo important és que tornis a la segona, a la tercera, a la quarta, etc., no? Llavors intentem fer-ho amb cura i perquè el nou torni, no? Però jo vaig experimentar això, el fet de no saber de què parlaven, escoltava gent, algun que deia que portava 30 anys, i què collons fas aquí 30 anys? I jo pensava anar 3 mesos i marxar perquè ja estaria recuperat, saps? I dic, què collons fa aquí algú 30 anys, no? I, bueno, clar, per entendre tot això, cal venir a donar-te un temps. Clar. No diré el número de reunions,
1: no.
0: Però donar-te un temps per entendre-ho i decidir per tu mateix si això és algo que et pot ajudar o no, perquè nosaltres no podem ajudar a tothom.
1: No, i està clar, això obertament ho expliqueu,
0: Sí, per això. Llavors, és això, però clar, no ho diguis a la primera reunió.
1: Dona't un temps,
0: vine a més reunions, no obliguem a ningú, no passem llista, no fiquem falta si no vens, no et preguntem on vas, no et preguntem d'on vens. Si en lloc de dir-nos que et dius Jorge, ens vols dir que et dius Manolo, ens ho pots dir. Si ningú et demanarà el DNI...
1: Ni el registre...
0: Aquí està. Clar. Llavors, jo animo a... No costa diners, animo a qui sigui, que si té un mínim dubte de si té un problema o no, que vingui, que ens truqui, que vingui, i escolta, que al final no s'identifica com a alcohòlic, no creu tenir aquests problemes que nosaltres tenim, etc., que hauràs invertit unes quantes tardes i hauràs après coses i hauràs conegut a gent i ja està, no? Però val més això que no entrar en aquella espiral de patiment que no saps per on sortir, no?
1: Correcte. I que mai acaba bé, quan hi ha aquesta combinació, no?, personal i que l'alcohol comporta, suposo, aquests problemes de salut mental, perquè jo crec que hi podem parlar obertament, que són problemes doncs obertament de salut mental agreujats per l'alcohol, perquè fa és agreujar-ho. És evident que la solució és intentar afrontar-lo de cara, que és la dificultat, En el teu cas veig que va ser com molt progressiva, és, no?, sobretot també recolzat i tot plegat. A vegades hem parlat, no?, va haver un clic, no? Molta gent ens explica, no? Vaig tocar fons, va haver un clic i vaig començar, doncs, aquí, on vaig posar en marxa, vaig posar en atenció, en el que et sigui. En el teu cas potser va ser com una mica més progressiu o què, Jorge? O no? O realment va haver un moment de dir, fins aquí hem arribat?
0: Bueno, jo crec que dintre d'aquest, tota aquesta inconsciència, no?, que us compartia abans, n'hi hava en aquest tram final, que ja era tan evident, n'hi hava com aquella, diguem, direcció de la meva família, no? Llavors, recordo quan ja tot va explotar i era obert a tothom, perquè clar, jo portava 30 anys consumint, però jo vaig marxar molt jovenet de casa i vivia independitzat. Clar. Llavors moltes coses ningú sabia, perquè les muntava jo sol i arribava a casa jo sol.
1: Sí.
0: Llavors va ser molt, recordo, no?, aquest fet de portar un temps amb el psicòleg, amb el psiquiatre, un mes bé, dos mesos molt malament, etc. Arribar a límits de trobar-me a casa meva estirat al terra i per sort viu, però inconscient. Llavors, clar, això són límits molt heavy, no? Però tu no ho veus, tu el dia següent te'n vas a veure un altre cop.
1: Sí.
0: No, o sigui, saps que no està bé, però no pots parar. I llavors, per exemple, recordo molt aquest límit o aquest canvi, no? De que un dia em van agafar els meus germans i em van dir: bueno, Jorge, està clar que això no estàs donant el canvi que necessites, què vols fer a partir d'ara? Recordo, tinc molt gravat això, no? Sempre la iniciativa per mi, què faràs, però sense deixar-me sortir, saps? Sense donar-me massa joc. Saps? Què faràs?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Què faràs no volia dir...
1: No.
0: Aniràs al bar?
1: Exacte.
0: Saps? I això, bueno, estic molt agraït, no? De que fos així i d'aquí va arribar, per exemple...
2: Perfecte.
0: Pues això, no? No sabia què dir i els vaig dir: ah, pues vaig al metge de medicina general, li explico i aviam què ens diu. Uh-huh. I és quan ma germana em va dir: jo vaig amb tu.
2: Clar, tot va començar,
0: no? I aquí va canviar. Llavors sí que... Bueno, l'enfermetat és progressiva, això està clar. Jo no em sentava igual quan començava a consumir que a la part final, no? Però mai ho saps, perquè a la comunitat arriben companys molt joves que no han tingut massa anys o temps perquè aquesta enfermedad progressi. Això et ve quan et ve, el fons de cadascú és el que és. Jo he escoltat fons de gent que poder a mi al meu cap no m'ho semblaven i per ells ha sigut un fons i els ha permès canviar. I n'hi ha altra gent que ha arribat a fons molt pitjors que els meus, per la meva manera d'entendre-ho, i encara no és el seu fons, ja, perquè sí, continuen.
2: Encara poden.
0: Sí, és que és, no té un patró...
1: No,
0: té un patró definit i cada persona li toca quan li toca, això està clar. Sí que és cert que... Home, jo considero que en el meu cas n'hi ha una de les coses que jo tenia molt al cap, no? Perquè, clar, et planteja, hòstia, i mai més consumiré, no? I què faré sense consumir, no? Perquè, clar, ha estat tota la teva vida. I recordo que sempre em deia: la major dedicació de la teva vida, Jorge, ha estat consumir. O sigui, 30 anys que li has donat tot a aquesta activitat. Per què no provar i canviar una altra cosa? Clar, a mi això em va servir molt, però clar, ja érem 43 anys, etcètera, etcètera. Hòstia, jo m'imagino els companys que veig arribar amb 20 anys i, clar, amb el seu entorn, que deuen estar tots por ahí, a les discoteques, sí, a no sé on, tal. Hòstia, canviar per aquests nanos... Ara, mira, és el que els diem. Si canvies ara, t'estalviaràs...
2: Clar, tot el que pugui venir, clar.
0: Un patiment, però clar, és molt complicat.
2: No, és complicat, és complicat. I què dius tu, que cada persona és un cas? Això és un tòpic, en qualsevol àmbit, però és cert. I cada persona és cada persona, cada cap és cada cap. I és obvi que potser una de les problemàtiques de l'alcohol és aquest, no? Que afecta de manera diferent, amb un mateix rerefons, segurament, però que sempre afecten de manera diferent a persones, a famílies, a situacions, i aquest també és un tòpic, però és cert, no? Que l'alcohol no mira de classe social, no mira d'estructures familiars, no mira d'estats emocionals, sinó que afecta o pot afectar a qualsevol d'aquestes situacions. I aquí torna a donar aquest punt de perversió que té l'alcohol. Digues, perdona.
0: I volia fer un incís que em venia al cap, no? I després perquè socialment no interessa.
2: Ja.
0: O sigui, quan tots nosaltres, crec, els tres que estem aquí, hem anat amb cotxe tota la vida sense cinturó.
2: Sí.
0: Quan socialment es va dir, a partir d'ara, tothom amb cinturó, no n'hi ha ni Déu que no vagi amb cinturó.
2: Sí, sí.
0: Però amb l'alcohol no interessa. No interessa, llavors no s'explica.
2: No.
0: Això és, per nosaltres és tan important fer arribar aquest missatge. Però, clar, nosaltres no és el mateix que si un govern sencer es fica a fer una campanya de que s'ha de portar el cinturó si no us multarem.
2: Però, clar, no
0: interessa socialment.
2: Sí. És un fet que va més enllà de la societat i de la cultura, m'atreviria a dir, no? Que és el que dèiem, que per sempre, no se sap per què, sempre hem associat a l'alcohol, no això, a la celebració, a l'oci, i a vegades costa pensar, o hi ha gent que li costa pensar, que pugui celebrar una cosa sense alcohol, o li costa pensar que pugui sortir de festa i passar-s'ho molt bé sense provar l'alcohol. Però es pot fer.
0: I tant.
2: I mira, i estic dient sortir de festa perquè potser el que s'espera, però tu pots fer moltíssimes activitats que són molt xules i molt divertides i que no passen per anar de festa i anar a la discoteca. M'explico, és a dir, que el ventall és tan ampli que suposo que és trobar, no, el teu punt i trobar aquest nou encarrilament del qual l'alcohol no hi és present i no fa falta per poder fer-ho. Una mica va per aquí, suposo.
0: Totalment.
2: Una mica va per aquí.
0: Bueno, això és un descobriment espectacular.
2: Veus?
0: En el meu cas, clar. Al meu cap, el primer que venia als temps inicials d'estar a la comunitat és: mai més podré anar a dinar o a sopar fora. Jo pensava que mai més podria anar a dinar ni a sopar, perquè, clar, sense alcohol...
2: No, clar, què has de fer, no?
0: Vaig,
2: clar.
0: No? I aquest mai més podré anar a certes coses, a concerts, a tot... Tot això era, ja, o sigui, una veritat. Al meu cap, clar, era una veritat real.
2: Clar.
0: I clar, això, doncs, t'agòbia i no,
2: clar,
0: sé què.
2: Clar.
0: Clar, passa el temps, et vas recuperant gràcies a la comunitat, al programa de recuperació que tenim, als companys més veterans que t'ajuden, etc. I clar, ara penso i dic, com podia fer això? Jo ara vaig a dinar, a sopar, a concerts, a discoteca, on em doni la gana... I, hòstia, és que no tinc cap necessitat, no?
2: No.
0: Però, bueno, clar, s'ha de... N'hi ha un treball a darrere...
2: S'ha de reprogramar, no? S'ha de reprogramar.
0: Aquí està,
2: i aquí però... ve la dificultat, eh? Jorge, molt agraït, de veritat, moltes gràcies per aquest testimoni i per aquesta obertura que has fet aquí. I tornem-ho a dir, que esperem que, i tant de bo, que gent que t'escolti, que estigui en aquesta situació, doncs a partir d'aquí també pugui emprendre aquest camí. De veritat, gràcies.
0: Gràcies, Jorge, a vosaltres per donar-nos la veu aquí.
2: Gràcies. Andrés, estàs molt callat, avui.
3: Bueno, estava aquí escoltant el,
2: sí,
3: company. No, clar... A mi ja em conegueu, llavors,
2: sí,
3: quan ve algú,
2: sí,
3: prefereixo,
2: sí,
3: que parli.
2: No, s'ha explicat molt
3: bé. Jo vaig deixar de veure abans que ell, amb 29 anys, llavors jo m'he estalviat més coses que
2: clar.
3: Ell. Tinc dos nens que no m'han vist veure, la dona no me'n va deixar, ens respeten el treball,
2: clar,
3: físicament em trobo bé,
2: sí,
3: i he tingut molta sort. No sempre passa així, hi ha gent que deixa de veure en 40, 50, 60, o...
2: sí,
3: i jo vaig tindre molta sort. Vas arribar al Vendrell, vas començar aquí al Vendrell. Estava al Colin Sanonin aquí al centre, amb un local que guardaven els cacrossos, el Vall,
2: wow,
3: de Baston,
2: ostres,
3: aquí,
2: sí,
3: no me recordo,
2: sí,
3: el carrer, i vas començar aquí fa
2: a Carrer les Hortes.
3: Carrer les Hortes. Va fa 23, 24 anys,
2: wow,
3: que vas començar aquí.
2: Sí.
3: I des del primer dia que vas començar no he tornat a veure. I, bueno, em trobo bé, i tot això que em dona la comunitat, ho torno a passar. Amb el Jorge, amb l'altre que ve, i així és, van agafar l'experiència, ells ho passen amb nosaltres, això funciona així, passant l'experiència i la fortalesa que es pot, vine, que ja veuràs que tu pots, i si passa alguna cosa truquen, fent un cafè, per parlar de la família, de si tens un problema, el que sigui. No has de viure tu sol a les teves coses, estem aquí per ajudar-te.
2: Clar.
3: Tot gratis.
2: Sí, sí, sí.
3: Vale, no volem res. L'única cosa que volem és que quan et trobis bé, passis el missatge.
2: Val, que tu ajudis a altres persones.
3: És l'única cosa que volem.
2: Clar. No, és fantàstic. És aquesta idea que ja tenim prou interioritzat i que ens expliqueu cada vegada que vingueu.
3: Tu ja ho saps de memòria.
2: Sí.
3: Si et sembla bé, per següent programa,
2: sí,
3: intentaré portar un familiar.
2: Perfecte.
3: Vale? Perquè també va bé veure,
2: sí,
3: l'altra,
2: sí, sí,
3: part.
2: Sí, sí,
3: la part.
2: Exacte. En aquest cas, ja ho dèiem, hi ha casos de tot, hi ha casos que no, sí, és possible, que la família, doncs, per les crustacions que sigui, no hi són, però quan la família sí que hi és i és present, doncs també conèixer, no, la seva vessant o el seu punt de vista també és importantíssim.
3: Sí.
2: Fantàstic.
3: Vols que diguessin...
2: Sisplau, recorda'l.
3: Tenen un telèfon,
2: recorda'l.
3: Un telèfon d'informació, que és el 606 58 62 70. Repeteixo. 606 686 270.
0: No, ara l'has dit malament. 606... Jorge. 58, 62, 70.
3: Vale. Truquen aquest telèfon i sortirà un company i li donarà adreça del grup,
2: sí,
3: més a prou, si hi ha algun company. En el meu cas van vindre on jo vivia, van prendre un cafè amb mi, van parlar, em van acompanyar, o sigui que això també ho fem.
2: Molt bé. Bé. Fantàstic, doncs, màxim acompanyament.
3: Això.
2: Gràcies, una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres.
4: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.
6: I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dream.
7: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
8: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
9: Connecta't amb Ràdio i Televisió El Vendrell en línia al web rtvalvendrell.cat i a través de les seves xarxes socials. A Facebook, rtv-alvendrell, i a Twitter, rtv-eb. La teva informació més propera.
10: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
11: Bona nit, us informa Carola Gil. La tensió entre Washington i Kiev, tot i que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha prohibit al seu homòleg Vladimir Zelensky atacar refineries russes, Ucraïna ha atacat aquesta nit les instal·lacions petrolieres de la regió russa de Rostov, una planta que subministra combustible a l'exèrcit rus desplegat al Donbass i que també és un punt important per a l'extracció de cru. L'atac arriba enmig d'una forta tibantor entre els dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus. Un acord que condemna la Unió Europea. Trump, per la seva banda, ha demanat a Zelensky que plegui.
12: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
11: Aquest dissabte, un bombardeig rus sobre la ciutat de Zaporizhzhia ha causat almenys una vintena de morts, entre les quals tres menors d'edat. Almenys 12 morts i més de 300 ferits en un atac amb míssil contra l'aeroport de Riad. Segons han informat les autoritats saudites, diversos ferits es troben en estat crític i el balanç de víctimes podria augmentar en les pròximes hores. Entre els morts hi ha ciutadans de l'Aràbia Saudita, els Estats Units, Bangladesh, Egipte, el Sudan, Jordània, Síria i Palestina. Les autoritats saudites atribueixen l'atac als rebels hutis del Iemen, tot i que el grup armat no n'ha reivindicat l'autoria. La coalició militar liderada per l'Aràbia Saudita ha qualificat l'atac de crim de guerra i ha promès una resposta ferma. A casa nostra, Esquerra encarrila la negociació amb Gabriel Rufián i el PSOE i el PP arrenquen la precampanya centrats en l'habitatge i també la seguretat. D'altra banda, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les generals i posarà la decisió en mans de la militància. A Eivissa, la Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren víctimes d'explotació sexual. S'han detingut 4 persones i s'han intervingut 120.000 euros en efectiu, a més de diverses substàncies estupefaents. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys, d'entorns vulnerables a qui enganyaven amb falses ofertes de feina. El portaveu de la Guàrdia Civil, Gonzalo López, també ha explicat que les dones estaven permanentment controlades.
13: Una vez en territorio nacional, el grupo criminal alojaba a las víctimas en una serie de domicilios donde las podían vigilar de forma permanente, incluso por medio de cámaras de videovigilancia. Además, las coaccionaban y se aprovechaban de que las víctimas tenían miedo por encontrarse en España en situación administrativa irregular.
11: I Oques Grasses posen punt final a la seva trajectòria amb l'últim dels 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. En total, 220.000 persones han acomiadat la banda liderada per Josep Montero, que plega després de 16 anys de trajectòria, 6 àlbums i cançons que s'han convertit en tot un himne. El Festival de Cinema de Sitges ha viscut un final de jornada molt especial. Aquesta nit ha rebut amb ovació Peter Jackson, un referent total del cinema fantàstic, 34 anys després de la seva primera visita. El director neozelandès, autor de la trilogia El Senyor dels Anells o El Hobbit, s'ha endut el gran premi honorífic del certamen. Jackson ha rebut un llarg aplaudiments amb tot el públic dret.